0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la Veudicat. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

I can't go wrong trying to make things right.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

0: Podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
3: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
3: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
5: A mi això també m'ha passat.
6: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
7: Som pura cafeïna.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella m'ha cap a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7.

0: Escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. La mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions a favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a tots els centres de treball i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones.
2: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
3: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
4: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on la Mari Carmen va viure durant més de 70 anys. Més notícies, Agustí Serrat.
5: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica. Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten que el seu retorn a casa sigui abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament que porta anys buit.
6: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, ara seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
7: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Avui, 9 d'octubre, és la Diada Nacional del País Valencià. Serà la primera i segurament l'última amb Juanfran Pérez Llorca com a president després d'agafar el relleu a Carlos Mazón. La Diada arriba enmig d'una lluita interna pel lideratge del PP valencià sense que la direcció estatal hagi proposat encara cap nom per ser el candidat a les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve.
5: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. A la Catalunya del Nord també han arribat les mobilitzacions. Ahir centenars de joves van sortir al carrer a Perpinyà per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
1: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre que comença avui. L'objectiu és reforçar la seguretat diària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. A més de les restriccions als vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada, tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, amb l'inici de la temporada de tardor, també ha fet que es prenguin mesures addicionals a la C16 al seu pas per Berga. Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota.
5: Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
8: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
5: Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol.
1: Esports, aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga Espanyol a les 9 del vespre. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
5: El blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha renovat Xavi Espart fins al 2030.
1: El Barça ha demanat canviar la data del partit de Champions de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou, per la coincidència amb la vaga general.
5: Victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34 4 a 27. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers a 1:15.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada.
0: Fins aquí les notícies.

0: Edu Esteve, bon divendres.
1: Bon dia, matiners.
0: Què tal, com estàs? Escolta, m'estava pensant que no sé si has fet mai una actuació a les 5 i pràcticament 10 del matí en directe en una ràdio.
1: Crec que és el primer cop que ho faig, això.
0: Com ho portes, això, de matinar?
1: Malament. Normalment l'alarma em sona cap allà a les 8, les 7, 7 i mitja, 8.
0: I com has fet per escalfar la veu? Perquè també ha de ser complicat, eh?
1: Despertar-me una hora abans, cabrón.
0: Estem encantats de tenir-te als matiners de Catalunya Ràdio. L'Edu Esteve acaba de presentar nova cançó que es diu Torna. Mm-hmm. Explica'm una mica d'aquesta cançó, perquè té molta simbologia emocional, Edu.
1: Sí, bueno, al final és tornar-se a il·lusionar per les coses senzilles i ara ho estem fent.
0: Com et va la vida? Perquè fa temps ja que va sortir del concurs d'Eufòria de TV3, fa temps sí. Que t'hem anat escoltant, presentant algunes noves cançons, La meva sort, sí. Ara Torna. Què tal la vida, Edu Esteve?
1: Doncs bé, molt enfeinat ara, perquè fa menys d'un any vaig obrir un segell discogràfic.
0: Caramba, que arriscat en aquests temps que vivim, eh?
1: Sí, però molt content a la vegada, estic aprenent moltíssim. Fa un parell de setmanes estàvem allà al Mercat Música Viva de Vic, també, coneixent gent, fent networking a saco. El networking es fa al bar, a la terrassa.
0: I tant, o al backstage.
1: I allà hi érem, pràcticament tot el dia estàvem allà. I molt bé, molt content, molt enfeinat, però la feina és bona, al final.
0: Un dels camins o una de les opcions que tenen els nous artistes és autogestionar-se?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que cada vegada la indústria està evolucionant cap a un altre lloc, a veure quins depara els propers anys, però també el fet d'estar tot tan digital, que pots agafar-te una distribuïdora online i pujar-te tu sol les cançons sense necessitar una empresa discogràfica. M'estic tirant pedres al meu propi terrat, eh?
0: Sí, però tu tira.
1: Però és cert, no? Llavors, també pots contractar a persones que et portin la comunicació, que siguin freelance, no? M'estic tirant totes les pedres, o sigui,
0: però el missatge és important, deixa'm que t'ajudi, perquè al cap i a la fi és un mateix, ha de fer la seva pròpia carrera, sí. El món discogràfic i la indústria musical és més complicada que mai, també és cert que hi ha més gent que té opcions d'arribar a la vostra música, la teva música en aquest cas, però també moltes vegades fer-se un mateix és la millor de les solucions.
1: Sí, a part que tens molta llibertat, i jo per això també vaig decidir crear el segell discogràfic, per tenir, potser no arribo tan lluny com alguna...

0: aquesta cançó. Sabem més o menys quan la podrem escoltar? Tens pensat la data de llançament o no?
1: Doncs mira, depèn de com vagi, torna realment, perquè això va una mica... Cada single pues, funciona d'una manera i com vagi, torna. Si torna va molt bé, pues, segurament l'haurem de passar després de Nadal. Però si...
0: No, no.
1: Ja si m'escalfo...
0: No, ja et dic ara que no. Ja et dic ara que no. Aquesta cançó ha de sortir per Nadal.
1: Si m'escalfo... No, no. Jo... La meva intenció, la nostra intenció és que surti abans de Nadal, perquè és una cançó molt maca i crec que en el moment del Nadal pues, la gent està molt més, és molt, molt més emocional, molt més sensible i crec que tocarà els cors de molta gent.
0: És una meravella de cançó amb una col·laboració que crec que a la gent li agradarà molt. De moment sí. Ho deixem aquí, no desvalem el secret, però fes-me el favor de publicar aquesta cançó al Nadal, que és quan tindrà tota la gràcia i tot el sentit del món. Edu Esteve, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, gràcies per llevar-te tant d'hora, gràcies per cantar tan aviat, que jo sé que això costa, i com sempre, tots els èxits del món.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, Edu, cuida't.
1: Adéu, adéu.

0: Divendres 9 d'octubre amb música. Ja ho acabeu d'escoltar, ara mateix Edu Esteve en directe als matiners de Catalunya Ràdio. Això sí, si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia assolellat i la refrescada, molts de vosaltres ho notareu quan sortiu de casa, serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresca la resta. Es manté el vent de nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà, i a la tarda algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran avui els 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, què tal? Preparada pel cap de setmana o no?
1: I tant.
0: Què farem aquest cap de setmana?
1: Des de dilluns ja estic esperant divendres.
0: Què passarà? Què passarà?
1: Tinc moltes coses. En el fons tinc moltes coses.
0: Demà anem oques grasses.
1: Vaig a oques, tinc un dinar familiar que em fa molta il·lusió.
0: Més que oques?
1: Et diria que bastant 50-50, perquè va a la meva neboda i llavors sempre és una il·lusió.
0: He de dir-te coques i ara els veuràs mai més, també t'ho dic.
1: Ja, però la meva neboda passa per davant de tot, de tot, de tot, de tot.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Amb què comencem avui?
1: Doncs mira, acabem la setmana amb una reflexió de l'actor i escriptor Carlos Bardem en una entrevista a El País, que ha assegurat que no existeix un acte d'amor més potent que demanar una vida digna per tots.
0: Doncs bones paraules també per arrencar aquest divendres al programa. Maiol Roger, a partir de les 6, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Sembla Shakira, també, Maiol Roger. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, avui des de París, perquè farem un programa especial per seguir els diversos esdeveniments que estan passant a la ciutat, les protestes dels estudiants a França, que s'estan complicant. Entrevista amb Lilian Thuram, entrevista amb l'Orfeo Català, que estrena la gira europea de Gustavo Dudamel aquest cap de setmana, i si hi ha una cita especial aquest cap de setmana a París, és Maria del Mar Bonet a l'Olímpia,
0: sí,
2: a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio des de París.
0: Fantàstic, doncs, bon jou a tothom.
2: Bon jou.
0: Ara ens escoltem, Maiol.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. I si sou amants dels animals, aquesta notícia us encantarà perquè rescaten un gos chihuahua perduda.
1: Sí, ha passat gràcies al poder de les xarxes socials. L'Olga havia perdut la seva gossa a Badalona, va penjar una fotografia a les xarxes i una veïna va veure aquesta suposada gossa al carrer i de seguida doncs, el que va fer va ser avisar la Guàrdia Urbana per veure si la podien identificar.
0: Veus?
1: Amb el xip. Els amos en aquell moment que tenia el gos van dir que l'havien comprat a una senyora però no van donar gaires detalls més. La Guàrdia Urbana va comprovar, com dèiem, el xip i van veure que efectivament era la chihuahua que estàvem buscant.
0: Doncs mira, rescatar un gos i recuperar-lo. Mireu la Maria Pombo aquesta setmana, pobra, buscant el seu
1: el gat.
0: Per tant, us ho podeu imaginar, aquesta alegria. Més bones notícies per acabar la setmana. L'artista urbà TV Boy homenatja a la Mari Carmen a Barcelona. Ot Serra.
4: Al carrer Basses de Sant Pere, a Barcelona, en una paret de color marró clar, s'hi observa la Mari Carmen, amb la cara una mica inclinada i recolzada sobre la seva mà. Mira l'horitzó. Amb l'altra mà ensenya una clau, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És un dibuix. Du una túnica blanca

0: i unes ales. El seu autor, TV Boy, explica al diari El País que quan es va assabentar de la seva mort es va imaginar la Mari Carmen com un àngel al paradís i, per fi, amb les claus de casa seva.
1: Moltes gràcies, Ot, i aquest serà un gran cap de setmana pels boletaires.
2: Doncs sí, perquè avui arrenca la tradicional fira del bolet d'Isona i Conca de...

0: sí.
1: Home, és que m'encanta, jo sempre que puc et colo.
0: A veure. Demanem disculpes avançades a la gent a qui no li agradi l'Eurodance, Techno House.
1: No, però el rovelló li encanta a tothom, llavors saps com
0: equilibra. Molt bé, Lara, molt bé.
1: Aquest any, a veure, el temps no ha acompanyat, encara no trobem rovellons, no trobem bolets als boscos, per tant els...
0: Comença la temporada.
1: Exacte. Per tant, els organitzadors de la fira s'han hagut de posar una mica creatius per celebrar amb la mateixa il·lusió la natura, la cultura i la gastronomia de la tardor amb aquesta fira sobre els bolets, quan no hi ha bolets. Avui es farà un sopar popular obert a tothom, demà començarà amb la sortida guiada al bosc amb una micòloga que es diu Laia Ribas, i llavors és una oportunitat perfecta per conèixer a fons els nostres boscos mediterranis. I diumenge la jornada s'omplirà de parades agroalimentàries, artesanes i servei de bar durant tot el matí.
0: I aniràs tu o no?
1: No.
0: Ah, és que ens vas presentar
1: perquè vaig a Ocasgrassa, sí. Saps? Mira, no puc anar tot.
2: És que estava a punt de canviar el pla.
1: No puc anar tot. Si hi haguessin bolets...
0: Hi aniries, eh?
1: Sí, això sí.
0: Renunciaries a l'últim concert d'Ocasgrassa per anar a buscar bolets?
1: No, però el diumenge
0: ja
1: saps...
0: Ja està.
1: No, a Ocas no renuncio.
0: Tot dit, va.
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Matiners. Què passa, Marta? Bon dia.
2: Bon dia. És que tenia més allà la Lara i he pensat, mira, també posa ahí música disco.
0: Perdona, aquesta cançoneta, la Lara, un mocador al cap per anar a buscar bolets.
2: Mira, perdona, diversió assegurada, 100%.
0: Tal dia com avui, un 9 d'octubre del 1976, la versió disco de la cinquena sinfonia de Beethoven, Maiol Roget Matarà, arribava al número 1 als Estats Units.
2: Mira, i qui hi ha darrere d'això és Walter Murphy, que va convertir una de les melodies, evidentment, més conegudes de la música clàssica en un tema de la pista de ball. La cançó va funcionar tan i tan bé que es veu que va acabar també com a banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever.

0: es voldria tornar a quedar sord.
1: Només...
0: Pues
2: a mi em va agradar,
0: també.
1: És un
0: clàssic orro. Sí. Un clàssic orro, clar que sí. Vinga, perfecte. Aquest programa només pot anar millor. 10 minuts, 6:45 del matí. Bon dia, matiners. Moment de repassar alguns de... Home, alguns dels sons que ens ha deixat la tele. No, el so que ens ha deixat la tele.
2: El so del dia, eh?
0: Perquè és, una, és un so que té molt poques hores. Si us lleveu ara al matí, això vol dir que també us aneu a dormir com nosaltres. I amb tota probabilitat no haureu escoltat el que ha passat amb Shakira, que fa ben poques hores ha passat per la revuelta.
2: Doncs l'hem sentit parlar català, oh, amb Broncano, i s'ha postulat com l'ambaixadora del català a Miami.
3: Puta mare, com és dir en català.
4: La puta mare, eh?
3: La puta mare.
4: Hables català?
3: Sí,
4: parlo. Jo parlo també.
3: Sí?
4: En català?
3: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
3: Parlo...
4: Si tu vols...
3: Els meus fills.
4: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
3: Sí, sí, són catalans.
4: Parlen català?
3: Sí, sí, parlen català. I parlo amb ells...
4: Sí.
3: En Miami, també.
4: En català?
3: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
4: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos
3: sí,
4: en Miami.
3: Sí.
4: ¿Qué es esto?
3: ¿Pero qué fas, chico?
4: ¡Ah, dormido!
3: ¿Qué fas?
4: Y la gente sí, en Miami sí, está poseída. ¡Ay, virgen, Shakira, se le mueve la cabeza! ¡Está loca!
3: Milan, Milan, parlem després. Parlem després.
4: Milan, estic molt enfadat amb tu.
3: Sí, sí, molt enfadat.
4: Aquesta cosa que tu has fet per mi és una decepció.
3: Jo tenim que parlar d'això, bla, bla, bla.
4: I
3: ellos hablan
4: catalán?
3: No, hablan mucho inglés entre ellos.
4: Sí,
3: sí, sí.
4: Muchas cosas, muchos idiomas, ¿eh?
3: Hablan inglés, yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
4: También que no pierdan tanto
3: en catalán. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
4: Muy bien, bueno. A mí pasa también, yo hablo en catalán también.
3: Sí, porque tú eres de Barcelona.
4: No.
3: No, ¿tú dónde eres?
4: Jaén, Andalucía.
3: ¿Y tú por qué hablas catalán?
4: Porque me gustan todos los idiomas del Estado español.
3: ¿En serio?
4: Me encantan.
3: ¿Tú tuviste una novia catalana alguna?
4: También ha pasado,
3: sí. Ah, ¿ves?
4: Nos ha pasado lo mismo los dos.
3: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo mismo, pero...
4: Los dos hemos pasado por eso.
0: Molt bé, Macià, molt afinadet, molt afinadet. Mira, aquesta versió, de la veritat, puja una miqueta. Em passo els dies esperant. Escolta'm, està fent més Shakira pel català que molts catalans, t'ho dic, perquè aquest vídeo es viralitzarà al llarg del dia. I els titulars de Shakira parla català aniran no només aquí, sinó per tot el món.
2: A Twitter ja és viralíssim, el tall aquest.
0: Viralíssim. Viralíssim. Una cosa mai vista. Una cosa mai vista.
2: És fortíssim. Al Broncano li van donar només 15 minuts per fer una entrevista i l'havia de fer, evidentment, només sobre el concert.
0: Imagina't.
2: I ha acabat creient això.
1: I mira, ho diràs.
5: Servil i acabat. Vinga, va, seguim.
0: Ah, que per cert, el Sot i Seré de l'Àngel Llàcer hi va haver un moment molt emotiu.
2: Sí, perquè Diana Roig presenta el programa al costat de Llàcer. L'actriu ha sigut una de les roses del Petit Príncep i va passar això amb una concursant.
5: T'encantaria cantar la rosa del Petit Príncep amb una rosa del Petit Príncep.
6: Sí, senyor.
5: Aquest moment s'ha de crear ara mateix.
6: Doncs sí, els somnis es fan. Anem cap allà.
7: Fins!

0: que cantava també. Sí, han dit que jo no havia explicat coses, però jo tampoc he explicat aquesta habilitat que té cantant, perquè és que canta molt bé i ha sigut espectacular.
1: Home, molt bé, eh? Escolta'm, ha cantat molt bé, perquè la cançó de la Rosa és molt difícil de cantar. Jo he sentit autèntiques bestieses en directe, cantant aquesta cançó. I, a més, cantar-la al costat de la Diana Roig, que, clar, aquesta atrapa-la també, que sí, és per donar-li de menjar part en positiu. Celebrem que passin coses com aquestes al Soc i Seré, que podeu recuperar si encara no l'heu vist a través de la plataforma 3CAT. I ara el programa és moment d'obrir la revista del cor, perquè Mercedes Milà s'ha mullat i diu qui vol que guanyi les eleccions generals.
2: Milà va anar a recollir un premi al Celebrity Pets Awards, una gala per mascotes, i davant els mitjans de comunicació ja va dir que temia l'avançament electoral i va deixant això.
3: L'únic que te puedo decir es que deseo con toda mi alma que gane Pedro Sánchez las elecciones y que la gente entienda todo lo que han hecho, que es mucho.
1: Bueno, tampoc no sorprèn gaire que Mercedes Milà digui que votarà Pedro Sánchez.
4: La veritat. No.
1: Com vaig llegir però quan vaig llegir la notícia vaig clicar, vaig dir, a veure a qui votarà.
4: Per si de cas,
1: t'imagines que de cop i volta Mercedes Milà diu votaria a Esquerra Republicana?
4: Sí, home,
2: hauria sigut més titular, evidentment.
1: Li treuen un dels balcons de la Casa Milà, de la Pedrera, li treuen. Sara Carbonero ha passat per la mesa d'Antena 3, on ha parlat, evidentment, d'Iker Casillas, bé, evidentment, no tan evident,
4: no.
1: I ha rebut una sorpresa d'Alejandro Sanz.
2: Sí, sobre la seva relació amb Iker Casillas, Carbonero ha confessat que la seva vida va canviar completament, que es va tornar molt més reservada a causa de la persecució mediàtica que va patir durant molts d'aquells anys, i no en vol parlar molt més, doncs justament per això, perquè va haver-se de tornar ella mateixa molt més reservada. I el moment que s'ha fet més viral de l'entrevista és quan Alejandro Sanz li ha enviat un missatge molt emotiu.
5: Yo como soy tan fan tuyo, quería estar de algún modo y mandarte este abrazo enorme desde México, que estamos de gira por aquí. Espero verte muy pronto y ya sabes que te quiero con todo mi corazón. Chao.
4: Hay gente que le estaría dando un tabardillo si recibiera un vídeo de este calibre y de esta persona.
6: Yo estoy aguantando la lagrimita. Yo también. Muchísimas gracias, Alejandro, si ves esto, sabes también lo mucho que te quiero y te admiro y lo gran persona que es al final, ¿no? Porque yo creo que ahora detrás del artista hay un poema que me gusta bastante de Mark One, que se llama Nunca conozcas a un artista, pero en algunos casos merece la pena.
7: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Doncs vinga, arribats a aquest punt, amb només 4 minuts, 5:45 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres, agafem-nos de les mans i sapiguem quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
8: Bon dia, matiners. Avui divendres 9 d'octubre la Lluna entra a Balança i ja ens prepara per la Lluna nova que tindrem aquest dissabte en aquest mateix signe. Comença un nou cicle especialment relacionat amb els vincles, els acords i l'equilibri que necessitem recuperar a la nostra vida. Aquest cap de setmana he preguntat què puc fer jo perquè les meves relacions siguin més justes, més sanes i més equilibrades? Perquè trobar l'equilibri no sempre és cedir. De vegades també és aprendre a posar-te al teu lloc. Bon cap de setmana!
1: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
2: Doncs avui divendres felicitem el guionista, productor i director de cinema Albert Serra, en fa 51.
9: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
2: Un altre productor, guionista i director de cine, el mexicà Guillermo del Toro. I acabem felicitant el músic cubà Chucho Valdés, el pianista avui arriba als 85 per molts anys.
9: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
1: Posa'm ara una miqueta de Chucho Valdés, home, quina meravella. Doncs escolta'm, felicitats Albert Serra, també Guillermo del Toro i evidentment el cubà Chucho Valdés. I com cada dia als matiners, ens despertem amb una cançó, en aquest cas, música que ens proposa un rostre conegut.
10: Molt bon dia, matiners.
7: Joan Roca, xef, fa anys que ens deixa bocabadats amb els seus espectaculars plats del celler de Can Roca.
10: Us convido a escoltar Dancing Queen d'APA. Sempre he estat fan d'APA, però Dancing Queen me la posava en bucle quan la meva filla Marina, amb 17 anys, s'estava recuperant d'un greu accident de trànsit. Em recorda, quan l'escolto, aquells moments d'optimisme necessari, optimisme radical. Espero que tingueu un molt bon dia.
7: Els més matiners.

0: més matiners.
1: Són 6:15, molt bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al divendres 9 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor al dret a l'habitatge.
2: Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a les empreses i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també en la de l'Olga, que és la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desnonada a l'abril. Això mentre hi ha al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar a milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
1: La mort de Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre.
2: Els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid i davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català Salvador Illa.
3: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minut de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
2: Parlava en aquest cas de l'Olga, és cert que ni la Generalitat ni el Parlament li van fer cap minut de silenci. Sigui com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
1: Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29N.
2: La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, però el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial, cosa que el partit ha rebutjat. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, que és del sector de Junqueras, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si finalment no s'arriba a un acord amb Rufián. Pel que fa a altres partits, a Junts per Catalunya Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista, ja és oficial, mentre que el PP, Xavier García Albiol, sona com a cap de llista per Barcelona.
1: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica.
2: Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten el seu retorn a casa abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament, que porta anys buit.
4: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
5: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
2: Recordem que Puigdemont sí que ha dit que s'esperarà que l'amnistia estigui oficialment aplicada per tornar.
1: El govern francès ha anunciat les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants.
2: Després de setmanes de mobilitzacions, l'executiu ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que autoritzarà que es pugui contractar docents on calgui. Això després que ahir continuessin un dia més les mobilitzacions amb aldarulls a la plaça de la Bastilla de París.
1: Recordem que avui al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell en directe des de París. La família d'un exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del judici del suïcidi de la jove.
2: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta de Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. De fet, estava en tràmits per sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
1: Mare meva, i ara tranquil·litat tothom, per favor, perquè aquesta tarda, paciència, comença l'operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre.
2: Sí.
1: Ara m'ho veuràs tu.
2: Es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí més de mitja milla de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres per reforçar la seguretat viària. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta el tipus de controls que hi haurà.
6: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
2: A més d'aquesta restricció de circulació de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada.
1: Paciència, a poc, bona lletra, que després ens posem nerviosos i passa el que passa. La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura.
2: L'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones, poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica, que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la En vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual.
1: Marxes de pont o no? De cap de setmana llarg?
2: No, no, no, em quedo per aquí. Per no fer la cua.
1: Quasi millor. Bon cap de setmana, Agustí, descansa. Dos quarts de sis del matí, 5 minuts, ells de moment no marxen, ens espera un matí mogudet. Marc Curado, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Com cada matí és moment de fer un cop d'ull a les portades de la premsa. Avui, evidentment, amb la precampanya a tot arreu.
0: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre que augura una campanya electoral ruda. Al País es fixen els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge, tindrien de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure les llistes als indignats de la Puerta del Sol.
7: També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a 2 dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijó com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa.
0: Això en un dia en el qual la majoria de portades porten fotos de la destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja 2 autocars de civils a crematòrs.
7: I la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Ann Carson.
1: I els articles d'opinió, avui un dia més reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
7: L'editorial de l'Ara diu que el problema de l'habitatge no és només de les capes més vulnerables, sinó que afecta de ple la classe mitjana i totes les generacions.
0: I es pregunta fins a quin punt beneficiarà Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de lluita per l'habitatge.
7: La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen.
0: De fet, critica que els partits s'embranquen en un debat estèril i defensa que el problema de l'habitatge no resoldrà amb paraules irades, sinó amb pactes.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile titula La política de la crueltat i critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari.
0: Assenyala que quan la maquinària es torna contra una persona anònima no es tracta de derrotar un oponent, sinó de destrossar qui no havia triat participar en aquest combat.
7: El Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però diu que el govern espanyol i els seus socis no tenen dret a instrumentalitzar la situació. Diu que això és obscè.
0: Creu que un govern responsable no buscaria treure un rèdit electoral de la mort de la dona desnonada.
7: El País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre.
0: I exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia. Què rius?
1: És que m'encanta perquè... Últimament hi ha molta gent que s'està sonant abans de
8: bueno,
1: posar-se davant del micro i em fa molta
8: fresqueta,
1: gràcia.
8: Clar.
1: Perquè l'altre dia no sé si li passava.
8: A mi em va passar ahir,
1: també.
8: Però l'estudi de dalt feia fred.
1: Però avui... Sí, clar. Però jo soc molt partidari de que us moqueu davant del micro.
8: Home, tampoc cal, no? Exacte.
1: Vinga, va, centrem-nos, per favor. Repassem la premsa digital amb la Sílvia. Què han trobat a Capellades?
8: Doncs mira, restes de fusta de fa més de 40.000 anys demostren que els neandertals van ser fusters experts. En concret, les excavacions on han fet aquesta troballa és a l'abric Romanín, fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines o envasos. Per exemple, ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull la Vanguardia.
1: Ui, i qui s'ha posat a subhastar?
8: Sí,
1: digo.
8: Els Franco.
1: Apa, venga, bon divendres.
8: Sí, treuen a subhasta mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, a Magna Art Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures o vaixelles. Ho recull El Mundo, detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. Ara bé, també publica una imatge, El Mundo, que veiem, d'un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca. No m'ho puc creure!
1: Et dic que això se subhasta en hores?
8: No, clar, no em sorprendria.
1: Ai, Déu meu, els veïns d'Eivissa volen multes adaptades?
8: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem al diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensa que amb diners es podria aparcar a qualsevol lloc, però que avui li ha sortit car.
1: Avui no parlem de formatges ni d'esmorzars de forquilla, però tenim tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
8: Sí, per segon any consecutiu, el bar Leone de Hong Kong està al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic es consolida ara sí, com una de les grans potències, amb 13 locals en el top 50, especialment això, Hong Kong, Bangkok o Tòquio. En segon lloc, està més a prop, Moebius, a Milà, i tanca el podi l'Alquímico, Cartagena, Colòmbia. Més a prop encara, Barcelona, número 16, el bar Sips, al carrer sí. Montaner, i el número 17, el bar Paradiso, també Barcelona. Llegim al País.
1: Gràcies, Sílvia. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. També, per ser en emissió conjunta per ICAT. Ja tinc per aquí la Marta, perquè amb la Marta, com cada dia a aquesta hora, repassem alguns apunts culturals. Comencem amb notícies tristes, Marta.
9: Sí, perquè hem de lamentar una mort. És la de Joan Porta, conegut com el Gitano de Balaguer. Venen els bombes, venen els bombes, venen els bombes, venen els bombes. Va ser una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i es va retirar, de fet, fa uns dies ja per problemes de salut. Per tant, des d'aquí, doncs, tot el carinyo a tota la família i tota la gent de Lleida. Continuem ara amb notícies una mica més positives.
10: M'encanta la teva veu. I tu més.
9: I és que la sèrie Sense filtres del 3CAT... Del 3CAT.
1: Idò, meu senyor, però poc a poc, no hi ha...
9: És un drama adolescent sobre tres joves que s'enfronten als problemes derivats de les xarxes. Doncs bones notícies, perquè ha guanyat el premi Best Short Form als Premis Internacionals de Drama de Seul, que premien les millors sèries de 46 països diferents. I acabo amb algunes previsions per avui mateix. Per exemple, comença la ruta de l'art de Castelló d'Empúries. Avui també s'entreguen els Premis Nacionals de Cultura al Vendrell. També engega el Festival Internacional de Titelles al Teatre La Puntual de Barcelona. I, parlant de teatres, fa la presentació institucional del projecte del Teatre Nacional de Catalunya del nou director Josep Maria Mestres, que agafa el relleu a Carme Portacelli.
1: Amb només 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí, Catalunya està fent el primer cafè del dia i nosaltres us animem, com sempre, a participar a la Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
11: Molt bon dia de nou.
1: A veure, avui tinc el cordomí, per aquí, em sembla, també.
12: Bon dia, aquí.
1: Escolta,
12: present, sí.
1: Fem una cosa, Eloi, abans de la Dada Maria, espera't un moment, perquè ahir jo amb les presses em vaig oblidar de fer el sorteig de les entrades de teatre. Per tant, m'hauries de dir un número de l'1 al 4.
12: El 3.
1: Doncs mira, en Carles, des d'Esplugues de Llobregat, que ens va trucar ahir. Carles, per tu, aquestes entrades per anar a veure Morning Sun, que les sortejàvem ahir. Que, per cert, avui tenim un regal. Uf!
11: Ja el voldria, jo.
1: Ja et dic ara que podeu estar preparats tots els oients dels matiners, perquè això serà la revolució d'aquest programa de ràdio. I deixeu-me que us digui que avui tenim una altra novetat. Cada divendres hi haurà un resum del que ha passat al programa protagonitzat per Macià Closes, el nostre tècnic.
11: Ah, que xulo! Com
1: no
11: pillarem,
1: per què,
11: eh?
1: No tenen per què ser errades, però diguem que és... Des de la seva
12: òptica. Dominaran.
1: El què, perdó, Eloi?
12: Dominaran les errades.
1: Dominaran les errades. Sí, molt ben definit. Sí. Ja que he venut tot el peix, és moment d'escoltar què ens proposes avui, Maria.
11: Ai. Doncs mira, avui celebro que hi sigui l'Eloi, perquè vaig dir que un dia te'n faria una de litres dedicada a tu. Jo crec que aquesta t'agradarà. Sí?
12: Compte.
11: Mira, després dels aiguats d'aquesta última setmana...
12: Ai.
1: D'això es tracta, la Dada Maria. Vinga, va, anem-hi.
11: Avui una dada sobre pluges.
13: Però ha caigut més aigua, ha estat a la localitat d'Alforja, al Baix Camp. Aquest aiguat ha col·lapsat les dues rieres que passen pel poble i ha provocat la inundació de diversos carrers. Els forts corrents s'han endut molts cotxes cap als afores del nucli rural.
11: Això que sentíem era la crònica de TV3 de l'any 1994.
1: Ai, Déu meu.
11: De les pluges que van caure al Camp de Tarragona, també bona part de les comarques de Barcelona, van ser unes greus inundacions que demà farà 32 anys, el 10 d'octubre del 1994. Com sentíem, l'Alforja, al Baix Camp, en aquell episodi va ser el municipi que més litres per metre quadrat va recollir aquell dia, però és que no només això, sinó que és una de les vegades que a Catalunya s'han recollit més litres per metre quadrat en un sol punt en 24 hores. I la pregunta és...
1: Ai, però a veure, un moment, jo ja m'he perdut amb tot el que em vas explicar.
11: A veure, situat, 1994, episodi de pluja.
1: Jo tenia...
11: Alforja cau moltíssima aigua.
1: Tenia
11: moltíssima,
1: dos anys,
11: moltíssima.
1: Jo, si és que tenia dos anys.
11: La Lara no existia, jo en tenia un d'any. T'imagina't.
1: Sí, home, t'estic fent broma, Maria. Va, anem a la pregunta, a veure.
12: Calculeu bé, calculeu bé les edats.
1: Sí,
12: favor.
1: Contestaràs primer tu.
11: Sí, sí.
1: Ah, ho dius per mi. Eloi, sisplau. Va, anem.
11: Quants litres per metre quadrat van caure a l'Alforja el 10 d'octubre del 1994? És un dels pitjors episodis de pluges que hi ha hagut des que hi ha registres.
1: Val.
11: Ja us dic que són més dels que s'han recollit ara, d'acord?
1: Ah, sí? Ah, sí?
11: Com a pista.
1: Però més ara, sí. Que, més d'aquest...
11: Aquests dies, aquest últim cap de setmana, val, si vas veure les xifres de litres...
1: Sí, sí, sí. Doncs jo diré 500. Eloi?
9: Jo 400.
1: Eloi?
9: Perdó.
12: Ah, l'ha robat.
1: No, no.
12: Jo recordo Eloi, els 400.
1: Eloi, Eloi, jo t'he donat pas. Eloi.
9: No, sí, home. Sí, jo m'he colat.
1: Eloi.
12: No, no, ara no em fotré aquí amb... 405. Jo volia dir 400. 405, vinga.
1: Martona.
9: 550. Sé tu.
1: Macià. 444.
12: Sí, aquí necessitem un Francesc Mauri jugant que et diria 410,7.
1: Sí, però el Mauri, si el truquem ara, estarà d'espert, el Mauri, si el truco?
12: No, no. Sí, sí que estarà d'espert, però no sé si podrà que el truquis.
1: Per això vull dir que no sé. Eloi Cordomí, 405. Marta Viana, 550. Macià, 444. I jo que dic 500. Quants litres per metre quadrat van caure al mil...
12: Final... Al final la Marta no ha dit 400?
9: Jo he dit 400, la Lara.
12: Ah, val, val, la Lara, val, val, val, perdó.
9: Sí, sí, però sí, no sí, m'has sí, dit sí, ara, crec.
1: Ah, doncs la Lara 400. Anem a resoldre, per favor, perquè qui guanya la dada Maria d'avui és...
11: Macià Closes!
1: Molt bé! M'heu posat d'acord amb la Maria, no m'ho crec, això.
11: És que em porta 4, eh?
1: És que Macià, ja no participes més,
11: Macià. Molt fort.
9: S'ha acabat.
11: No para.
1: Molt bé, escolta'm, perfecte. Quants van ser, exactament?
11: Són 450, d'acord?
1: Sí, molt bé, Macià.
9: La
1: final,
11: la veritat és que us heu aproximat molt avui. I d'aquests, 240 van caure només en 2 hores i mitja. És una passada, eh? Perquè aquest cap de setmana, Eloi, si no recordo malament, hi havia algun punt amb 250 litres durant tota la nit de dissabte a diumenge, que ja era una passada, doncs imagina't, en 2 hores.
12: A Granollers.
11: Ah, per exemple.
12: Un dels llocs més, i 280 a Vilassar de Mar.
1: Molt bé, imagina't. Doncs escolta, Macià Closes, que ens està fotent una avançada per la dreta, que té tela el tema. Eloi, d'aquí uns moments t'escolto.
12: Vinga, fins ara.
1: Fins ara. I Maria, moltes gràcies i bon cap de setmana.
11: Bon cap de setmana.
1: A veure, un moment. Avui tenim no només les mans de Macià Closes muntant el bo i millor d'aquesta setmana, sinó que tenim un regal especial. No marqueu encara el telèfon del programa, d'acord? Qui el marqui, automàticament ja no participa. Perquè tenim 2 xecs de 200 euros, en aquest cas 2 talonaris de 200 euros, bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la Comerciada. 2 xecs de 200 euros. Què haureu de fer? Aneu-hi pensant. Durant uns quants segons, fer-nos molt la pilota als matiners. Molt. Les dues primeres persones que ens facin molt la pilota s'emportaran aquest xec, que no està gens malament, tal i com estan les coses. Dits preparats, no truqueu encara al 932017474. D'aquí uns moments, aquests 2 talonaris de 200 euros per sortejar entre els oients més matiners. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
14: Molt bon dia.
1: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
14: No regalem 200 euros, però sí contingut d'alt valor. Avui especial des de París per seguir l'efecte de les protestes que hi ha a França des de fa uns dies amb els estudiants. Parlarem amb estudiants francesos. També tindrem experts que ens ajudaran a il·lustrar què està passant a tot França amb aquestes revoltes. Després hi ha conversa de Rigan Ostrell amb Lilian Thuram, una conversa deliciosa que us recomano escoltar. Parlarem amb l'Orfeo Català, que presenta la seva gira amb Gustavo Dudamel, la gira europea de Gustavo Dudamel, i a les 11, Maria del Mar Bonet fa 51 anys del seu concert a l'Olímpia, diumenge hi torna, i Maria del Mar Bonet amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio des de París.
1: Doncs vinga, tot això a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
4: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
6: Ja hi tornem a ser.
7: Onzena temporada del Tot Costa.
8: Por qué? Por qué?
6: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
7: Nova temporada amb els vells clàssics.
8: No sé si són muy simpáticos. No sé.
9: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
9: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
10: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. El tenim preparat perquè portes una ratxa l'oi amb la dada Maria.
11: Sí, no, però jo aniré en aquesta línia, eh? Aquesta és la idea.
10: Jo estic, no, he de dir que estic molt
11: desmotivat. I el dia que parlem de pluges ho he recuperat.
10: Exacte. Bé, la vida funciona així. Eloi, vinga, anem-hi. Quin temps ens espera per avui? I sobretot també mirant el cap de setmana.
11: Si no, organitzaré un concurs perquè la gent em tiri floretes i ja està. I no passa
10: res. Molt bé, mira-li.
12: Molt ben tirat.
5: Molt ben jugat.
10: Va, que vaig tardíssim, Eloi.
11: Vinga, va. Avui ja està, marxen les pluges. Avui ha entrat el vent, en farà avui encara, sobretot als dos extrems de Catalunya, tramuntana i mestral. La tendència és que vagi afluixant, però no acabarà de desaparèixer del tot, i cap de setmana assolellat. Aniran passant alguns núvols prims a la meitat nord, diumenge potser aquests núvols seran una mica més abundants a la meitat nord, i les temperatures avui han baixat, fa fred ara mateix, i la tendència és que es vagin recuperant també durant el cap de, setmana. Demà ja ho notarem, que sobretot les mínimes ja comencen a pujar, la nit de la pròxima nit no serà tan tan freda.
10: Tot i que avui, escolta, hem sortit al carrer, Marta, i anàvem amb jaqueteta també a l'estudi, eh?
12: Sí,
10: avui s'ha notat, aquesta davallada de les temperatures.
11: Mira, en tot cas, Barcelona 15 graus i és la temperatura més alta, i a Montreux s'estan augmentant els 10.
10: Doncs vinga, jaqueteta i bufandeta per sortir de casa.
12: Sí.
10: Eloi, una abraçada forta, que tinguis bon cap de setmana.
11: Igualment, bon cap
10: adeu,
11: de setmana.
10: Adéu. Vinga, 9-3-2-0-7-4-7-4, el moment ara amb sí de marcar el telèfon de Catalunya Ràdio. Aquests dits més àgils s'emportaran aquest... Vaja, en tinc dos, per tant, un xec de 200 euros i un xec de 200 euros que bescanviarem, o que podreu bescanviar en prop de 1.500 establiments a Catalunya adherits a la Comerciada. De fet, és una iniciativa impulsada per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, també amb la col·laboració de les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Per tant, si teniu ganes de participar, només us demanem que durant una estoneta ens feu la pilota al programa.
12: Vinga. Vinga,
10: que hem de començar el cap de setmana una miqueta per la porta gran.
12: Sí, que ha sigut una setmana molt intensa.
10: Exacte. Per tant, necessitem pilota màxima als matiners de Catalunya Ràdio. Un xec de 200 euros, bé s'ho val. Per tant, 9-3-2-0-7-4-7-4. Tinc algú per aquí? Home, suposo que sí, tinc la Sara, pobra, agafant 10 telèfons a l'hora. Però a veure si podem parlar ja amb algun dels primers oients. Perdoneu. Aquí tinc el Xavi. Xavi, bon dia.
13: Bon dia, Carles.
10: Molt bé, comencem bé per fer la pilota, eh, Xavi?
13: Xavi Canalies, perdó.
10: Carles, d'aquí?
13: Com jo.
10: Però, Carles, com has arribat a que em dic Carles?
13: Que m'he equivocat, perdona.
10: Ah, val. Escolta, que aquestes hores tots estem adormits, eh? Aquestes hores tots estem adormits.
13: Fem una mica adormit.
10: Però clar, si dic, feu-me la pilota.
13: Tot i que sou l'alegria de tot Catalunya, eh?
12: Ara!
10: Molt bé. Escolta, Xavi, et posaré una musiqueta i, escolta'm, durant una estoneta, uns segonets, has de fer-nos molt la pilota per emportar-te aquest xec.
13: Vale.
10: Xavi? Sí?
13: Sí, sí.
10: Estàs preparat?
13: Sí, sí.
10: Vinga, va, som-hi. A veure, va, quan vulguis, Xavi.
13: Pues que cada dia quan me llevo no hi ha cosa millor que posar la ràdio i escoltar-vos a vosaltres per despertar-nos i fer-nos el dia més feliç.
10: Xavi,
13: sou la canya de tot Catalunya. Sou els millors. No hi ha res més millor que escoltar Catalunya Ràdio de bon matí. Oh. Què et sembla?
10: Xavi, un aplaudiment. Vinga, per tu aquest xec de 200 euros. Que tinguis un molt bon dia, Xavi.
13: Moltes gràcies. Igualment, bon dia i felicitats pel programa.
10: Moltes gràcies, una abraçada. A veure, qui més tinc per aquí? Em dieu el nom? No sento res.
14: Enriqueta?
10: Enriqueta! Què tal,
14: hola,
10: Enriqueta?
14: Bon dia, bonic.
10: Va tot bé o no, Enriqueta? M'hauries de baixar una mica la ràdio.
14: Sí, la baixo, la baixo.
10: A veure...
14: Pues mira, que m'alegro moltíssim,
10: espera,
14: moltíssim,
10: espera,
14: moltíssim.
10: Espera, espera, que t'he de posar una sintonia abans de que comencis, que hi ha en joc aquest sec de 200 euros, d'acord?
14: Molt bé.
10: Enriqueta, som-hi. Quan vulguis, Enriqueta!
14: Doncs que m'alegro moltíssim, moltíssim, moltíssim de que estigueu regalant aquest... aquest xec, perquè és tot un detall per part vostra i sou super simpàtics i molt amables i esteu al dia de tot, perquè mira, avui gràcies a vosaltres m'agafaré la xaqueta que no vaig a ser que m'encostipi i veig que us preocupeu moltíssim per tots els oients del matí. Sou la hòstia, la veritat que cada dia em deixeu més al·lucinada. És espectacular el que feu des d'aquí del programa. I a més m'aixeco amb una alegria que és que si no fos per vosaltres, mare meva, és que no sé què estaria. Jo ja, quan surto al carrer avui, que aniré a brigadeta, gràcies a vosaltres, sobretot.
10: Ja està, ja està, Enriqueta, home.

0: xecs?
1: I tant, sí.
0: Ens han de donar més xecs d'aquests.
2: Cada dia volem xecs.
0: Això és una meravella, que acabem d'inflar-nos uns quants quilets l'equip del programa. Això és fantàstic. Doncs mira, ara farem un gir inesperat en aquest matí de divendres. Posa'm una música agradable, Macià.
2: Què és això?
0: Sí, perquè a partir d'avui els matiners, el pensament malèfic del nostre tècnic de so, Macià Closes, apareixerà tots els divendres. Ho farà en forma de muntatge, un muntatge sonor, perquè cada final de setmana les seves mans editaran un recull dels moments més destacats del programa. I aviso que destacats no vol dir que siguin els millors.
2: Quina por. Ui.
0: Estimades meves, esteu preparades?
2: Sí. Jo no.
0: Que arrenqui el muntatge, Macià.

0: cosa mai vista.
1: A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
2: Fem matinesa el 12 d'octubre.
1: Ah, sí?
3: Què?
1: Bueno, després ho parlem. No, es que per un dia que tenia festa...
4: El trabajo te realiza. El trabajo es la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, mira.
5: A mi que mengen el...
2: I descobreixen...
6: Es tracta de nous mons que es formen a partir de matar...
2: Passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella porta. A un grup de nens tu no els hi pots dir que mal.
7: Exacte.
2: Imagina que acaben de cantar i dius que mal.
0: Una puta mela.
8: De veritat, molts ets...
2: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
1: Vale, a mi no.
2: Des que et posen una mica de rever a la veu, Déu-n'hi duret, eh?
1: Sóc una autoritat.
2: Home, tu diràs, no ho havia dubtat mai.
9: Pim, pum, pam, porrazo.
1: Sigourney Weaver.
2: Mira, dona pas tu la nota de veu, va.
0: Adéu!
2: Diana Lara García, que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Adéu. I abans d'acabar, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
10: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo aquest dijous me n'he anat cap a casa pensant en Anne Carson, que és aquesta poeta canadenca que ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Al Catalunya Nit, la nostra companya Montse Camps de Cultura i en David Guzmán ens han explicat qui és, com escriu, quin és el seu estil, i ens han recomanat un llibre que es diu La bellesa del matrimoni, en el qual aflora, diuen, aquest sentit de l'humor tan especial que es veu que té. Jo no l'he llegida, diuen, un sentit de l'humor irònic i sec. Així que he sortit del programa i me n'he anat a buscar, aviam si hi havia alguna cita d'aquest llibre, i és amb el que us deixaré avui. Diu: el desig duplicat és amor, i l'amor duplicat és bogeria. La bogeria duplicada és el matrimoni. Au, que us vagi bé el divendres i el cap de setmana. Bon dia.
2: La bogeria duplicada és el matrimoni, eh? El cert és que és una bona frase que ens ha deixat l'Agnès Marquès, la seva reflexió per acabar aquest divendres, almenys els matiners. Francesc Soler, bon dia.
11: Bon dia, què tal, Canàlies?
2: T'he vist impactat amb aquesta frase, eh?
11: Sí, he de pensar, eh?
2: Donar-li un parell de voltes. Tens fins les 12 o la 1 del migdia encara, sí, per fer-ho. Ricard Ostrell, avui per ser a partir de les 7 del matí en directe des de París, atents a tot el que està passant al país i a la ciutat. Estàs preparat o no per començar el cap de setmana?
11: Sí, es veu que farà fred. Bueno, de fet, ja en fa.
2: Ja en fa.
11: Sí,
2: jo sí, ja sortiria amb la rebaqueta.
11: Sí, ja ve de gust també una mica, no?
2: Ara t'escalfaràs una miqueta.
11: Vinga, endavant.
2: Engega el matí de Catalunya Ràdio, ara mateix amb Francesc Soler. I tornem dilluns. Bon cap de setmana, matiners.
12: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: Tinc el gos en català de Bumbu. Però què fan, vas? Sound, sound.
0: Anna Closa.
4: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
5: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
3: Venga.
5: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. Ah! L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Rosa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tots tenim aquella persona al nostre entorn que arriba tard a tot arreu i si jo els hi poso el tard davant. Per exemple, tu dels meus amics series la Tardaia.
1: Molt bé.
0: Que sembla un personatge de Game of Thrones. I sí. Tu series en Tardergi.
2: Tardergi? Oh, m'agrada molt Tardergi.
0: Sí, aquest seria un dels dolents de Game of Thrones.
2: Que jo soc dels que arriba a l'hora, nois.
0: Bé, doncs, si ho català és 8, apareixerà un quart de 9. Això sí, tenim sort. I si decidiu enganyar-li i dir-li l'hora errònia, doncs és inútil que ho feu perquè arribarà tard igualment.
2: A més, jo ho sap.
0: Es constata.
2: Sí, home.
1: Exacte. I si no tens a prop una persona com aquesta, és que aquesta persona ets tu, eh?
2: Sí, senyora.
1: Ets tu.
3: Sí, és així.
1: La persona impuntual, a més, acostuma a avisar amb un missatge molt concret. Ja surto.
2: Ja.
1: Aquest ja surto pot voler dir que realment està creuant la porta de casa, que acaba de sortir de la dutxa, que encara està decidint què posar-se de roba o que és conscient que realment hauria de sortir ja de casa, però és que està fent scroll estirat al sofà.
3: Home, no. Yeah. També et diré una cosa. Un moment.
2: Enorme.
3: La gent que fem tard no fem scroll al sofà. És a dir, estem fent coses, hem calculat malament
2: Coses molt importants. És que estic fent coses molt importants.
3: No, doncs estàs acabant de dutxar perquè no has calculat bé.
2: Estic matant un gat.
3: Estàs estenent la roba perquè no pots, perquè saps que plourà i no pots marxar amb la roba estesa o aquest tipus de coses, però scroll al sofà no.
1: Parla per tu, Laia, perquè hi ha de tot, hi ha de tot. Després arriba el segon missatge. Arribo en 5 minuts. Aquí ja sabem que no parla de 5 minuts reals, parla d'una unitat de temps que pot durar entre un quart d'hora i 40 minuts, depenent del trànsit, el transport públic, o de tots els obstacles que hagis hagut d'anar esquivant al llarg d'aquest trajecte.
3: Perquè tu fas el càlcul si no passa res. És a dir, tu dius, jo arribo d'aquí 5 minuts, si tot anés com flash, però sempre passen coses.
2: Sempre passen coses.
3: És una variable que no introduïm mai.
1: Doncs segons la psicologia, les persones que habitualment arriben tard no sempre ho fan per falta de respecte o compromís, sinó que calculen malament el temps i tendeixen a autoenganyar-se.
3: Sí, sí.
1: Aquest fenomen es coneix com la fal·làcia de la planificació, que és la tendència a subestimar quan trigarem a completar una tasca, encara que l'experiència anterior ens hagi demostrat moltes vegades que el nostre càlcul no és realista.
3: És ben bé així,
1: És ben bé així. Sí, sí. De fet, és a dir, una persona pot estar convençuda que necessita 20 minuts per dutxar-se, vestir-se, preparar la bossa, sortir de casa, però tot això no ho ha aconseguit mai, fer-ho menys de 40 minuts. Per tant, perquè ara, tu estàs convençut que ara sí que ho faràs en 20 minuts.
2: I penso això, a la meva parella, quan arribi a casa, penso posar aquest text així tal qual.
3: És que
2: seré increpat, però m'és igual.
3: No, perquè hi ha gent que ho té més exagerat. És a dir, a la meva germana li passa especialment, i per això dic que és genètic. Jo crec que jo ho tinc bastant més controlat, diguéssim.
2: Yeah.
1: Doncs si una cosa fa la persona que és impuntual és calcular el temps que trigaria si tot sortís perfecte. L'impuntual no contempla haver de buscar les claus, contestar un missatge d'última hora o esperar que l'ascensor pugi 7 pisos. Aquesta persona pensa, trigaré 10 minuts en arribar, per tant, si surto d'aquí 10 minuts abans, arribaré més que puntual, no? Segur, però és clar, no ha calculat que abans de sortir de casa haurà d'agafar la jaqueta, portar-se les sabates, comprovar que la cartera i les claus les porta a sobre. Fer un pipí, esperar l'ascensor, caminar fins al transport públic, arribar al lloc.
2: És el que s'anomenen els ponderables.
1: Exacte. És a dir, minuts que existeixen en la realitat, però que en el seu
3: en el
1: cap...
3: plan no hi són.
1: No ho ha tingut en compte. Segurament és una persona que es distreu fàcilment amb qualsevol cosa. I és que, esclar, les preses no són bones, perquè aquesta persona potser acaba de rebre una nota de veu d'una amiga mentre l'escolta està a Instagram, però llavors veu un vídeo que el porta cap a un altre vídeo, que parla sobre un tema que li interessa mentre escolta un altre vídeo. Clar,
3: Això ho veig lleig.
2: Això ho fa la gent.
1: És lleig. Però aquesta persona impuntual també pot ser que tingui la mania de no poder sortir de casa deixant a mitges una tasca. Aquesta persona sap que té 5 minuts de marge per marxar, però sap que té pendents rentar un parell de plats del dinar, que té el llit a mig fer perquè l'ha deixat ventilant quan ha marxat de la feina, ha marxat a casa per anar cap a la feina, que ha anat a buscar un jersei i s'ha adonat que la calaixera està desordenada i decideix en aquell moment ordenar-ho.
2: Els que tenen toc i han de tocar totes les parets de la casa abans de sortir de casa.
1: Mira, també.
2: O han d'encendre i tancar l'interruptor 15 vegades.
1: Exacte. És a dir, que tot això és temps que perd quan en realitat aquesta persona ja estava llesta per marxar. Per tant, tenim dos tipus de persona que entenen el temps de manera molt diferent. La persona puntual considera que arribar a l'hora és una mostra de consideració, en canvi la persona impuntual acostuma a pensar que no ha fet res perquè la seva intenció

0: però sí, ni punt de comparació amb gent molt impuntual i jo mai faria scroll al sofà.
1: No, mai,
0: sempre
1: mai.
0: És per feina.
2: Sí, també pot passar que això, tu ho has fet tantes vegades que has arribat tard, que el teu cervell ja ho té interioritzat i això ja és automàtic. Vull dir, no passarà res, l'altra persona no s'enfadarà perquè ja em coneix. Però tot això es pot corregir, d'acord?
0: Sí? I tant, sí, home, jo ho he corregit molt. Els experts.

0: I ara parlem d'història, Laia. Martí Gironell, n'ets fan?
1: Una mica.
0: Torna a la novel·la històrica amb Mala veïna, on s'endinsa en la història d'una curandera de Garriguella, temuda pel seu caràcter, però demandada per les seves habilitats per curar. Es titula així el llibre, Mala veïna, amb el qual anem al segle XIX, i Gironell el que diu és que vol homenatjar la saviesa femenina.
2: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
0: La història s'ambienta a l'entorn del castell de Peralada de finals del segle XIX, on sembla que els fets històrics i la llegenda es donen a la mà. No sabia que hi havia històries de bruixeria a prop de Peralada. El Martí Gironell us ho descobreix.
3: De bruixes hi ha tot arreu.
0: Teniu aquest nou llibre.
3: I s'acosten, recordem-ho, quan s'acosta el dia de Tots Sants i la nit de la castanyada, hi ha més bruixes que mai.
1: Bueno, però les bruixes són bones, hem quedat, no?
3: Sempre. Doncs acaba d'entrar Rosalia, però no és bruixa, no, Rosalia?
1: Bueno, no sabem.
0: Cadascú fa la seva màgia. La Rosalia ara ha guanyat un premi al Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxit com aquest, La Perla, que sentim, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Diuen que l'àlbum eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i de públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sarrovires i diu que Rosalia té una enorme capacitat per combinar tant avantguarda com patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: I ara sentiu la Naina.

Sant Jordi Club de Barcelona. Digueu-nos qui hi anirà, perquè algú de vosaltres ja ens va explicar que teníeu entrades per anar a veure els dies 16 o 17 o 18 d'octubre algun d'aquests tres concerts d'acomiad de la Fumiga al Sant Jordi Club. Doncs s'enduen aquests valencians la seva amiga Naina, artista de 19 anys, que ja consolida la seva irrupció a l'escena després del disc Vives o Mortes i d'haver fet col·laboracions amb artistes com Figaflaues, Ginestar o, en aquest cas, la Fumiga, amb qui la veurem sobre l'escenari.

I versionant els Oques Grasses, que són protagonistes del dia o de la setmana, ara que llegíem cròniques vostres del concert d'ahir, doncs la Naina obrirà els tres concerts de comiat, en aquest cas de la Fúmiga.

0: Clàudia Esplais.
1: Som-hi!
2: Sí, aquest cap de setmana la gran majoria de caus, esplais, centres excursionistes i entitats educacional lliure comencen la seva activitat amb noves incorporacions de nens i nenes que tot just hi entren perquè acaben de fer els 5-6 anys o l'edat que sigui que necessites per entrar-hi, i també doncs, nous monitors, caps, nous grups, i sempre hi ha com aquesta il·lusió. Jo ja me l'he d'anar recordant des de la nostàlgia, perquè efectivament jo ja no tinc edat, vale, per anar al cau. Jo ja fa uns quants anys que vaig penjar el foulard.
0: Però sí, per ser monitora.
2: No, home, no.
0: Per què? Per ser monitora no tens edat?
2: Sergi, no.
0: Sergi, no, pregunto,
2: O sigui, jo, per mi, un límit, però molt, molt límit, són els 30, però ja una mica abans hauries d'anar recollint el cable.
1: Pots passar a fer de coordinació, pots parlar de fer tasques d'ajuda, però... No,
0: parlo des del desconeixement absolut.
1: Ja ho veig.
2: Sí, crec que la gràcia d'aquestes entitats, tot i que n'hi ha que són una mica diferents i sí que tenen potser monitors o gent a coordinació molt més gran, o pares fins i tot, la gran majoria et diria que la gran característica que tenen és que són gent molt jove i que doncs, encara estan estudiant, estan a la universitat, estan fent les seves primeres feines i sobretot que tenen ganes de tornar a la seva experiència com a nens i nenes en cas d'haver-ho sigut a la seva etapa adulta com a monitors, monitores de nous infants.
1: Ai, mira,
2: que...
1: una pell de gallina, de veritat.
2: Bueno, és que és això.
1: Per això que està explicant.
2: Perquè és aquest moment de l'any en què comencen a no tenir caps de setmana, si és que n'han tingut en algun moment, aquesta gent jove, per dedicar-los a muntar activitats per aquests nens i nenes de manera totalment voluntària, que és una cosa que a vegades ens n'oblidem i que ens pensem que és com una mena d'activitat extraescolar més en què aquesta gent fa la feina pagant, o sigui, cobrant, perdoneu. I no és així, són gent que es reuneix quan pot de la setmana, doncs a vegades és fent el vermut el dissabte per preparar just la tarda després, o a vegades és una videotrucada un dimecres després de classe, o jo què sé, un diumenge a la nit, fins i tot si és l'únic moment que coincideixen, per poder posar-se d'acord i muntar aquestes sortides i activitats.
1: A més, és aquell moment tan bonic, Laura, estaràs d'acord, al principi de curs, quan veus aquells que fins fa 4 dies eren els nens més grans, que debuten fent de monitors i monitores.
2: No,
1: que
2: jo cada any...
1: Això el trobo de llàgrimes. Sí, estic tan contenta.
0: Pel mig hi ha pausa sabàtica, hi ha intertici.
1: No, com a molt hi ha un curs de monitors fet amb pentes i rodolons.
2: I jo cada any tinc més trauma de sentir-me una persona anciana perquè veig la foto de l'equip de caps d'aquest any i penso... a més, aquest any l'equip de caps del meu cau...
3: Aquests els havia dut jo, no?
2: No, han fet l'anunci dels equips amb fotos seves de petits. I dic, és que per mi encara sou així, m'entens? Yeah, yeah. Vull dir, encara teniu aquesta cara.
1: Laura, hi ha un moment pitjor que et passarà, que és quan els teus nens els veus empenyent un cotxet pel carrer i penses, hosti, sóc àvia. Mira. Clarament, ara mateix sóc àvia.
2: Pas per pas, ara ja en tinc prou veient els meus amics empenyent cotxets.
0: Un cotxet de què?
1: Cotxets de criatures.
2: En tot cas, jo avui venia a fer una petita empanteta als pares i mares, famílies que tinguin algun dubte de si estan fent bé, apuntant els seus fills al cau a l'esplai de centre excursionista.
4: Que em perdo molt el temps del cap de setmana amb el meu fill si l'apunto.
2: Sí, ja ho entenc, però jo crec que és una experiència que té altres coses. Encara potser hi sou a temps en algunes entitats.
1: I tant, segur que sí.
2: Que segur que busquen nens i nenes, algunes segur que hi han tancat inscripcions, però vosaltres insistiu, si no hi ha lloc, poseu-los a la llista d'espera, algun moment o altre podran entrar.
0: Un dia jo faré el mateix amb els esbarts dansaires. Avui et toca a tu.
2: T'estàs posant gelós ja?
0: Sí, bastant.
2: Ah, bueno, no,
1: d'estar.
2: També tens un micròfon, tu, cada dia aquí, de 7 a 11.
1: No facis cas d'aquesta interrupció.
2: Doncs, vinga, el motiu número 1 per apuntar el vostre nen o nena al cau o l'esplai és el contacte amb la natura.

0: és molt divertit perquè jo poso cançons al guió i jo ja sé quina cara farà la Laia Vidal.
1: I les cantarà totes aquestes, la Laia.
0: Doncs mira que no n'he posat de gaire friquis de cançoner perquè he pensat que seria massa folclòric tot. En tot cas, el que us deia de contacte amb la natura, ja sé que sona molt hippie potser, o que és una cosa que penseu que vosaltres com a famílies podeu també aportar als vostres fills i filles, i és fantàstic si podeu anar a la muntanya els caps de setmana i poder-los ensenyar doncs una mica el nom dels arbres, el nom dels ocells, el que sempre ens diu en Pau Riba amb aquella cançó preciosa que té de curar, de que sabem moltes coses efímeres i que només pertanyen al nostre temps i que en canvi les espècies que porten aquí milers d'anys no sabem ni com es diuen ni com funcionen. Doncs crec que és una cosa molt important que es fa des de les entitats d'educació en el lleure, i també hi ha una part d'autogestió i de supervivència, si li vols dir així. Jo penso que ja no cal dir-li supervivència perquè al segle XXI no hi ha ningú que estigui sobrevivint a la muntanya. Tots anem totalment previstos de tot el que necessitem per passar una jornada còmoda i no hi ha ningú que estigui allà, bueno, com si estigués abandonat al mig del bosc. Però a mi em fa molta gràcia aquests dies de l'acampada de sol, per exemple, que sí que és veritat que hi ha una part reivindicativa que no té a veure amb el que es fa en uns campaments normals, que jo entenc que t'emocionis, però hi ha tot de gent emocionant-se, que és el primer cop que munta una tenda a la seva vida, de veure que realment amb quatre pals, un toldo i un sistema de roda de serveis clàssic d'uns campaments, la societat funciona, i que funciona a través del voluntariat i de l'altruisme i de l'organització. Bueno, i la gent descobrint la sopa d'all, de cop i volta, dic...
2: Tal qual.
0: Clar, dient, bueno, és que no sé quant temps durarà aquesta acampada, però és que m'entren ganes de no tornar mai més a casa. Dic, bueno, benvingut a la sensació que tens quan te'n vas de qualsevol campament des de que tens 6 anys, si estàs apuntat a un cau o un esplai, no? Que tens com aquesta sensació, una mica d'utopia, perquè evidentment no podries viure tota la vida en uns campaments, però sí de... no necessito totes les comoditats que tinc a casa.
2: Tal qual.
0: I a
2: més
0: a més...
2: Soc capaç de viure sense elles i me les puc apanyar i li trobo altres virtuts a aquest sistema de vida.
0: Exacte, i amb una petita organització de res, de ja et dic, de dir, aquestes tres persones cuinen, aquestes tres netegen, pots viure durant molt de temps.
2: Sí.
0: I no fa falta que gastis tant ni que consumeixis. Vale, seguim doncs amb els vincles personals que fas a les entitats d'educació en el lleure.

0: aquells jocs de nit.
1: Ai, Laura, hem de plorar tota l'estona.
2: Aquells jocs de nit, aquells cruixos, eh?
3: Doncs sí, al final són històries d'amor que et queden per tota la vida. De fet, el Nil, en aquesta cançó, canta, jo penso, a un amor, no sé si cert o fals o imaginari, de la seva infància al cau, i són moments de molta intensitat. Llavors, els vincles que tu fas, tant d'amistat com de crashos i com de descobriments vitals que tu fas en una nit de campaments, et duren tota la vida, i a més són amistats que no és broma que sí que duren en el temps, així com les de l'escola, sempre quan s'acaba l'etapa perquè te'n vas de l'institut o del batxillerat, on sigui, dius, oh, ens escriurem, serem amics per tota la vida, quedarem per sopar,
2: i no és veritat,
3: no acaba de ser la veritat en tots els casos. Jo et diria que les amistats que fas al cau o a l'esplai és molt més fàcil que amb el que has construït justament en aquestes nits de pluja, amb anècdotes de perdre't al bosc,
1: d'ajudar-se, d'ajudar-se, sí, molt. Els vincles, fan vincles entre, per exemple, moments en què els nens i nenes no tenen massa relació a l'escola, es fa un vincle com de germans, d'haver-te ajudat i d'haver-nos ajudat mutuament, d'haver aconseguit un repte plegat, i això és molt indestructible.
3: Per molts nens i nenes que potser a l'escola no tenen tanta facilitat de socialització, al cau l'esplai a vegades és el refugi. Per mi ho va ser durant un temps.
2: És que és molt important teixir una altra xarxa més enllà de la de l'escola, eh?
3: Sí,
2: que no tinguin només aquesta única xarxa, perquè després, si les coses no acaben d'anar del tot bé, doncs tens un refugi on estar.
3: Jo quan vaig canviar de l'institut del batxillerat, d'escola, vaig trobar una classe que no tenia gaire afinitat amb ningú, i els meus amics del dia a dia eren els del cau. Vull dir que al final és una alternativa, i penso que molt més forta que les de l'escola, no? I seguim amb l'última baula, que jo penso que és obligatori dir-la, que és la part d'esperit crític i de ganes de transformació social.

0: et dirà que les entitats d'educació en el lleure adoctrinen, no? Amb certs, amb certes proclames polítiques.
1: Ben fet, també ho fan els anuncis de la tele.
0: Exacte.
1: En direcció
0: res
1: contrària.
0: Res és neutral, tot exacte és polític, i a mi em fa molt feliç i m'omple d'orgull que els caus i esplais d'aquest país sempre lluitin per les causes justes.
1: Són el estàndard de valors.
0: Exacte, tant si és preocupats per el genocidi a Palestina, com si és per la crisi de l'habitatge, com si era en el seu moment també, que jo recordo ser cap pel dret a decidir, de tots els pobles que volen autodeterminar-se.
2: Són causes justes totes aquestes que comentes, Rosi.
1: Perquè al final són fruit d'uns valors compartits, que és mirar pel bé comú i ballar per això, no? I en contra de l'individualisme.
0: De donar valor a la llengua també, de que la llengua vehicular de les entitats sigui el català.
3: Es fa servir o només de postureo?
1: Es fa servir, clar que sí.
0: Doncs això, que si teniu l'oportunitat de portar els vostres infants a un com bon esplai, feu-ho. Crec que també és un mètode infal·lible contra els temps d'aïllament que venen, en què tothom s'ha de protegir la seva bombolla perquè no et passi res. Al cau i a l'esplai, nois, us passarà de tot.
2: Molt bé.
0: Però això és el que espereu, créixer com a persones i lluitar per un món més just.
4: Els experts i CAT.

0: Vives, la nova, la tercera novel·la de la Maria Climent, Punt de no retorn, ja és una realitat. De fet, ahir mateix arribava a llibreries. Tu, Laia, també n'has tingut accés anticipat i ja te l'has més que acabada.
1: Sí, es llegeix gairebé d'una tirada, diria. A mi m'ha agradat molt, m'ha enganxat molt i, de fet, és que som davant d'una novel·la, jo diria, marca de la casa Maria Climent, si és que es pot dir així, això davant d'una autora que té tres novel·les, però que trobo que ha donat un segell ja molt personal. De fet, hi ha alguns dels components que coneixem de la seva literatura que s'hi reconeixen fàcil. Què us diré? A veure, canvis de rumb en la vida d'una persona, decisions transcendentals, aquesta idea com de recalcular plans previstos a unes alçades de la vida en què les coses veus que no t'acaben de sortir com havies planejat i has de fer allò de recalcular del GPS i veure doncs, com ho afrontes, no? A partir d'ara com traces un nou camí, un nou rumb. La Maria Climent ens acosta a la vida de la Júlia i aquí va la premissa de la novel·la. És una protagonista que és una mare de família, té parella, té una filla d'uns 3-4 anys. Aquesta parella és una altra dona i a ella, la Júlia, li sorgeix una oportunitat laboral a Gran Bretanya per 3 mesos. I aquí, quan tens una criatura de 3 anys i una parella, doncs naturalment apareixen moltes emocions contradictòries. L'opció de llibertat, quan estàs absorbit per una maternitat, això, intensa, però també la culpa. És a dir, llibertat i culpa com a dues grans protagonistes. Perquè, de fet, és quan ella pren distància del seu dia a dia, quan fa aquest pas, doncs que la Júlia descobreix que es troba en un punt de no retorn. D'aquí també doncs, un dels punts de no retorn, títol de la novel·la, no? A la seva vida, ella veu que acaba de guanyar una perspectiva que l'ajuda a desxifrar coses que potser no veia quan era ben bé a dins de l'ull de l'huracà. És a dir, ella pot començar a desxifrar quines són les peces que no funcionen en l'engranatge de la seva vida. Ens ho explica la mateixa Maria Climent.
2: N'hi ha uns quants de punts de no retorn a la novel·la, crec. Des d'adonar-se que s'han pres decisions irreversibles fins a adonar-se que no es vol continuar vivint així o sentint-se d'esta manera, deixar de veure la parella com l'havies vist fins al moment, aquell clic que et fa al cap un dia i després ja no es pot desfer.
1: Ara la Maria Climent parlava doncs, de les decisions que prenem o altres que no prenem, les conseqüències que té just això, aquestes decisions que en alguns moments de la vida hem anat prenent. En aquest sentit, la novel·la va fent un símil al llarg de tots els capítols amb el fet d'aparcar. És a dir, ella diu que a la nostra vida nosaltres anem conduint, però hi ha un moment en què aparquem i a vegades aparquem al primer lloc que trobem.
2: Hi ha un moment en què la protagonista diu alguna cosa així com vas conduint per la vida fins que un dia aparques i jo duia amunt de copilot quan vaig aparcar o potser era ella qui conduïa i jo em vaig deixar aparcar. I això ho dic perquè el temps, el pas del temps o l'edat més aviat té un pes molt important en la novel·la, però també en les nostres vides. Vull dir que al final tot gira entorn al fet d'haver pres o no encara decisions irreversibles i el cost que té canviar de vida quan sí que les has pres.
1: El cost que té canviar de vida, no és el mateix, no? Prendre una decisió en un moment en què no tens cap lligam, en què sí que en tens. Això és, per tant, un dels principals temes de la novel·la o dels contextos, si més no, en què es desenvolupa, que és la maternitat, la criança. És una qüestió, la maternitat o la criança, que no apareix a la novel·la per mostrar-ne la cara més dura, com sí que han fet altres textos últimament, no? Allò de... És una novel·la que descobreix la cara oculta de la criança, no? I que fins ara no se'n parlava. No és tant això, o no només, sinó també que una mica vol apel·lar a la pròpia responsabilitat i també valentia, perquè al final són les dues coses, i remarcar que no totes les decisions que prenem són igual de transcendents a la vida.
2: El que li passa a Júlia és que s'ha abocat tant a la criança que s'ha convertit en una persona horrible i té la sensació d'haver desaparegut de la seva pròpia vida. Fins que arriba un dia, des de la distància, que s'adona que es pensava que era feliç i no ho era i que la maternitat no podia ser sinònim d'allò.
1: Mira, una cosa que li passa a la Júlia en relació amb la criança és que la confon. És a dir, això segur que hi haurà gent que ha estat mare i que ho identifica. La Júlia atribueix a la criança una sèrie de conseqüències que potser no acaben de ser certes. És a dir, que tenen a veure amb el desgast de la parella en un context de comaternitat i, per tant, és difícil saber on acaba una cosa i on comença l'altra, perquè és tan nebulosa de la maternitat i del cansament, doncs ho tapa tot, no? És a dir, potser la dicotomia maternitat-llibertat no és sempre tan evident, encara que potser a vegades es disfressi d'això. Però en un context així, això que dèiem, quan ets ben bé dins de l'ull de l'huracà, no és fàcil treure conclusions, perquè a més fer-ho doncs, implica el reconeixement doncs, de les pròpies emocions, d'allò que les causa, començar a fer diagnòstics, a donar-te que una mateixa, doncs, que t'has equivocat, que cal que recalcular la ruta, allò que dèiem. La novel·la al final parla d'aquesta valentia, però també de les amistats, parla d'infidelitats, perquè tot això li dona aquesta pàtina d'humor, també de tragicomèdia, trobo tan característic de la Maria Climent, que és aquesta sensació que penses, hosti, és tan desgraciada, pobra, sempre. I això et fa també empatitzar molt, perquè doncs la vida al final està plena d'encerts i d'errors, i al final, doncs, la fugida endavant és un tema en tots

0: fas més enllà dels oques grasses dient adéu?
1: Doncs sí, jo ja us vaig dir ahir que aquest cap de setmana us tocarà menjar-vos la turra a la gent que us és absolutament igual a oques grasses, us compadeixo, i hem estat tots aquí en algun moment de la vida. Però hi ha altres coses, sí, hi ha altres coses a atendre en aquest cap de setmana llarg. Res a celebrar el dia 12 d'octubre, però tot a celebrar qualsevol festiu del calendari. Tampoc no ens hi posarem clar, de cul.
0: De fet, jo sempre que aprofito el dia 12 per veure més pel·lis al Festival de Sitges, dic que és feina. Ho faig bé? Porto 15 anys amb la mateixa
1: jornada
0: broma.
1: Jornada laboral, no, sí, per sí, tu? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs sí, com sí. Tu suposo que n'hi haurà molts d'altres. Doncs Roger, posa'ns una mica en context de què podem trobar al Festival de Cinema de Terror de Sitges, perquè jo, personalment, no hi he anat mai. Crec que m'agradaria viure aquesta experiència, però necessitaria anar amb un esquadró de persones que em facin sentir segura, perquè jo em cago a sobre amb qualsevol cosa de por. I, a més, sé que hi ha molt friqui. Sé que hi ha, és un ambient molt, molt cinèfil friqui.
2: Abans que t'ho diguin, Roger, demà la pregunta del dia justament és cinema de terror. Què onda?
1: Vull dir, doncs us ja aneu pensant.
0: De fet, us hem penjat al grup de WhatsApp al llistat de 11 pel·lícules que ens hem repartit aquí entre el Roger i el Roger i que veurem fins des de demà fins al dia 12 i la setmana que ve us les explicaré algunes que per això dic que és jornada laboral.
3: També deixa'm trecar una llança, Roger, tu m'has explicat al llarg dels anys, jo era potser com la Laura que tenia prioritzismes al voltant del terror, però ja fa anys que això passa de la història i Sitges és molt més sinònim de cinema fantàstic, sí. Els gèneres són molt més oberts, de no? Fet, vull dir que és més, molt més per tots els públics que no havies sí. d'anar a un inici.
0: La paraula que faig servir a Laia Gèneres és ideal perquè, malgrat es diu Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el que veus és cinema de gènere. És a dir, tot el que està dintre de la fantasia o fantaterror, en pots veure un munt. Però tot el que sigui ciència-ficció, des de la més d'aventures a la més, el que se'n diu especulativa, també n'hi ha. I quan dic gèneres vol dir pel·lis de gàngsters o de yakuzas, és a dir, pel·lis asiàtiques de gàngsters, n'hi ha moltíssimes. Així com li pots dir pel·lis de samurais o pel·lis d'intriga, o vaja, sense anar més lluny, la Sustància, de l'any passat, que va ser de les més comentades, que és ciència-ficció, és body horror i que et porta a parlar de moltes coses. De fet, a mi me n'han enviat una, hi ha també per premsa, una pel·li francesa que parla de, no sé si ho dir-ho ja perquè llavors perquè perd la gràcia, perquè us podria haver dit, l'he vist al festival, no, me l'han enviat per periodistes.
2: Vale.
0: Una pel·li que parla de com els sanitaris estan tan matxacats de treballar, ha explicat des del primer dia, no només per les turns interminables, sinó també per jefes també insuportables.
1: Es pot veure The Pit, el festival de Sitges?
0: És ambient The Pit, però es converteix en una pel·li també de body horror, on hi ha una pandèmia, on hi ha tot això que comença a sortir a la pell, doncs, coses fastigoses, erupcions a la cara i tal, et vas tornant un monstre, però molt efectiu. És a dir, pots aguantar més hores treballant, fas millor la teva feina, la protagonista, que és una resident.
1: Hòstia, distopia fort.
0: Sí,
1: no?
0: És una resident com és de Pit, però al cap de pocs dies comença a fer cirurgies ella, no? Però arriba a casa, es posa al llit, s'aixeca, torna a l'hospital i això és una pel·li de terror. El terror del fet d'haver de treballar.
1: Molt bé, el Festival de Sitges és molt interessant. Ens explicaràs més coses, Roger, la setmana que ve, perquè de veritat que a mi m'agradaria passar-hi en algun moment.
0: Aquest es diu Sanguin i es veu aquest cap de setmana. Si voleu anar-hi, la primera recomanació que us llancem aquest any.
1: Perfecte. I per últim, comencen aquest cap de setmana les fires i firetes, que a mi em fan feliç, la veritat. Volia passar un momentet de res per l'Octoberfest, que em sembla el mal, o sigui, us penseu que jo defensaré l'Octoberfest? No. Però és un molt bon lloc perquè tots els quillos de Catalunya vagin a l'Octoberfest i ens deixin a la resta en pau a les nostres fires d'artesania, fires medievals i fires de cultura popular de la resta de Catalunya, perquè no sé per què està passant, que està havent-hi un efecte crida, que els quillos estan anant a les fires d'artesania.
3: Ah, sí?
1: Bueno, no sé, jo me'ls estic començant a trobar gent allà fotent cua amb una parada de, no ho sé, de cervesa artesana, dient perdona, és que tengo un agujero en el vaso, jaja, ja. I jo pensant, però què és aquest ambient? Per què m'estan canviant el personal d'aquesta mena de fires? Jo estic a favor,
2: potser
1: que
2: la gent que anava a les fires medievals està anant a l'Octoberfest. S'estan canviant els llocs.
3: Jo hi vaig anar, però fa molts anys, no compta, no?
2: A l'Octoberfest.
3: És aquest que fan aquí la fira de Montjuïc, no?
2: El fan ja tot arreu, perdona,
3: sí, exacte,
2: Jo tinc
3: ja,
2: en el Ràdio Visió hi ha com dos o tres embalats que s'han habilitat només per això.
3: Pues he dit que jo vaig anar amb una d'Alemanya d'Octoberfest i res a veure, és a dir, és com lo de fer la fèria d'abril aquí, tot o mal, no hi aneu un Octoberfest aquí perquè no té res a veure amb els guais d'Alemanya, és una cosa horrible, ja és una imitació barata.
1: Exacte, però bueno, si l'única cosa que voleu fer és passar el diumenge bevent cervesa de qualsevol tipus i molestant el personal cridant i fotent el xou amb la vostra família, aneu a l'Octoberfest i ens deixeu a la resta anar a les fires tranquil·les.
0: Si el teu somni és que un expat alemany o austríac et doni l'insta, potser
2: és el lloc.
0: I rasques, eh?
1: Ah, bueno, mira, també.
2: Però millor, mira quin ambient, mira com ha canviat l'ambient de cop i volta.
1: Perquè aquesta setmana, més a més, no és que hi hagi una fira, és que n'hi ha 80, eh? Ja, simultàniament a tot arreu del país. Us en dic unes quantes per si us agafen a prop i voleu anar a treure-hi el cap.
2: És que la tardor és el moment de les fires medievals.
1: Sí. Fires medievals i fires de tota mena, sí, perquè la primera que us diré no té res de medieval, és una mica friqui, de fet, però jo crec que hi ha gent que li pot agradar molt anar-hi, que és el festival de Lego a Montblanc.
3: Uau!
1: Es diu Bricània. És que
2: el lloc sí que és medieval, Montblanc.
1: Sí, el lloc és medieval, sí, però la fira no.
3: Sí, no, i el Lego tampoc.
1: I hi ha molta gent que li encanta el Lego i que penso que pot gaudir molt d'aquest esdeveniment.
2: El Lego Castell sí que és una mica medieval, no?
3: També és veritat.
1: Després, també a Reus, teniu la fira modernista del 1900.
3: Has de tothom a vestit, que guai.
1: Exacte. A mi, el de vestir-se d'època, hi ha una part que em sembla bé.
2: Sí.
1: Si hi ha un rigor històric de com era realment aquella ciutat el 1900 i intentes recrear doncs, els oficis i tal, amb una mena de pàtina periodística, que em sembla bé, però hi ha fires medievals que tot és inventat, i que els vestits són de l'Amazon i que fa una mica de cringe. Però bueno, espero que no sigui el cas de la fira modernista de Reus, ni tampoc de la fira de bandolers al Cuber.
2: Molt bé.
1: Que aquesta us faig spoiler, que jo hi passaré.
2: Val.
1: Perquè estaré per la zona i ja us explicaré què tal, perquè no hi he anat mai.
3: Té
1: i
3: molt
1: fa
3: bona
1: molt bona pinta.
3: Sí.
1: Fira de bandolers al Cuber. També hi ha les festes de la Baronia de Pinós a Bagà, cosa jo penso que també de rigor tradicional històric, perquè la Baronia de Pinós existeix, vull dir, va passar.
3: Val.
1: I també hi ha un mercat medieval a Tarragona, que aquest potser és una mica més públic generalista, us diria.
2: Segurament.
1: I vestits de l'Amazon, també.
3: Sí, perquè hauria de ser dels romans, no? Tarragona, vull dir, si volguéssim ser fidedignes.
2: Sí.
1: Però bé, sempre fa il·lusió. Una mica de mercat medieval, si sou per Tarragona, doncs mira, passeu per allà i segur que hi ha, sobretot en aquestes fires, el que més m'agrada no és tant l'espectacle o la decoració que hi pugui vencir, sinó que sempre hi ha parades d'artesans que fan feina durant tot l'any a la seva zona per fer comerç de proximitat, per fer productes ecològics, fet amb molt de carinyo, molt de mimo, i que tenen oportunitat en aquests llocs per fer una mica d'aparador i perquè pugueu conèixer-los. Així que endavant.

0: I ara seguim parlant de lletres, com és habitual en aquest programa, i parlem de les persones gràcies a les quals la majoria hem pogut llegir la majoria de premis Nobel o clàssics o fer descobriments literaris. Sí, parlem dels traductors. Jo, Laia, no puc evitar imaginar-me la persona traductora, el seu lloc de concentració especial, l'estona que s'està davant de cada pàgina del volum original, no només per comprendre'l, sinó per abocar-lo a una altra llengua i tornar a escriure el llibre de zero.
1: Davant de cada paraula, fins i tot penso a vegades jo, eh? Llegeixo una traducció i penso quanta estona ha invertit aquella persona en buscar la paraula adequada, perquè hi va haver aquesta i no cap altra.
0: Hem tingut el dubte que, a diferència de la sèrie més òbvia o l'òpera més densa, que tenen subtítols, en una novel·la on hi ha més text hi perdem alguna cosa en la traducció d'un llibre. Per saber-ne més, ho hem preguntat a, primer, un dels traductors que més plaent és ser escoltat, que és Miquel Cabal Guarro, el traductor del rus. Si heu llegit Dostoyevsky o Tolstoy en català, o la Premi Nobel Svetlana Alexeyevich, heu llegit les paraules del Miquel. I com que mai ens referim a traductors de sèries o pel·lis que formen part del nostre dia a dia, també li hem preguntat a l'Elisenda Bofill. I, sense posar-se d'acord l'un amb l'altre, han respost el mateix. No hi perdem, sinó que hi guanyem accessibilitat.
2: Jo no diria que hi perdem en el pas d'un text literari escrit en una llengua a una altra llengua. Més que perdre-hi res, hi ha unes transmutacions, transformació. Òbviament, els jocs sonors de l'original, determinats jocs semàntics, pot ser que s'esvaeixin, però cal trobar la manera de traslladar-los a la llengua de destí, i el que es guanya és immens, és la possibilitat mateixa d'accedir a un text que altrament seria inaccessible, i això ja és molt. Respecte al to, al ritme, a la proposta estètica, cal que això s'equilibri amb una comprensió, no? I també cal moderar-se molt com a professional en la lectura personal que fem de cada text.
3: Alguns elements culturals, lingüístics o de significat que estan vinculats a la llengua original, com ara els jocs de paraules, les expressions idiomàtiques, els dobles sentits o determinades referències culturals que pot ser que no tinguin una equivalència i costi de traslladar-les. El que passa és que el que guanyes traduint una obra cinematogràfica és en accessibilitat. El que sí que cal tenir clar és que el que fem no és traduir només paraules, les que hi ha al guió, sinó que és experiència audiovisual completa. Tot el que és la música, els gestos, la comunicació no verbal que hi aporta la pel·lícula està integrada també en aquest procés de traducció.
2: En rus, més enllà d'una paraula o una expressió concreta, revisant una de les primeres traduccions que vaig fer, que és la zona de Sergei Dovlatov, perquè se n'ha de fer una reedició, i he tornat a afrontar-me amb un element molt interessant de la llengua russa, que és una llengua paral·lela que existeix, la llengua de la criminalitat, de la delinqüència, també de l'exèrcit, també de la policia. És una llengua que sona com el rus, que té la forma del rus, però que no és rus, i que de fet és indesxifrable fins i tot pels russòfons, que no hi estan iniciats, no l'entenen, no s'entén si no es coneix, no? I, òbviament, això en català no ho tenim, cal buscar maneres i guarnir el text per tal que sembli realment un text pronunciat. Els dolents més dolents i els malvats més malvats, o no, o pels presos polítics, tancats en aquest cas en un gulag de Sibèria.
0: Elisenda Bofill, que ara sentíeu, ha traduït pel·lis i sèries com The Avengers, American Dad, Breaking Bad, Doctor Who o House. I seguint en el món audiovisual, aquí els experts, que no ens en cansem de reivindicar, Laia, el que és just, que és no patir substitució lingüística a les sales de cine, i que les pel·lis i les sèries, no moltes, totes, estiguin amb subtítols i àudios en català, també hem pensat, Laia, en un altre espai on la presència del català és encara més petita i les veus reivindicatives també són minces, als videojocs. Per això hem connectat amb la traductora Emma Callau.
3: El gran repte de traduir cinema al català és aconseguir que la traducció soni natural, que la llengua que parlen els personatges a l'espectador li sembli com si hagués estat escrit en català. I això és difícil d'aconseguir, però bé, aquest és l'ofici també dels traductors. I així, per posar-vos un exemple, vaig trobar un cas que la paraula racket en anglès, que pot voler dir raqueta de tennis o un assumpte tèrbol, un frau, hi havia un personatge com que no se'n recordava d'aquesta paraula, li preguntava a un altre com es diu allò que es fa servir per jugar a tennis. En aquest cas que era subtitulació, ho vaig haver de canviar. Llavors vaig jugar amb la paraula frau, que en català també es pot dir congost. Un congost pot ser un frau. Llavors jo vaig jugar amb aquesta intenció de dir com es diu allò, una vall estreta, un congost, i l'altre diu, no, un frau. I d'aquí arribaves al mateix resultat.
4: Malauradament, el català té una presència ínfima en el món dels videojocs. Solen ser jocs educatius amb el suport d'un organisme oficial, jocs amb creadors que tenen una relació personal amb el català i volen incloure'l, o bé jocs traduïts pels fans que volen jugar-los en la seva llengua. llengua, cosa que pot comprometre en la qualitat, ja que no acostumen a ser traductors. Per normalitzar la presència del català hi ha diverses vies. Mesures reguladores per establir una quota mínima de videojocs en català, tal com es fa al cinema, informar sobre les subvencions disponibles i, finalment, com a consumidors, exigir traduccions professionals i donar-los suport. Al cap i a la fi, els videojocs són cultura i l'accés a la cultura és un dret universal. A més, patim una gran invisibilització. De fet, moltes vegades no apareixem als crèdits, cosa que pot difondre la idea que això ho pot fer qualsevol, quan en realitat és una tasca profundament especialitzada i vital i cal fer una gran tasca de documentació. Un dia investiga sobre naus espacials i el següent sobre tipus d'animals marins, perquè els jugadors puguin gaudir dels videojocs en la seva llengua.
0: L'Emma Callau, la que sentiu, tradueix videojocs, jocs de taula, els que jugueu al joc de cartes Magic the Gathering, doncs forma part de l'equip que trasllada els textos de l'anglès al castellà. I tot plegat m'ha fet preguntar, ja per acabar, ja que començàvem parlant de Dostoyevski, de Tolstoi i les seves tutxanes, llibres grossos, però clar, un videojoc en total no té encara més text i menys linealitat narrativa i una estructura molt més imprevisible?
4: El volum de feina varia enormement segons cada projecte. Hi ha jocs amb molt poc text, com ara Journey. L'únic text que hi ha són els menús, les indicacions dels controls i els crèdits. A l'altre extrem hi ha jocs com Baldur's Gate 3, que entre diàlegs i altres tipus de textos té més de 2 milions de paraules. Amb aquesta variabilitat és imprescindible fer el recompte de paraules de l'original per calcular el temps que caldrà no només per la traducció, sinó també per la revisió i de vegades pel control de qualitat lingüístic. Aquest recompte només és una aproximació i segons el tipus de text es pot trigar més o menys temps del previst. No obstant això, sovint la traducció no s'inclou dins els calendaris de producció, cosa que ens dona menys temps del que ens agradaria i ens fa treballar contra el rellotge. I la concordança són vitals quan parlem de sagues de videojocs. Si a la primera entrega hi ha un lloc, un personatge o un objecte que es diu X, els jugadors el coneixeran per aquest nom. Això implica una gran labor de documentació, sobretot si tu no has traduït les entregues prèvies o si són franquícies que no només es basen en jocs anteriors, sinó en contingut d'altres mitjans, com ara llibres, sèries o pel·lícules. Unes eines imprescindibles per mantenir aquesta coherència són les bases de dades terminològiques i les memòries de traducció, una mena de banc de dades que emmagatzem a les traduccions per tenir-les com a referència més endavant, sigui mesos o anys després. La no linealitat i la falta de context són el nostre pa de cada dia. Els diàlegs gairebé mai estan endreçats cronològicament segons l'argument del joc. Sovint també es barregen diàlegs amb text com ara menús, descripcions o botons. I això fa que hàgim de desenvolupar certa intuïció i estratègies per desxifrar frases ambigües. Per si no fos prou, si no sabem a qui ens dirigim o si una frase pot referir-se a diversos personatges, hem de traduir sense marcar el gènere.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. I pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora en concret per la xarxa viària. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Arandiga. Molt bon dia.
2: Doncs comencem la jornada d'avui divendres recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en un dos sentits de la marxa per inundació i des d'ahir es talla la BB5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda tenim 2 accidents i una avaria actius. El primer ha estat a la C25 ahir al vespre a Rajadell en direcció Lleida, on es talla un carril de circulació. El segon accident ha estat durant aquest matí a primera hora, fa tot just una estona, a la AP7 a Sant Feliu de Buixalleu en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. I per últim, doncs recordem aquest vehicle avariat que obliga a tallar un carril de circulació i que provoca 3 quilòmetres d'aturades a la P10 a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, deixem enrere la pluja, però ens ha vingut de cop la fresca. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor. Tenim alguns valors propers als 0 graus. A hores d'ara, les valls pirinenques. També està bufant el vent, amb moltes ganes, sobretot a l'Alt Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. Fa que hi hagi sensació de més fredor, amb alguns núvols enganxats a la costa, també alguna boira que hi ha cap al Prepirineu o l'interior gironí. També s'han acabat les nevadetes de l'Alt Pirineu. De fet, aquesta tarda el temps serà ben assolellat, amb 4 núvols prims, cap ruixat, menys vent i un ambient agradable. De fet, és el que també tindrem al llarg del cap de setmana. Matins frescos, tardes molt confortables i absència de pluges. Si de cas alguns núvols més el diumenge. Estem pendents a la xarxa.

0: de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser també desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
1: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
0: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
2: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensádelo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, María del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro, el suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
5: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No se enteraste de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol, insistim, de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens n'informa la Carina Bellver.
6: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
0: Des d'aquest dijous ja està en vigor precisament el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70%.

0: publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I, si hi ha impagament, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta del Dret de Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat el programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
1: Molts dels inquilins que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
0: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi també les mobilitzacions que s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
2: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí, i al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
0: I quan ja és 7:15 del matí, afegim que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà, i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que l'apugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
3: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
0: La situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament, els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros a la comarca. A Granollers, insistim, un dels punts més crítics és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Aquests aiguats que han tornat a colpejar i amb força la pagesia, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, un dels sectors més afectats pels temporals dels darrers dies. Finques inundades, cultius malmesos i camins agrícoles destrossats se sumen als danys que el camp ja arrossegava per la sequera. Tot plegat amenaça una campanya de l'oliva que serà més curta que la d'altres anys. És una informació de Canal T.
4: La producció d'oli d'oliva al Baix Ebre i al Montsià podria caure fins a un 60% respecte d'una campanya normal, segons les previsions.

0: de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una davallada que ja venia condicionada per la sequera i que els aiguats dels darrers dies l'han agreujat. Els aiguats han provocat danys en finques, camins i terrenys agrícoles, especialment en zones on l'aigua dels barranquets ha baixat amb força.
1: Els barranquets sempre han estat tota la vida baixat aigua, però el que hem de tindre molt clar és com fem les infraestructures que envolten el món rural, inclús el món urbà, no? Podem fer una carretera i canviar el curs totalment d'una aigua que ens pensem que no és molt, però acaba agafant l'aigua de 1.000 o 2.000 hectàrees de muntanya, que quan cauen 200 litres de cop acaben sent verdaders barrancs i li canviem tot el curs, podem inundar un poble o fer qualsevol cosa. S'haurien de repensar molt, no repensar, sinó quan se fa una estructura, a vegades també comptant la gent de territori per a que et pugui donar una informació certa i real de lo que passa per allí.
0: A més, Unió de Pagesos reclama que se tornen a obrir els expedients dels danys de l'any passat que no se van arribar a resoldre.
2: I en aquest context, el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. És un dels punts d'una moció d'Esquerra Republicana que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això, la diputada republicana Laia Cañigueral ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
3: Forestal per fer prevenció d'incendis, qüestions, hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
2: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de dues setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a tres persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen, això sí, les obres de millora de l'espai. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Ester Minguell.
4: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
5: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
6: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
4: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
2: Obrir-se camí al mercat laboral no és fàcil, i menys quan es parteix d'una situació de vulnerabilitat. Per trencar barreres, Manresa acull la segona edició de l'Speed Dating Laboral, una fira per apropar persones en situacions complicades a empreses del territori.
7: Les persones en situació de vulnerabilitat sovint es troben amb barreres importants a l'hora de buscar feina. A Manresa, però, aquest dijous han tingut una oportunitat especial. Com l'Anna Maria, unes 200 persones han participat en la segona edició d'aquesta fira organitzada per la Fundació La Caixa i entitats socials de la Catalunya Central.
8: Vinc aquí perquè hi ha aquesta oportunitat, hi ha moltes empreses i entregaré currículums, espero tenir sort.
7: Una iniciativa que té l'objectiu de posar en contacte empreses de la zona i persones vulnerables que busquen feina.
9: Tu vas donar un currículum a una empresa i no te l'agafen. En canvi, aquí, en aquestes entrevistes tan petites, de pocs minuts, ells ja veuen la persona, l'actitud que té.
8: Es tenen ocasió el mateix dia de poder parlar amb els directius o representants de les diferents empreses i ho tenen molt més fàcil per trobar una feina de manera ràpida.
7: En l'edició de l'any passat, segons l'organització, una de cada tres persones van aconseguir feina. Enguany s'han ampliat les possibles oportunitats amb la participació d'una vintena d'empreses.

0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. Us ho dèiem en titulars, la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Barça en rep el Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 en la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugranes buscaran sumar el tercer triomf a la competició europea i començar amb bon peu els 4 partits que disputaran al Palau en 8 dies. A banda de l'equip lituà, també hi passaran el València, el Maccabi i l'Olympiacos. Els de Sekulic confien en el factor pista per superar un dels rivals més exigents del continent. A la Champions femenina de waterpolo, 3 equips catalans busquen des d'avui el bitllet per a la fase preliminar. El Sabadell, el Terrassa i el Catalunya volen unir-se al Sant Andreu i al Mataró, ja classificats. Ens repassa el camí de l'equip sabadellenc el Toni Arisa, de TV Sabadell.
2: Després de quedar-se fora de la final del play-off i acabar terceres a la divisió d'honor, el femení del Club Natació Sabadell es veu obligat a disputar la fase prèvia de la Champions. Malgrat aquest peatge poc habitual, les sabadellenques parteixen com a grans favorites per acabar al capdavant del grup D i conèixer el seu futur en el sorteig d'aquest dilluns. El calendari de partits arrenca a les 7 de la tarda amb el duel davant el Dong neerlandès. La segona jornada es jugarà dissabte a les 12 del migdia contra el Lille francès. Diumenge, a 1:15, arribarà la gran cita amb el derbi davant del Club Natació Terrassa. Aquesta fase prèvia serà la posada en escena davant l'afició d'una plantilla profundament remodelada. Amb Enric Arnella agafant el relleu de David Palma a la banqueta, el club ha incorporat figures com Martina Terré, Nona Pérez, Paula Campos, Martia Keuning, Ryan Neuschul o Jordan Raney. Tot i haver perdut la final de la Copa Catalunya a Mataró en els darrers segons, el Sabadell es presenta com un dels grans favorits de la temporada.
0: El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord, on hi hauran 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Fauna Live, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Emmy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samara Anquifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arrenqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat, el que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 9 d'octubre. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judó en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament, l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Fauna Life, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Avui estem pendents de l'operació sortida d'aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Pel que fa, però, a la circulació d'aquest matí, segons el RAC, encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. I des d'ahir es talla també la BP 5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. D'altra banda, tenim 2 accidents i una avaria. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell, en direcció a Lleida, on es talla un carril. El segon s'ha produït a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, un vehicle avariat obliga a tallar un carril i deixa 3 quilòmetres de lentitud a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. I pel que fa al temps, deixem enrere la pluja i arriba de cop la fresca. Durant les immediates hores del matí l'ambient serà de plena tardor i fins i tot s'han assolit valors de 0 graus a les valls pirinenques. El vent bufa amb força a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre i això enforteix encara més la sensació de fred. Hi haurà alguns núvols enganxats a la costa i s'han acabat les nevadetes, de l'Alt Pirineu. Aquesta tarda el temps serà assolellat i agradable. El cap de setmana ens portarà matins frescos i tardes confortables. Per ara, hem de parlar d'absència de pluges.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 5 minuts de 8:15, tanquem el sumari, tanquem portada i entrem de ple en matèria explicant-vos que els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquina 1 de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
3: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: I l'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat també en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
4: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
5: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força també en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
6: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro, el suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
7: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No se enterase de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
8: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals, per tant, del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xerier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
9: Molts dels inquilins que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi les mobilitzacions que també s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
10: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí, i al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
1: A Castelldefels continua el malestar de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que torna a reclamar solucions habitacionals per a 3 famílies del municipi que estan pendents de desnonament. La plataforma denuncia que les famílies no disposen d'una alternativa d'habitatge estable i critica la resposta de l'Ajuntament. Segons l'entitat, l'opció que se'ls ofereix és un allotjament d'emergència en una habitació d'hotel durant pocs dies, una solució que considera insuficient. El col·lectiu reclama més inversió en habitatge públic i que el consistori traslladi als jutjats la situació de vulnerabilitat de les famílies abans dels llançaments. Escoltem els militants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Josep Antoni Jiménez i Esther Casadellà.
11: és una situació pràcticament quotidiana. El problema no és que la gent estigui crispada, la crispació és de sempre.
12: Està abocat al turisme, només es dona prioritat al turisme.
1: I afegim, d'altra banda, que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
13: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Quan són 7:45, us expliquem que la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és precisament una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros en aquesta comarca. És a Granollers, un dels punts més crítics d'aquests aiguats, on també hi ha un punt crític, que és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
14: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es faran establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
15: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
16: S'atansen del recurs, molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
14: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de 2 setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a 3 persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen les obres de millora de l'espai. I ahir es va fer la primera de les 7 jornades de vaga parcial d'abusos convocades pels treballadors de TMB aquest mes d'octubre, que reclamen millores en els calendaris laborals i la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades van provocar llargues esperes i cues a les parades de fins a 40 minuts. Segons fonts sindicals, el seguiment va ser del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%. Els serveis mínims establerts per totes les aturades d'aquest mes són del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. Les properes jornades de vaga seran dimecres i dijous de la setmana vinent. Un veí de Belianes, de 67 anys, ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera que uneix aquesta població de l'Urgell amb Bellpuig. Per causes que s'investiguen, el vehicle que conduïa la víctima va xocar frontalment amb un camió. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l'interior del vehicle. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo, però no li van poder salvar la vida. El conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va obligar a tallar la carretera durant 2 hores en tots dos sentits de la marxa.

0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Club Natació Terrassa afronta des d'avui 3 partits en 3 dies per aconseguir una de les dues places que donen accés a la fase de grups de l'Eurocup. Els de Sergi Mora, ferms a la Lliga, on han sumat 5 victòries en 5 jornades, afronten ara un grup exigent a Europa. En té més detalls Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
2: Els agarencs estan enquadrats en un grup complicat, amb dos equips balcànics i un hongarès. A priori, el favorit és el Mana, de Budapest, que l'any passat va arribar a semifinals de l'Eurocup. El primer i croat també està cridat a ocupar una de les dues primeres places que donen accés a la següent ronda. I, finalment, el Podgorica farà valer la seva condició d'anfitrió.
3: Qualsevol equip en aquest nivell juga bé. No hi ha ningú partit fàcil. Sí que ens agradaria, òbviament, doncs començar molt bé, intentar guanyar els dos primers partits, cosa que ens donaria de classificació, és el nostre objectiu principal.
4: Fins que no arribem allà, fins que no veiem els partits a l'estat de forma, és complicat dir qui són els més forts. Jo crec que els tres són forts, hem d'anar partit a partit.
2: A diferència de l'any passat, el Terrassa arriba a aquesta fase prèvia amb l'important rodatge de 5 jornades de lligues disputades i l'empenta moral d'haver-les guanyat totes 5. En aquestes fases curtes però intenses, la condició física és un factor clau. Sergi Mora comptarà amb tots els efectius.
0: Aquest cap de setmana es disputarà la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. La cita serà al pavelló de Can Vedell de Bigues i Riells. Demà es disputaran les semifinals entre el conjunt anfitrió i el Palau i, per altra banda, entre el Voltregà i el Cerdanyola. Els vencedors s'enfrontaran a la final, que jugarà diumenge al migdia i que es podrà seguir per la xarxa Més. L'entrenador del Voltregà, Xevi Cabanes, explica com hi arriben.
5: Fa il·lusió, sí que un dels primers objectius doncs, era intentar competir bé, el tenim, doncs ara un altre mini objectiu doncs, és guanyar la semifinal, no? Anem partit a partit i a partir d'aquí doncs, gaudirem d'un partit més competitiu i que el disfrutarem molt.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat la medalla d'or al mèrit esportiu a Rafael Niubó. El dirigent esportiu ha estat premiat pel seu compromís en la promoció de l'esport popular i de base. Niubó va començar la seva trajectòria fundant l'Escola d'Iniciació Esportiva i la Unió Barcelonina d'Activitats Esportives. Entre el 2004 i el 2006 també va ser secretari general de l'esport i va ser un dels impulsors de les seleccions esportives catalanes.

0: El Festival de Sitges ja està en marxa, en una edició rècord. Hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles, com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Amy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis. La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes. Ens ho apropa el David Navarro.
1: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
2: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
1: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es farà minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres, 9 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. El govern espanyol accelera per apujar el salari mínim interprofessional per a l'any 2027 abans que se celebrin les eleccions del 29 de novembre. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha encomanat al grup d'experts en la matèria que faci una proposta conforme a la inflació, que és de gairebé el 5%. Analitzarem quines implicacions pot tenir aquesta possible pujada amb Josep Ginesta, secretari general de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat de la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I doble titular esportiu, la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món judo, del món de judo, en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I de la cultura us expliquem que avui arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles, com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora a la xarxa viària. Són les 8 i gairebé 5 minuts, és hora punta, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs, hores ara tenim un gran volum de trànsit a l'àrea metropolitana. Les dues rondes van molt carregades i si fem una ullada, per exemple, als accessos nord, hem de mencionar l'AP7 a Barberà en sentit Tarragona, al seu lateral, també en aquest cas en sentit Girona, però hi ha aturades a la C31 a la zona de Sant Adrià i a la C33 i la C58 cap a la zona de Montcada i també a la zona de Sabadell, per exemple. A la part sud, destacar les aturades que hi ha a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona i l'entrada i sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Estem en plena hora punta, com dius, cap al mig matí comença l'operació sortida del cap de setmana i aquest pont, i per això us demanem que sobretot intenteu preveure el viatge. Molt bon dia.
2: I ara ens fixem en la previsió meteorològica, més tenint en compte que ens interessa de cara a aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ara sí que sí, va de debò, de veritat, que s'acaba la pluja a tot arreu?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Ahir encara algunes comarques tenien bon sidral, avui ja no. I de fet ja avancem. Demà, diumenge, dilluns festiu també, no s'espera que plogui a gairebé cap indret del país. El que sí que podem dir és que en el lloc d'aquesta pluja ha arribat el fred. I déu-n'hi-do, el bany de realitat tardorenca que tenim a hores d'ara. Hi ha moltes temperatures entre els 5 i els 8 o 10 graus a hores d'ara. I a més, en alguns racons s'està bufant el vent amb moltes ganes, sobretot ho fa cap a l'Empordà i també en alguns racons del Pirineu i de les Terres de l'Ebre. Aquest vent que s'endú els núvols. A hores d'ara en tenim alguns de baixos amb alguna boira també a les comarques interiors de Girona, també al voltant de la plana de Vic. La pluja ha marxat, ja està cap a les Balears. Si algú s'hi ha de desplaçar allà aquest viatge de cap de setmana, potser doncs allà algun ruixat, però a casa nostra no. Demà i diumenge ja diem dos dies tranquils i sobretot el que hem de destacar és que les tardes s'aniran suavitzant però que els matins seran ben frescos. Per tant, Helena, que ningú torni el dimarts ja refredat o refredada. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adeu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
5: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
2: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
6: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars. I un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
2: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, això és prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
8: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
2: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració

0: contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest real decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Més coses. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar, doncs, aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadors de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
2: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Aquest increment del salari mínim afectaria més de 2 milions de treballadors, però també preocupa certament a moltes petites i mitjanes empreses. Volem entendre com pot impactar aquesta decisió en el teixit empresarial i com ho han entomat des de la PIMEC. Josep Ginesta n'és el secretari general. Senyor Ginesta, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem, el Ministeri de Treball ha accelerat el calendari per pujar el salari mínim abans de les eleccions. Com interpreteu des de PIMEC aquesta decisió?
3: Bé, incrementar el salari mínim és una qüestió que succeeix sempre, cada mes de gener, o normalment cada mes de gener. És veritat que els últims anys hem tingut increments una mica més enllà del mes de gener, fruit de la conjuntura política i fruit de les dificultats que han tingut per arribar a consensos, no? Però és una qüestió que succeeix cada mes de gener. Val a dir que, així com en altres èpoques, l'increment del salari mínim impactava molt poc en les persones treballadores. Espanya és un país, Espanya i Catalunya són països que hi ha una alta incidència de la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius pràcticament la immensa majoria tenen salaris per sobre del salari mínim. És cert que abans l'increment del salari mínim impactava molt poc perquè la majoria de treballadors estaven per sobre d'aquest salari mínim. Però també és veritat que l'increment que s'ha produït, especialment des del 2018, pràcticament aquest increment que pot estar ara en aquests moments ratllant el 72% aproximadament, si comptem el darrer increment, fa que això ja afecti a molts treballadors i que afecti directament a molts convenis col·lectius en el que les bandes més baixes poden veure's afectades per aquest increment, no?
1: Per tant, entenc que, d'alguna manera, aquesta acceleració no els preocupa excessivament, pel que m'està explicant, eh?
3: No és que no ens preocupi, em refereixo a que és una qüestió que es produeix normalment. El que sí que ens preocupa és que no es compleixi l'Estatut dels Treballadors, no es compleixi la llei i, sobretot, no es compleixi el que venen dient els últims anys els experts que fan aquest informe. Esperem que en aquesta ocasió la ministra de Treball faciliti la informació que reiteradament els experts han dit en el seu informe que no disposen per poder fer un increment com aquell que caldria fer. De fet, han fet increments a partir d'una màxima que és la d'intentar ajustar el salari mínim al salari, al 60% del salari mitjà del país. Val a dir que a Espanya, l'any 2019, aquest equilibri entre salari mínim i salari mitjà el teníem molt descompensat. Érem dels pitjors països d'Europa. Pràcticament només arribàvem al 40%, aquest salari mínim, al 40% del salari mitjà, i per tant hi havia una bretxa salarial molt rellevant. Però val a dir que els increments reiterats que s'han fet han produït l'efecte contrari. En aquests moments Espanya és dels països d'Europa, estem pràcticament a un 70% el salari mínim sobre el salari mitjà d'equilibri, i per tant estem ja en una situació molt alta, però de fet deia que els experts reiteraven, perquè l'Estatut dels Treballadors el que diu és que s'ha d'incrementar amb l'IPC, cert, si puja el cost de la vida s'ha d'incrementar el salari, però també s'ha de tenir en compte la productivitat, la participació del treball també en la renda nacional, l'evolució de l'economia, és cert que l'economia està en una fase expansiva, però sobretot la productivitat, és a dir, millorar tots els factors que envolten el treball. I una cosa molt important, que no és menor en el nostre país. Aquest any tornarà a passar, com ja va succeir l'any passat, que junt amb l'increment del salari mínim s'haurà de revisar la tarifa de l'IRPF, perquè Espanya és un país que, malauradament, no aplica l'ajust automàtic de les tarifes de l'IRPF amb el progrés de l'IPC. És a dir, si no ens ajusten les

0: tarifes de l'IRPF, les empreses fan un gran esforç incrementant salaris, però una part d'aquest esforç se l'emporta Hisenda perquè no s'ajusten les tarifes equilibradament com sí que fan molts països en Europa. Per tant, ens preocupa, òbviament, perquè produirà una tensió, malgrat sigui una situació normal, perquè esperem, i dic esperem perquè no sabem què acabarà succeint, però esperem que els experts ajustin el seu informe el que han vingut demanant els últims anys, que l'increment del salari mínim es produeixi amb la normalitat i també val a dir una cosa que ens hem de recordar reiteradament, especialment des de les pimes. Espanya no és del tot un país de salaris baixos, és un país de costos alts. Quan parlem d'habitatge, quan parlem d'energia, quan parlem d'aquests factors, tensionen enormement el poder de compra de les persones, i no és que les empreses no pugin els salaris, que sí que ho fan. De fet, les empreses han pujat els salaris per sobre de l'IPC els últims anys. Ara bé, el poder de compra de les persones cada cop és més petit perquè hi ha determinats factors en mercats regulats que impacten moltíssim en el poder de compra de les persones.
1: I senyor Ginesta, no sé si els preocupa excessivament o no la vaga general del proper 11 de novembre. No sé com encareu aquesta vaga general.
0: Miri, sí que ens preocupa, perquè és carregar els neulers una altra vegada entre qui probablement no és el culpable. Miri, la gent que no està d'acord amb els decrets d'habitatge, el que diu o el que expressa és que no pot ser que un problema social de primer ordre pel nostre país i per les persones acabi impactant en els propietaris, no? En un país de petits propietaris com és el nostre, no? I consideren que carregar els neulers en els propietaris no és just, sinó que s'han de fer polítiques públiques per afavorir que hi hagi una millor oferta. Doncs nosaltres amb la vaga diem el mateix, és una sensació estranya que carreguin els neulers del problema de l'habitatge a les empreses, sobretot perquè les empreses poc poden fer per la qüestió de l'habitatge, i en tot cas el que sí que té competències per fer-ho és l'Estat, les administracions i també l'Estat, i no només l'administració de l'Estat, sinó l'administració local, l'administració autonòmica, i en tot cas té a veure amb política pública. I el que diem als sindicats és que estem asseguts en taules on debatem sobre la qüestió de l'habitatge, i estem asseguts. Per què? Perquè a les empreses també li afecta el problema de l'habitatge. Les empreses del nostre país, fa uns dies presentàvem un estudi que analitzava aquesta qüestió, moltes d'elles no tenen dificultats per contractar gent per la qüestió de l'habitatge, per l'atenció residencial en algunes zones, tenen sobrecostos per la qüestió de l'habitatge i tenen dificultats per seguir creixent perquè l'habitatge s'ha convertit en un problema per apropar els treballadors als centres de treball, no? Si això és així, el que plantegem és que ens posem d'acord amb els sindicats, amb les administracions, i treballem conjuntament, perquè el que sí que sabem és que l'endemà de la vaga general seguirem tenint el mateix problema d'habitatge i no ho resoldrà.
1: Acabo ja, senyor Josep Ginesta. Pimec ha quantificat en més de 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats d'aquests darrers dies sobre les empreses. Quina fotografia ens deixa aquest balanç i, d'alguna manera, quines són les vostres demandes o les vostres peticions?
0: Miri, el balanç que ens deixa és d'una afectació important, com sempre amb els darrers episodis climàtics, molt concentrada en determinades zones, perquè efectivament això és un dels problemes que tenim, aquesta concentració molt intensa, per exemple a Granollers, Vallès Oriental, amb una afectació molt important en determinades zones, i a més a vegades poc previsible. Fixi's, ens vam passar la setmana passada i el cap de setmana gestionant l'episodi del dissabte al vespre, i malauradament el dilluns al matí en hora punta, que sortosament va tenir una afectació material, va tenir una afectació en persones, però molt menor de la que podia haver estat. Pensi que a la zona de Granollers va caure tanta aigua com la que cau en un any en poc més de 24 hores, no? Això genera una situació doncs, de dificultats en molts casos. Danys materials vam quantificar en 115, pràcticament la meitat d'aquests danys es concentren al Vallès Oriental, però especialment a la conurbació de Barcelona, no? Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallesos, no? Aquesta incertesa que provoca aquesta afectació dels episodis climàtics genera, sobretot, primer, per una banda, les empreses, sovint una certa incertesa al voltant de què succeirà, què no succeirà i com han d'actuar, no? Per una banda, el que sí que demanem a les administracions és que, atès que alguns d'aquests danys i com es produeixen, i sobretot l'afectació tan directa com indirecta no sempre pot ser coberta amb assegurances, o com a mínim en aquests moments no ho és, perquè no està previst aquestes situacions, que les administracions donguin el suport al recolzament. De fet, el govern de la Generalitat ja va aprovar el dimarts un primer acord de govern en el que destina ja una part de recursos a gestionar-ho, no? Però no només això. Miri, part de la problemàtica que tenim també té a veure amb el dèficit d'infraestructures. El que no ens pot passar és que és cert que la intensitat és important i això afecta, però que no pot ser que on cauen quatre gotes els trens s'aturin en el nostre país. Això no pot passar. I té a veure amb les infraestructures que tenim. Tenim una major afectació per un dèficit d'infraestructures importants que tenim, no? Però sobretot hi ha una qüestió que és important, la seguretat jurídica. Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer, es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i nosaltres sempre recordem el que l'experiència dels empresaris de València. Els empresaris de València ens expliquen sempre que molta de la gent que malauradament va morir aquell fatídic dia, aquell fatídic divendres, és perquè quan va començar a ploure, quan van començar els aiguats, tothom va entendre l'instint de preservació com marxar cap a casa ràpidament. No, la gent s'hauria d'haver quedat al centre de treball. Dic això perquè sovint, quan rebem l'alerta, pensem que hem de marxar ràpidament cap a casa, no, ens hem de quedar a l'empresa, ens hem de quedar a la... hem de pujar a la segona planta, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Josep Ginesta, doncs ha quedat bastant clara la carta als Reis que ens acaba de fer des del Notícies en Xarxa. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vostès.
1: Parlem encara de pluges i de temporal perquè la situació meteorològica, per sort, evoluciona i de forma favorable, i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment a la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat el Notícies en Xarxa, els bombers de la Generalitat, no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal.

5 minuts per arribar a 8:45. Abordem la crònica esportiva. Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, al Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Micaela Pollers.

El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord on hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmax, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
5: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són les instruccions que dones a la màquina perquè generi el que vols i que correctament hem de dir-ne petició o, com a sinònim complementari, indicació. Els especialistes descarten anomenar-ne instrucció perquè en l'àmbit de la informàtica aquesta forma remet a indicacions pròpies dels llenguatges de programació, en què no hi ha interactivitat, com per exemple les línies de codi que constitueixen scripts o programes.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

Bon dia, bon dia! Com estem en aquesta jornada avui divendres, 9 d'octubre? Mira, la tardor ha durat 24 hores. De molta calor, hem tingut un dia de tardor i ja estem a l'hivern. Avui fa fred, cal abrigar-se. Després a migdia sortirà el sol solet, com que bufa la tramuntana no farà gaire calor. Ahir teníem 17 graus, avui en tenim 13. Fa una setmana en teníem 24, O sigui, aquí no hi ha ni tardor, ni després no tenim primavera, Passem de l'hivern, allò, dies de fred, una calorada. La tramuntana bufa 32 quilòmetres de ràfega, 32 la ràfega més forta, la velocitat és uns 8-10 quilòmetres, no és que sigui molt forta. Avui cal pentinar-se una mica, no aneu a la feina amb els cabells així, no, és que el vent, no, avui no hi ha excusa, cal pentinar-se una mica. Però fa fresqueta, fa fred. Les últimes 24 hores han caigut 3 litres per metre quadrat, aquest mes 78 litres... I en tot l'any 624, Aquest any 624 litres per metre quadrat. Són dades de Meteo Figueres, de l'estació meteorològica automàtica de la CATE. Doncs bon dia, benvinguts, com estem? Avui és Sant Llionar, Sant Dionís, Santa Areogapita, Sant Rústic, Sant Eleuteri, Sant Abram i Santa Públia. Felicitats a tothom que avui celebri el sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial. Tenim marcat a la Bisbal d'Empordà, Celrà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Sal, Sant Esteve d'Envàs i Sils. Refrany del dia. Buit ventrell dona mal consell. O sigui, si tens l'estómac buit, els consells no són bons, Quan vas tip, doncs la vida és més feliç, Quan vas allò tip, vas ben alimentat, la vida doncs es veu amb uns altres ulls. Ara, quan estàs passant gana, la cosa està molt grisa. Jean Cocteau va dir que s'ha de saber on és el límit per poder-hi arribar. S'ha de saber on és el límit per poder arribar al límit. El sol ha sortit a les 7:55, s'amagarà a les 19:18. I avui és 9 d'octubre i es celebra el Dia Mundial del Correu, Dia Europeu de l'Art Rupestre, Dia Mundial de l'Ou, Dia Mundial de l'Ou, L'Ou té un dia mundial, imagineu-vos, I Dia Mundial dels Jardins Botànics. Hi ha coses d'aquestes que dius... Cap de setmana de 3 dies de festa, ara ho mirava al calendari, El dia 12, que és dilluns, alguns fan festa, la gran majoria, Per tant, pont, cap de setmana, 3 dies de festa, Que bé. Avui és Santa Sara, Sant Dionisio, Sant Domino i Sant Aniceto, també altres santorals, Potser no tan coneguts, però que ens agrada recordar. I Charles Chaplin va dir que no hay día más perdido que aquel en que no hemos reído. Si no rius en un dia, l'has perdut aquell dia. S'ha de riure, s'ha de ser feliç, Setmana Mundial de l'Espai, Setmana Europea de la Seguretat i Salut a la Feina i Setmana Internacional de la Prevenció de l'Enverinament per Plom. Tantes canonades de plom. Hem estat anys veient aigua amb canonades de plom. No sé si això ha fet que viguem menys o visquem més... I abans que la gent, sobretot èpoques medievals, tenia aquells gots i plats que eren de plom. Doncs allò també no era bo. Avui no, lluna de creixent, lluna menguante, 3:39 il·luminada, la propera lluna plena, el 26 d'octubre, falten 17 dies. I hem d'anar als dies de l'efemèrides per recordar la història i aquelles coses que van passar tal dia com avui. L'any 2012, un terrorista musulmà, Tariq Talibà pakistaní, disparava a l'estudiant, activista i bloguera Malala Yousif, a Mingora, Pakistan. L'any 2009, la sonda espacial de la NASA Luna Crater Observation s'estavella contra la Lluna de manera controlada per buscar aigua, confirmant l'existència de manera abundant en el cràter amb el que va impactar. L'any 2006, Corea del Nord realitza les seves primeres proves d'armament nuclear. El mateix dia, l'any 2006, la companyia nord-americana Google compra YouTube, el site, lloc web dedicat a compartir vídeos. L'any 1991, a Belgrado, en resposta a la guerra dels Balcans, es crea un moviment pacifista Dones de Negre.
I l'any 1966 va succeir la massacre de l'aldea de Binh Thai en el context de la guerra del Vietnam, perpetrada per l'exèrcit de Vietnam del Sur contra la població civil, causant la mort de 68 civils. I tal dia com avui és l'aniversari de Bella Hadid, model nord-americana, 30 anys, la Bella Hadid. Scottie McRae, cantant nord-americà, guanyador de l'American Idol 2011, 33 anys. Brandon Root, actor nord-americà, 47. PJ Harvey, cantautora britànica, 57. David Cameron, polític britànic, 60. Guillermo del Toro, cineasta mexicà, 62. Scott Bakula, actor nord-americà, 72. Tony Shalhoub, actor nord-americà, 73. I Sharon Osbourne, presentadora de televisió britànica, 74. Avui hauria estat l'aniversari, si estigués en vida, John Lennon, cantant compositor britànic de la banda The Beatles. Doncs avui hauria estat l'aniversari de John Lennon. Anem a Empordà.info per saber què es cou a la comarca. Els veïns del barri de la Presó de Figueres reclamen un pi picant als jardins acabats d'estrenar. Bé, els jardins no sabem si són per les persones, no són per una verda nova, o perquè els veïns vagin a fer les caquetes dels gossets, eh? No va quedar clar quan es feia la inauguració. El Macroclub de Lectura, un llibre, un destí, arriba per primer cop a l'Alt Empordà, Les Closes, de Maria Àngels Anglada. Vilatenim commemora el centenari del camp de futbol de la Cacera amb un partit de veterans. Jaume Subirós guanya el Premi Nacional de la Trajectòria de la Real Acadèmia de Gastronomia. Bon dia, benvinguts, com estem? Gràcies per compartir el matí aquí amb nosaltres a la sintonia de Ràdio Vilafana FM. Anem a començar, vinga, com que aquest cap de setmana són 3 dies de festa, una cançó d'aquelles, una rumbeta, va, una rumba catalana amb Alfred García, rumba catalana. Per fer... Bon dia, benvinguts, us parla i encantat de fer-ho un dia més, Toni Guerrero, Jo l'estic fent...

0: mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Coda.
4: La Dolce Vita, això ens agrada a nosaltres, passar una bona Dolce Vita. Aquí tens Amaral.
5: Recorda.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
2: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
3: Salutacions, bon dia. Tornem a estar a les portes d'un nou cap de setmana i avui és divendres 9 d'octubre.
4: Comencem a repassar titulars. Els veïns del barri de la presó de Figueres en reclamen un pipicà als jardins acabats d'estrenar.
3: Figueres reunirà una seixantena de personatges il·lustres en un gran quadre per commemorar els 150 anys de ciutat.
4: La d'Empordà proclama els nous hereus, pubilla i dames comarcals del 2026.
3: Vilatenim celebra els 100 anys del camp de futbol de la Cacera amb un partit commemoratiu de veterans.
4: I el temps des de la xarxa de comunicació local ens n'informa en Lluís Mi Pérez.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Els veïns del barri de la presó de Figueres reclamen la instal·lació d'un pipicà als nous jardins de l'antiga presó inaugurats el passat cap de setmana. Amb l'obertura de l'espai, les zones de gespa s'han convertit en un lloc habitual per passejar gossos, fet que ha generat queixes per comportaments incívics d'alguns propietaris. El veïnat considera necessari habilitar una zona específica per als animals, ja que els pipicans més propers es troben a l'Olivar Gran i al Parc Bosc. A més, també demanen millorar el vial del carrer Albert Cotó, afectat per les arrels dels arbres, una actuació que l'Ajuntament preveu incloure en el pla d'asfaltatge.
3: I també l'Ajuntament de Figueres ha encarregat a l'artista Gino Robert una obra de gran format per commemorar els 150 anys del títol de ciutat. El quadre, de 4 metres d'amplada, reunirà una seixantena de personalitats destacades de la història figuerenca, com Salvador Dalí, Narcís Monturiol, Pep Ventura, Carles Fages de Climent i Vicenç Pagès, entre d'altres. L'obra tindrà com a escenari el Passeig Nou i el Parc Bosc i es presentarà abans de finals d'any. Posteriorment quedarà instal·lada de manera permanent a l'entrada de l'Ajuntament. El projecte, amb un pressupost de 35.000 euros, també inclou una intervenció artística a la plaça Josep Pla.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: I l'Alt Empordà ja té nous representants del pubillatge comarcal després de l'acte de proclamació celebrat el passat cap de setmana a Capmany amb la participació de representants d'arreu de Catalunya. Oriol Mencion de Figueres ha estat proclamat el nou hereu de l'Alt Empordà, mentre que Júlia Cortada de Cabanes és la nova pubilla comarcal. Pel que fa a les dames, Jana Illa de Figueres ha estat escollida primera dama i Júlia Terrades de Peralada, segona dama. Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha encoratjat els nous representants a continuar defensant i promovent la cultura i les tradicions catalanes i empordaneses.
3: El camp de futbol municipal de Vilatenim, conegut popularment com la Cacera, ha celebrat el seu centenari amb un partit entre veterans de la Unió Esportiva Figueres i el Montpellier, que va acabar amb victòria dels francesos per 1-3. Durant la jornada celebrada el passat cap de setmana, també es va descobrir una placa commemorativa amb fotografies d'equips històrics del Futbol Club Vilatenim. El camp es va construir l'any 1926 gràcies a la iniciativa i l'esforç dels veïns del poble, i al llarg de la seva història ha acollit nombrosos equips del futbol figuerenc i empordanès. Unes instal·lacions que, un segle després, continuen formant part de la història esportiva de Vilatenim.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
7: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I en Lluís Pérez ens en informa des de la xarxa de comunicació local d'aquesta previsió. Bon dia.
8: Bon dia. S'acaba la situació de ruixats i algunes tempestes que ahir una altra vegada descarregaven a gran part de la demarcació, i era sobretot al matí cap a l'Empordà i a la tarda al Gironès, a la Selva, on plovia més. Tot això és història, però ens han quedat dos elements típics de després d'una pertorbació. Un és la tramuntana. De fet, ahir ja bufava amb ganes a l'Alt Empordà i avui està bufant també fins al Baix Empordà o alguns racons fins i tot a la Selva. Per tant, compta amb la mala mar que tindrem al Golf de Roses, per exemple, també al voltant del Cap de Begur. I el segon element és aquest ambient fred que ha doncs, substituït la temperatura agradable dels últims dies. En aquests moments tenim alguns valors propers als 0 graus a la Plana Cerdana i també a les valls del Ripollès. Amb el vent també les sensacions de fred, tenim alguns núvols baixos o boires que tenim a la vall interior del Fluvià o del Ter, però s'acabaran dissipant. La tarda serà de més sol, simplement de 4 núvols prims i d'un ambient agradable, però quan es faci de nit tornarà el fred. N'estem pendents a la xarxa.
7: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
6: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
7: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a 2:15, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un quart de 12 a 2:15.
1: Vinga, va, com cada matí, ritme aquí, força. Bob Sinclair, Chiesa, I Can Wait.

0: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al Camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-90-19 i Joan Costa, 686-380-486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41 i Miquel Fallet, al 646-47-38-87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol.
1: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
0: Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. JARC ha convocat avui una tractorada a Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i també els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i complementar al màxim els fons europeus de crisi. Joan Carles Massot, president nacional de JARC, en declaracions a la xarxa ha expressat la falta d'acció per part del departament.
2: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Es preveu que comencin a arribar diferents columnes de tractors fins a la plaça Cervantes, on a les 10 hi ha prevista la concentració davant la delegació d'Hisenda. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat per camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la C25 a Rajadell, direcció Lleida, deixa un carril tallat. També n'hi ha un altre a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalla, que deixa vehicles al voral en sentit Girona. A banda, també hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis on va ser desnonada als 87 anys. La dona va morir el dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón després de 15 dies ingressada. El seu cas s'ha convertit en un símbol de lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat també acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. De fet, a la Seu d'Urgell, unes 200 persones s'han concentrat sota el lema "El Pirineu no està en venda" per reclamar lloguers més baixos, contractes indefinits i mesures contra l'especulació. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci a diverses institucions.
0: Notícies en xarxa.

0: Oferta de feina. Atenció, es necessita expenedora, cambrera, per gasolinera. Interessades, truqueu al telèfon 653 79 32 71. Repetim, 653 79 32 71.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses. Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabal Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabal Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Blanc, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:15, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim aquí els nostres tertulians, en Quico Marín, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I la Maria Creuet, bon dia.
5: Bon dia.
3: Avui jo volia parlar d'un tema que li ha agradat molt a en Quico, que a més no. A més em feia broma, la foca... que de què és la reintroducció de la foca. Ara busco exactament l'espècie de la foca perquè ara no recordo.
5: Era danserina o alguna cosa així?
3: Foca monjo.
5: La foca monjo.
3: Això, ara no recordava. Si ballava o resava. Doncs aquesta proposta de reintroducció de la foca monjo a cada jugadora a Cadaqués, que es veu que doncs, Cadaqués ha votat que no volen que es reintrodueixi.
5: Bueno, però jo m'està llegint el que s'ha enviat i han dit que no, perquè no se'ls ha consultat, que estem allà mateix. Es fan coses per decisió des de dalt i no es parla amb el territori on han d'anar les coses. Va passar amb el plàter, ja passa amb la foca, sí, segurament aquesta introducció...
4: Amb les obres, tot.
5: Amb tot. Si aquesta introducció s'hagués parlat amb l'Ajuntament, l'Ajuntament hagués parlat amb el poble, haguessin dit els pros i els contres de tenir la foca allà, vés a saber-ho, millor ara ja hi hauria la foca monjo allà. És que jo quan ho vaig veure vaig dir, vale, una altra vegada, fer les coses des de dalt sense parlar amb el territori.
3: Que aquest és el gran problema de tot, no? Perquè, clar, es decideix una cosa i s'imposa, com aquell que diu, no?
5: Exacte. Però després es troben amb això, que llavors l'Ajuntament, que té certes potestats, diu, no, doncs això no.
4: I és raro, que passi això, perquè està clar que la política de dalt, la política d'altres estaments cap a dalt, és molt sectorial, no? Aquella política que manen només els de dalt i tu tens que obeir, no? I si saben que al final ho té que decidir el poble, ho té que decidir l'Ajuntament, que li toca de torn, per què no consulten des de primera instància amb aquell Ajuntament o amb aquella zona que li toca, no? El plàter, per exemple... És un tema molt... És increïble.
3: Perquè, a més a més, afecta molt. No sé si es pot comparar, perquè potser el plàter afecta molt més el territori que no la reintroducció.
5: Sí, és el mètode.
3: Sí.
5: És el mètode, sí que es pot comparar.
4: No, vull dir, el plàter, com diu, una obra, no? També una obra, que al final no acaben consultant amb els veïns que hi ha allà a l'obra.
3: O la construcció d'una infraestructura, per exemple.
5: Una infraestructura es considera de bé públic i llavors passa per on passa.
4: Hi ha projectes,
5: amb les autovies que pots modificar una mica, però bueno, també hi ha projectes.
4: Rojo, venimos hoy.
3: José de las Heras, bon dia. Els que ens veuen a través de les xarxes socials doncs ja hauran vist que...
4: Rojo pasión.
3: Baixa
4: el llum de les càmeres del focus.
3: Jo també vaig a vermell, però els cabells.
6: Sí, s'assembla una mica.
3: Sí. Heu fet maig.
5: Sí. Doncs això de...
4: consulta
5: també et donen molt poc temps, molt poca informació i a vegades es fa difícil. O bueno, jo entenc que, per exemple, una carretera o un tren ha de passar per uns llocs molt concrets i que hi pot haver variables que es poden discutir, però no gaires. Però hi ha altres coses que...
4: Me'n recordo fa 2 anys que hi havia unes manifestacions en quina ciutat era que passava el tren i no el volien passar per allà, l'AVE o alguna cosa així. No sé si era... espero, no me'n recordo ara, no me'n recordo quina ciutat era, que els veïns sortien a la nit a protestar allà i tallaven carreteres i tallaven tot, o sigui, no sé, també és un projecte, és un projecte necessitat, vale? Una necessitat bàsica,
5: però es pot negociar, clar, per on,
3: clar. Però sí, clar, sí. Però si es parla amb el territori, que a vegades passa, a veure què diu en José, que la gent mai vol les, o si li afecta el territori o trinxa el territori, ningú ho vol, però s'ha de col·locar, perquè és el que deia la Maria, el bé comú.
5: Però hi ha maneres d'explicar les coses, hi ha maneres d'adaptar a segons què i a segons com, si, a veure, si és imperatiu perquè per nassos ha de passar per aquí, doncs al final tu menges amb patates, no? Però hi ha maneres de parlar amb el territori quan una cosa l'afecta, hi ha maneres d'adaptar-se si no hi ha altres opcions a propostes del mateix territori, d'un pam més a la dreta, un pam més a l'esquerra, un pam més amunt, un pam més avall. Vull dir que això de la foca, ja et dic d'entrada, quan jo vaig llegir la notícia i vaig veure que el que deia l'Ajuntament és que no se l'havia consultat, vaig dir una altra vegada, apa, introduïm la foca allà i ni tan sols li diem a l'Ajuntament que hi ha aquest projecte perquè en parli amb els veïns i vegin pros i contres de la possibilitat i ho acabin acceptant amb molt de carinyo, perquè és clar, introduir una foca que no volen, doncs pot ser un problema per la mateixa foca.
4: No, sí. Jo també, clar, i potser els pescadors que hi ha allà tampoc la volen.
5: Bueno, s'ha de veure què, com,
4: no sé què menja
5: manera
4: la foca, però es menjarà els peixets que agafen els pescadors.
6: Bueno, no, entenc que no només serà una, que seran unes quantes, no?
4: No, a partir d'aquí
5: comença la pobreta
3: i haurà de reproduir-se.
6: No, a veure, al final afectarà moltes coses, no? I evidentment hi ha un tema atractiu turístic, no? Hi ha un tema també, per lo que he llegit, no? De tema de trànsit de barques de pesca, no? Que surten de les badies. I després de les, bueno, és a dir, no sé si són

0: Amfibi, del cotxe amfibi.
1: Sí.
2: Que guai.
1: Però, bueno, entenc que si no s'ha consultat, que si no s'ha fet un planejament una mica perquè el territori ho accepti amb carinyo, i que en un moment determinat doncs, es pugui fer maneres de modificar el projecte perquè es pugui fer, doncs, escolta, doncs, ja ho entenc, que no...
0: Sí, és que és així. Jo crec que cada vegada més... A veure, no pot ser. Jo crec que, malgrat tot, estem en un procés ciutadà bastant molt més participatiu que no pas fa uns anys. Mm. Llavors, doncs, no n'hi ha prou en anar a votar cada 4 anys, no. O cada menys de 4 anys.
2: Sí.
0: Però...
2: no hi ha gaires mandats que durin 4 anys.
1: Sí, els dels ajuntaments.
2: Els únics. Mm.
0: I encara hi ha alguns ajuntaments que a meitat canvien, però no, sense eleccions.
1: Però el mandat segueix.
2: El mandat segueix.
0: No. És que imagina't, per no sé quants municipis de tota Espanya, si s'hagués d'adelantar perquè un s'enfaden, seria un drama. No, és l'únic que aguanta. El maig de l'any que ve, l'últim diumenge de maig.
2: Sí, sí, és un any entre que començarem el novembre, després
0: els municipals... Sí.
1: I aquest procés participatiu, que jo llenço una pregunta aquí, que nosaltres ara dir, ostres, ara hem de tornar a votar perquè tres anys i mig després, vull dir que no és tampoc, ha passat tan poc temps, no? Pues que en un moment donat ens passés com a Suïssa, que es consulta tot.
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Que es consulta està si han de passar la basura a determinada hora o no a determinada hora.
2: Si s'ha de reintroduir la foca o no.
1: Exacte, si s'ha de reintroduir la foca o no, i inclús el salari mínim, i si hi ha un salari mínim o un salari màxim, és a dir, ho voten tot, clar, que ja voten quasi cada cap de setmana. És a dir, com ho faríem aquí?
0: Bueno, perquè jo entenc, per l'exemple que poses, que en els vots aquests de quasi cada setmana hi ha una motivació ciutadana puntual que t'implica. Ara, en les eleccions, preguntes a qui he de votar, tal com estan les coses, no? Vull dir que és complex, és difícil, i no t'hi sents implicat directament en una política que es fa lluny i que moltes vegades passa per sobre teu.
2: No, i que a vegades potser dius, ostres, voto uns i potser diuen que faran això, però faran el que voldran després.
1: Bueno, o el que poden.
0: Sí, és clar, perquè aquesta és
2: clar, perquè tampoc quan fan les promeses electorals no són sincers.
1: No és un tema...
2: A mi m'agradaria molt que fossin sincers.
1: Però no és un tema de sinceritat. És a dir, jo crec que ja parteix d'un error de base, i és que la lectura de les dades. És a dir, si tu tens una lectura de les dades i veus que, per exemple, el dèficit públic està sobre el 100% del producte interior brut, no? Pues igual no fas una promesa tan heavy com de dir baixaré els impostos un 20%,
0: ja, perquè dius, què fas?
1: Perquè pare, vale, molt bé, és a dir, jo el baixo, està molt bé això de baixar impostos, en teoria això hi hauria un increment de l'activitat, que és molt possible que hi hagi un increment de l'activitat, perquè al final hi ha una renta disponible més important tant de les empreses com de les persones, però això no té una traslació immediata en les comptes públics, i els comptes públics han de seguir funcionant, és a dir, les carreteres s'han de seguir finançant, les infraestructures s'han de seguir finançant, etc. I això surt d'una cosa molt típica, no? És que clar, és que estem molt contents perquè només tenim un dèficit del 3%, el 3% del total del producte interior brut espanyol és una barbaritat de calés que no es tenen, i quan un no els té i els ha de pagar, s'ha d'endeutar. Uh-huh. I l'endeutament surt de les obligacions de l'Estat, de les letres de los pagarés de l'Estat o tal, o de demanar préstecs.
2: Martí Sanz, bon dia.
3: Que no
2: t'he saludat, també els que ens poden veure ja veureu que estem al complet. Estàvem parlant de la foca. Com la veus, la foca aquesta que volen reintroduir a Cadaqués? Perquè en Quico es preguntava si això podia afectar la pesca.
3: Quan vas passar la notícia ahir, ja vaig veure foca, jugadora, Itàlia, Balón d'Oro.
1: Balón d'Oro,
3: sí, ja està. Ara que ve el Balón d'Oro, pues ja està, digo, ja està, no?
2: Jo pensava que era...
1: En la mitja amb el té bigoti.
3: Sí, per això, o sigui, jo pensava Balón d'Oro ja.
2: Estàs dient que és una foca...
1: Té bigoti, és a dir, tenen un tret comú.
2: No.
1: Té bigoti.
3: No, vaig tindre que llegir la notícia després.
2: Això és un driblatge...
3: Per veure què deia la pobreta.
2: En tota regla. I et preguntaves això dels peixos, no, Martí? Tu com ho veus?
4: Això, però, perquè diuen que no la volen reintroduir.
0: Perquè no se'ls hi ha consultat. L'excusa que diuen és que no se'ls hi ha consultat.
4: Sí, això són uns memos de nassos. A veure, no se l'ha consultat. Han de tenir criteris sobre el que convé i no convé en el seu poble. Si a mi m'ofereixen això i no m'han consultat, però penso que és una bona cosa, m'ho podria haver consultat, però vaja, vinga, endavant, ja està, ho entens? Però, i si no, ho han d'explicar-ho bé.
2: Clar,
0: bé.
2: Clar, els pros i els contres

0: haurien d'explicar també, no? Perquè potser no se'ls ha consultat i a més no veuen que sigui una cosa beneficiosa pel municipi, o temen que pot ser això que deies tu, Quico, que apuntaves una mica, que pot ser que això afecti la pesca, per exemple.
1: Clar, evidentment una espècie com aquesta dintre d'aquest hàbitat deu influir a tot això, no? O sigui, tant el que deia en José, de passar les barques, dels peixos, a tot això, jo crec que tindria que influir, que podien escudar-se per aquí, no? Que potser influeix, perquè clar, aquesta foca, aquesta espècie deu menjar peixos, està claríssim.
2: I si és la pesca, cada que és la pesca és
0: mínima,
2: no, quasi que no... No es pot comptar, no?
0: Bueno, perquè hi ha molt de turisme, no?
2: No, perquè, bueno, allà hi pesquen ni cap...
1: A deu han de pescar a fons, no? Potser deuen pescar a
0: dins.
1: Més endins, no pescaran allà, clar. Però, bueno, no sé,
2: seria que els altres pescadors s'haguessin queixat, però no he llegit res d'això.
1: No, tampoc a les notícies.
0: Però, clar, això...
1: Si només és per no consultar-los...
0: Pel turisme...
3: Bueno, és que si tu consulten en temps, llavors tu pots mirar pros i contres.
0: Una raó.
3: El que no sé és com ha anat, si els hi cau de cop i volta...
1: O ja venia...
3: No sé.
1: És difícil d'entendre-ho.
3: No, s'ha d'estudiar tots els pros i contres.
0: Clar, però jo ara m'estic imaginant estar a la platja i veure la foca.
4: No, perquè estarà tancada, És a dir, clar, feta tres cales i estarà en un recinte com tancat.
3: I no es podrà anar a banyar.
2: Menys motiu encara per dir que no. Menys motiu per dir que no, si està controlada així.
4: Sí, depèn de...
1: És tres cales tancada, però quan se reprodueixi hi hagin... X.
4: No, després ens les menjarem.
0: Clar, llavors...
4: Ens les menjarem. És un bon greix.
0: Tu voldries que si et reintroduís, perquè veus aquí un negoci.
4: Veig business aquí, no, fora broma. No, és que si no, és a dir...
1: Si no se'n va i...
4: Si no se'n va i adiós, no? És a dir, a veure, si no hi és perquè no vol ser-hi.
1: Sí, clar.
4: No
1: vol estar allà.
4: Que no vol estar allà, no?
3: Però n'hi ha, com per exemple els ibis i així, que van desaparèixer un moment donat per circumstàncies i s'estan reintroduint. I diria que aquesta foca poc o molt ha passat el mateix. En canvi, per exemple, els que sí que s'han auto-reintroduït són els dofins.
4: Sí.
3: Els dofins.
0: Sí.
3: Hi són i ningú ha fet res perquè hi siguin. Les foques jo crec que hi eren abans del Cap de Creus i per alguna raó que no sé quina pot ser, doncs van desaparèixer o van marxar i se'n... No
1: I afecta
3: sé.
1: La temperatura de l'aigua, suposo, també, no? Com que ara és més calenta, potser...
0: També que potser que no els agradi...
1: No sé si s'ha estudiat aquest tema.
4: Segur? Segur. Perdó, sí. Ja de tant en tant que caic, encara amb la innocència infantil.
1: Està més calent que altres anys, que en altres èpoques i tot això, no? Ha pujat un o dos graus més.
0: I que hi ha molta més...
1: Jo la foca
0: activitat humana, no? També, que pot ser que...
2: El que sí que és cert és que en el mar qualsevol moviment que es fa té efectes. A vegades...
3: Arreu, al mar i a terra.
4: A mar i a terra.
3: I a l'aire.
2: Però el mar...
3: Són sensibles, sí, però la terra també, eh?
4: El vol d'una papallona pot, no?
3: Crea un huracà
4: als Estats Units.
0: Afecta papallona ara.
3: A quilòmetres, no?
4: Sí.
0: No, però és veritat que també pot haver afectat això, no? L'augment d'activitat humana o de presència humana.
4: Segur.
0: Bueno, a veure... En aquests indrets, perquè realment s'ha massificat.
3: Quan sabem que de l'any 50 que es va començar a comptar els habitants en el planeta érem 4.000 milions i ara som 8.000 milions, vull dir, ja, això ja implica una espècie de pressió, no? A l'entorn molt forta, als propis ciutadans i a l'entorn.
0: Clar, però això és un problema, perquè què hem de fer? S'ha de controlar la població? S'ha de limitar la reproducció humana?
3: A veure,
0: això és un debat interessant.
1: Marte.
3: Cada època, o quan hi ha hagut la pròpia natura, la pròpia naturalesa es preocupa de... Ara diuen que hi ha pesta...
4: Bubònica.
3: A Rússia. Veurem si es queda allà o si s'escampa. Yeah. Llavors això ja és una reducció de... Les guerres que n'hi ha. Mira, estic llegint un llibre d'un filòsof perdoneu que m'ha agafat ronquera avui, un filòsof coreà que ha estudiat, ha viscut a Berlín i ha estudiat a Berlín, que diu que estem, que no és veritat que no estem en guerra, que estem en guerra mundial molecular.
0: Molecular, a nivell molecular.
3: Sí, que diu que en un món on s'ha de sobresortir i ser exitós i ser el primer i ser no sé què, tots els que no aconsegueixen aquest grau d'expertesa o de beneplàcit social i es queden com frustrats o reduïts, actuen amb reacció violenta, i que tots aquests cremades de contenidors, trencades de papereres i de bancs, totes de trencat d'incendis, o trencades de pneumàtics d'autobusos, etc. O sigui, tota aquesta reacció en contra de l'estatus no és res més que una guerra
0: com de guerrilles, diguéssim,
3: sí,
0: no?
3: Una guerra que existeixen almenys a tot el món civilitzat.
0: O sigui, que potser ens hem tornat més violents com a societat a causa de com està muntada la societat mateixa.
3: Això és el que ell ara, perdoneu, no recordo un nom del filòsof.
0: És que si és un nom coreà segur que costa.
3: I no, ell diu que el que falta és respecte, que hem perdut el respecte, que ens hem tornat desvergonyits i que hem valorat la desvergonya en les xarxes socials, i que el respecte envers l'altre
1: s'ha perdut,
3: i que això provoca doncs moltes de les coses que estem patint ara. Jo quan vaig començar a llegir, sense llegir la seva vida, em va estranyar que un surcoreà fes aquestes reflexions tan, i després vaig veure que havia estudiat i vivia a Berlín, o sigui que ja vaig entendre més la seva perquè
0: a nivell de societat a nivell global potser sí que és així, però que jo crec que hi ha diferents cultures, diferents grups humans, sí, que viuen diferent, no?
4: Sí, cada vegada però és a dir, estem tendint a una estandardització. Tu te'n vas és a dir, fa anys, jo recordo haver anat a Viena fa més de 30 anys, no? I recordo una Viena que em va encantar. Recordo una Viena, diria, molt, molt, molt austríaca, no? És a dir, i vaig anar ara fa 3 setmanes i vaig veure una altra ciutat europea com qualsevol altra.
3: Sí, sí, no, a més en quant a les botigues,
4: com estan estàndard, sí que és veritat que encara hi ha els cafès típics vianesos i tal, que està molt bé i que m'agrada molt, i que més jo és una ciutat que... No, però la propaganda de Coca-Cola no em preocupa, però si no, és a dir, tu te'n vas a botigues de Zara, botigues de no sé què...
3: I trobes el mateix que trobes a aquí.
4: No, no és veritat, això no és veritat. És a dir, que tu trobis un Zara, és a dir, de fet, hi trobes un Zara a la Jonquera, trobes un Zara a Figueres,
0: iguals,
4: ja no, i
0: no.
4: Trobes un Zara a Girona, i tenen, hi ha una part de la roba que és similar, però no és la mateixa, i aquest és el gran èxit.
0: Se suposa que s'adapta als gustos...
4: No se suposa, ho fa.
0: Vale.
4: No se suposa.
0: Jo dic que se suposa perquè no ho he comprovat.
4: Ho fa. De fet, la botiga de Plaça Catalunya i la botiga, bueno, de Passeig de Gràcia en Gran Via i alguna que estigui més a una altra, molt similar, no tenen la mateixa roba.
3: No, ho he comprovat.
0: Sí, sí. No, jo tampoc ho he comprovat,
3: no,
0: per això he dit...
4: Jo sí que us ho puc dir amb clara.
3: Jo em tinc autoprohibit entrar a Zara. Sí? Autoprohibit.
4: Ah, sí? Quina és la raó?
3: La manera que
0: es produeix.
3: Vaig llegir que produïa a tercers mons amb sous baixos i horaris excessius. No sé si ha canviat. No sé si ha canviat, però és clar, jo una empresa...
2: Ui, és per Zara, això?
3: Sí.
2: Zara i Adidas.
0: Inditex, bueno, no? Això vols dir
2: tot Inditex, llavors, tot Inditex,
3: sí,
2: que
3: sí,
2: feia
3: sí,
2: així.
3: Sí,
2: no?
3: Sí, sí.
2: Això va sortir una notícia a la premsa. Sí, sí.
4: Com tot, és a dir, bueno, com tot. Jo, és a dir, jo crec que és una empresa amb una gran responsabilitat social corporativa.
3: Sí. No sé. Jo quan vaig... Aquí potser sí, però allà potser no ho sé, No sé, ja et dic, no sé si ha canviat.
2: Increïble.
0: Clar, vivim en un món globalitzat que tot el que passa en un punt del món acaba afectant d'alguna manera, a part de l'efecte papallona, no sé per què anava a dir-ho en castellà, ens afecta.
4: No, mira la guerra de l'estret d'Hormuz, no? Com això afecta de manera molt important en algo, diria, tan simple i tan complex com el comerç de l'acer, vale? Com el comerç de l'acer. I això és una guerra que evidentment afecta, és a dir, perquè ara, és a dir, els vaixells d'acer i els vaixells de ferro i de petroli també, no? Doncs han de fer altres caminates, no?
0: Altres
4: trajectes per poder arribar, i això aplica a tots aquells empreses que manufacturen amb acer, no? A Espanya, per exemple. Això és una cosa. Afecta, per exemple, que la Unió Europea digui, escolta, mira, perquè tu diguis que un producte de l'acer sigui fabricat a la Unió Europea, doncs ha de tenir un grau de transformació en el mercat interior, ha d'entrar en un 40% de manufactura europea. Llavors pots dir Made in Europe, no? Llavors, clar, això afecta. Clar, no és que ens afecti a nosaltres, afecta als xinos. O els turcs,
3: o
4: els eslovacs, no?
3: Que
4: fan ferro, els que fan ferro, sí. És a dir, una mesura, o els famosos aranzels de Trump, no? Uh-huh. Que ell diu que fa una cosa i de sobte afecta tot el comerç internacional, no?
3: Sí. Llavors, que és veritat que cada vegada més, potser abans també passava i no ho notàvem perquè no estava tan globalitzat, però ara, vull dir, es bellugues un dit i a l'altra punta del món cau...
4: No, però també passava. És a dir, quan augmentava,
3: no eren tan conscients.
4: Quan augmentaven els diezmos o quan augmentaven les taxes de caminar o d'anar amb una via fluvial pel Tàmesis, no? I en el nord d'Escòcia hi havia algú que posava una barrera allà i cobrava una taxa més alta i de més perquè ja baixava el peix, no? El salmó que venia d'Escòcia, etc., i que venia anava cap a Londres, doncs ja hi havia un senyor feudal, posava una taxa super per transitar pel seu tros de riu, pues afectava a Londres igual.
3: Igual
4: afectava 10 dies o 20 dies després, que és el trajecte que feia aquells barcos que ja estaven plens, que no havien pagat la taxa.
0: La qüestió és que potser passava, però potser no passava amb la mateixa velocitat que passava.
3: I a la mateixa dimensió global.
4: Sí, la mateixa dimensió global, però en el temps.
2: Sí.
4: És a dir, el temps tu canvia, no?
0: Sí.
4: Qualsevol guerra, Genghis Khan, no? És a dir, Marco Polo, que afectés en el trànsit de la ruta de la seda o de les espècies, etc. O les guerres a Constantinople, no? A més, pues això afectava a la resta de...
3: Sí.
4: És que afectava segurament amb una velocitat diferent.
3: Però és tan ràpid que tant doncs...
4: Clar, la peste, la grip espanyola o la peste o saps, totes aquestes coses que han afectat a... Pues clar, quan més trigues en arribar, més triga la peste en arribar, no?
2: Mm-hmm. Això arriba de l'acer, és molt important, això de l'acer, concretament això, perquè recordo que quan el referèndum de l'OTAN, que els socialistes van dir d'entrada no, van fotre aquí allò, un birra-birloca, i al final es va colar, no? Però en el congrés del PSOE, que hi havia un congrés llavors, a dintre del PSOE hi havia malestar per això de l'OTAN. I el Felipe ens va cridar un dia allà a tots, i una de les coses que deia, escolteu, si jo necessito que continuï arribant a ser a Espanya i que continuï no sé què, i escolteu, el món no tot és tan maco ni tan bonic ni res, però has de jugar amb les possibilitats que tens cada vegada, vull dir que va treure aquest tema.
3: I el que a vegades el joc és molt dur i molt difícil.
2: Ara és molt petroli, tu.
3: Sí, no, a vegades les cartes, a més, amb qui juga segons qui, en cartes marcades, vull
0: clar,
3: dir que...
0: Clar, però ara has tret la paraula jugar, no? I jo crec que tenim com... Bueno, no sé si us sentiu que estem en una partida com d'escacs o pòquer, digue-li com vulguis, però que nosaltres no juguem, juguen per
4: No, és veritat.
0: No. Tu creus que nosaltres tenim el poder de jugar?
4: Absolutament,
0: també?
4: Perquè de fet el poder el tenim...
0: Amb el consum?
4: Amb tot. Amb tot. És a dir, perquè tenim una cosa absolutament malentesa. Absolutament malentesa. Aquells senyors que nosaltres anomenem polítics i que creiem que estan desconnectats de nosaltres, som nosaltres els que desconnectem d'ells i ells de nosaltres. Perquè nosaltres tenim el poder, no l'autoritat, el poder. I nosaltres el que fem és delegar-lo a través del vot. Llavors, és molt fàcil dir que un tercer té la culpa de tot i és el responsable de tot, i perdoneu. És a dir, s'ha perdut el respecte i la responsabilitat individual.
3: Sí.
4: Mira, ara fa relativament poc, en una empresa, és a dir, del qual jo soc consultor, em van demanar un informe sobre una persona i l'informe doncs, no va ser tot lo positiu que aquesta persona volia que es fos de si mateix, no? I el van despedir. Vale? I el van despedir per una cosa molt clara. No es feia responsable de lo que havia de ser responsable.
3: Sí, no.
4: I llavors, escolta, és a dir, com pots no ser responsable de lo que ets responsable? Llavors aquesta falta de responsabilitat que desafortunadament veig en moltes coses, perquè sempre estem culpant a l'altre de les coses que ens passen, no? Per mi és el gran problema, és a dir, no hi ha una responsabilitat individual sobre les coses que ens passen.
3: I aquest és un dels problemes de la política democràtica, perquè la ciutadania comodona, no acomodada en quant a diners, sinó
4: comodona,
3: el que fa és delegar les responsabilitats. I llavors passa qualsevol cosa, el culpa és de l'Ajuntament, jo vaig badant pel carrer mirant no sé què i ensopego res amb una mica d'una llamborda que està una mica sortida i em vaig a queixar a l'Ajuntament perquè no sé què i que
4: m'indemnitzin.
3: I que m'indemnitzin, sobretot això, que m'indemnitzin, sí. Que és el que et belluga, però no reconeixes que tu anaves badant i que el que tenies que haver fet és mirar on posaves els peus, no? Ja.
4: O no pagues el lloguer, però tens un super iPhone, no? I surts a la nit cada dia i tens i dines i menges fora cada dia, per exemple, també, eh? Per exemple.
3: No, que ja, les responsabilitats són, bueno, però, són grosses.
1: Però aquí hem de mirar diverses coses. Una cosa és nosaltres que posem els polítics a demanar.
3: Són la punta de l'iceberg de la societat.
1: És culpa nostra o és la responsabilitat nostra de posar els polítics a demanar? Tant als ajuntaments com a la Generalitat com a on te sigui. I l'altra és el que esteu parlant, és culpa nostra el que ha passat ara avui en el govern central, de que ara hi hagin eleccions i tot això, o és que no s'han posat d'acord ells?
4: Sí, però tu
1: cuidado.
4: A quantes reunions de comunitat saps que hi hagin acords?
1: Bueno.
4: No hace falta decir nada más. És que és un reflexe, no. Perdoneu, és un reflexe.
0: Sí, sí. A les reunions de l'AFA sí, que hi ha...
1: Llavors tindrien que fer a les següents eleccions no posar cap d'aquests.
4: Per què no?
1: Perquè no es posen d'acord.
4: I per què no?
1: Perquè no es posen d'acord a la comunitat de veïns.
4: I per què no?
1: Perquè no es posen d'acord, s'han demostrat durant 3 anys i mig.
4: No, i per què no ho fem? I per què no ho fem, pregunto?
1: Ah, per què no ho fem? Doncs clar, tindrien que...
0: Però demà es presenten els mateixos. No, votem en blanc. Tots en blanc.
4: Votem tots en blanc.
0: I tindrà conseqüències.
4: Absolutament. Si tots votem en blanc, no hi ningú sortirà elegit.
3: I aquella novel·la d'aquell portuguès, sí, de que tothom vota en blanc i el, sí, merder que s'organitza, sí, no l'heu llegit, ara no recordo. No,
1: és que hi ha una pel·lícula, em sembla, també,
3: no,
1: d'això.
3: No sé, però és boníssima, perquè a més, bueno, en fi, com
0: no,
3: es
0: pot,
3: diu?
0: Pot
3: com
0: ser spoiler,
3: aquell,
0: no passa
3: aquell,
0: res.
3: Aquell autor tan conegut?
4: El Cuello?
3: No. Un altre. No, aquest és no és portuguès. Aquest és...
4: Brasiler?
3: No, el que jo et dic és portuguès.
4: No me'n recordo.
3: Sí, i fet aquesta novel·la, n'ha fet diverses, molt bones, però aquesta de que tothom vota en blanc i el merder que s'organitza després i com també acaba guanyant després l'oligarquia, pues és impressionant.
1: Però l'han tingut a Bèlgica, no? Bèlgica ha estat 4 o 5 anys sense govern, no?
4: Sí.
1: No?
4: No, és impossible que un país estigui sense govern.
1: Vale. Amb govern provisional i etcètera.
3: Que no podia aprovar pressupost.
4: Va estar durant 2 anys, sí, sense que van posar d'acord.
3: Jo tinc una amiga belga i em deia l'únic que es nota és amb les inversions en el manteniment de carreteres, sí, i així. Pel demés no es nota res.
4: No es nota res. Clar, normal.
3: Diu, però si perquè el, no poden perquè aprovar pressupostos, no poden fer segons quines
4: noves
3: coses.
4: Noves inversions.
3: Sí. Vale. Però bueno, lo de la responsabilitat, no només amb les eleccions, jo també penso que hi és amb moltes altres coses. Amb què comprem, on ho comprem, etcètera. Si ens poséssim d'acord en que una empresa o una companyia doncs no està funcionant correctament i tothom deixés de comprar-li els productes que ven, aquella empresa se'n aniria cap avall.
4: No, però és que això passa. Sí. Perdona, això passa. Això passa. És a dir, això és un mercat de competència perfecta. En un mercat de competència perfecta això passa. Hi ha empreses que tanquen.
3: Ja, però moltes vegades no tanquen per una actitud ciutadana.
4: No, perdona. Home, dir, les empreses tanques perquè no venen menys del que gasten.
0: Perquè no hi ha benefici.
4: Llavors, per què? És, dir, és una actitud ciutadana. El consumidor té un grandíssim poder.
3: I tant que sí.
4: I el té i l'exerceix.
3: Ja, però moltes vegades inconscientment.
4: No, o conscientment. És a dir,
0: depèn
4: del consumidor. Si tu t'estàs referint a Mercadona, no? Que t'estaves referint a Mercadona.
3: No, a Zara. Ah, però a Mercadona tampoc hi entro.
4: Però perdoneu, però...
0: Ho sento, jo sí.
4: El gran problema de Mercadona és que té pitjor publicitat de lo que realment és. Sí. És a dir, perquè és un empresón.
1: És una empresa molt potent a Espanya.
4: Molt potent, amb una responsabilitat social molt potent, amb una política de personal excel·lent.
1: Una altra cosa són les tàctiques que fa dintre del supermercat.
4: Quina tàctica?
1: Sí, els productes que tu agafes, més, després el posen més petit, menys quantitat, et pujan el preu, sí, etcètera, etcètera. No. Quan tu ets consumidor d'un producte que compres durant, i està estadísticament demostrat, jo era consumidor de Mercadona i soc consumidor de Mercadona, vaig allà, compro 25.000 vegades aquest producte i saben que aquest producte es ven, canvien el producte més petit i més car. Això sí que ho han fet. Sí, això està demostrat i hi ha articles
4: que parlen d'això. Però si jo t'ho plantejo d'un altre, dono un altre punt de vista d'aquest sector. Dic, Mercadona fa una cosa que està, que per mi està superbé, que està fent superbé. No,
1: no, són els supermercats.
5: El senyor director...
4: Fa una cosa que està fent molt bé, que diu, no.
1: A part d'una altra cosa.
4: Però no t'ho està... Per mi no t'ho està fent per això. I te canviaré el punt de vista. Què passa? És a dir, quants diners de menjar tirem?
3: Uf, horrorós.
4: És a dir, quants...
3: Això és una irresponsabilitat també molt gran, de sí, comprar però... més del que necessites.
4: No, però hi ha un altre tema, que és el packaging. No? És
1: a dir... Això no ho té estudiat Mercadona. Lo que jo tiro...
4: ho té estudiadíssim.
1: No sap el que jo tiro de casa.
4: Perdona, ho sap.
1: Sap el que jo compro.
4: I la freqüència.
1: I la freqüència.
4: Vale. Llavors... I sap la data de caducitat.
1: Sí, vale.
4: Llavors, és a dir...
1: Indirectament
4: té el 90% del teu comportament de venda, és a dir, de compra. És a dir,
1: en aquell moment... Allà...
4: No, sempre. Mira, Amazon, perquè tinguis una idea, Amazon...
3: Amazon,
4: per exemple, perquè tinguis una idea, ell no porta... És a dir, quan tu dius que ho rebràs en un dia, no? Una cosa que rebràs en un dia, que segurament esté aquí, en el magatzem d'aquí, o a Barcelona, ell ha posat aquell producte 3 dies abans perquè sap que tu ho compraries.
5: Uau.
1: No, perquè aquell producte té una venda assegurada durant els tres següents dies. No, perquè jo el compraré.
4: Perquè tu el compraràs.
1: Algú el comprarà. I aquest producte és un producte que es ven en aquella zona.
4: No és veritat.
1: Llavors com ho fa, llavors?
4: Perquè se'n diu, té sistemes de predictibilitat de la demanda. Tesla, per exemple, que no té concessionaris ni botigues, hauràs vist per l'autopista, si vas a Barcelona, de camions plens de Tesla. Saps què fa? Ell sap, a través de les consultes a la web, del comportament humà, de la competència, de quina és la seva freqüència, no sé què, i tu dius, tu vas allà, compres el teu Tesla, que el compres per internet, i al cap de 2 dies el tens. I per què? Sí. Com ho sabien que aquell Tesla que tu volies de color negre, no sé què, amb els seients blancs, no sé què, estarien allà? Perquè els sistemes de predictibilitat de la demanda, se'n diu això. I Mercadona fa una cosa, per això sap el que tu compres, i el que ell, i el que nosaltres comprem,
3: no.
4: I diu, sí, també sap el que compres tu.
3: El que no compro.
4: Sí,
1: que no compro. Sense anar a comprar allà, sap el que compres.
4: Sí.
1: És el que està dient en José.
4: Clarament. I el que fa és estar adaptant, està fent una cosa que per mi és de responsabilitat social, és adaptant el packaging al consum real per evitar el malbaratament alimentari.
1: Això no me lo creo.
4: Bueno, pues estudia tu com estudia que...
1: No
4: que,
1: me lo
4: que,
3: jo
1: que,
3: vaig estudia a marcar...
1: Packaging?
4: És a dir,
5: vol
4: quanta...
5: Vol dir l'envoltori...
1: Reduir-lo i per què el puja de preu?
4: No, una pregunta. Perquè
5: costa més car. Perquè té un cost superior al producció.
4: Quanta gent agafa un paquet de quilo de pasta i se'l menja en el mateix dia?
5: Home, no.
3: Depèn de qui hi ha a la família.
1: Però bueno, si són 4,
4: general.
1: Un paquet d'espaguetis, si són 4, durarà un mes a casa o 3 setmanes. Sí.
4: Bueno, pues lo que estan intentant precisament és que no hi hagi aquest espai i llavors que tu adaptis.
1: Pack de 500 grams de
4: dic pasta, com dic car, com dic molida.
1: 3 setmanes per 4 persones. El redueix a 350, te'l puja de preu i ja no te dura 3 setmanes.
4: Però tot és una opció,
1: això
4: no el compris. No el compris.
1: No el compris.
5: Fem una cosa, parlant de comprar, de consumir, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara.
3: Hem fet molta de publicitat. Ràdio Vilafans, la teva ràdio.
6: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a 2:15, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un quart de 12 a 2:15.
7: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
6: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
8: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
9: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. també venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
8: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
9: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
8: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
10: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Encara ens separen doncs, 15 minutets del punt de les 10 per acabar aquesta tertúlia i continuem nosaltres aquí, que jo deia que volia anar a Itàlia perquè aquí que ho deia foc a Itàlia, no sé com ho has dit.
1: No, perquè jo vaig llegir la notícia que vas enviar, sí. Vaig dir, vaig un flash i vaig dir, foca.
2: I a José de Reseres, que ens ha hagut de deixar.
0: Ah, sí, exacte. Els que ens estiguin veient veuran que en José ha canviat per Martí al meu costat. L'hem fet córrer una cadira que ens ha hagut de marxar per temes personals. Aviam, explica, què vas llegir?
1: No, que vaig llegir la notícia així, és un flash, i està mirant la tele també a part, amb el mòbil i la tele, que no sé què fer. Però
0: no s'ha de fer, no. Això vol dir que tenim una capacitat de concentració mínima.
1: Però, dic, ostres, Balón d'Oro, estàvem parlant de la Min, no sé què, no sé quant, dic, ui, jugadora, foca, italià, dic, ja està, Balón d'Oro.
0: Balón d'Oro, no, en principi Balón d'Oro no, el deixem per quan hi sigui en José, perquè...
2: Sí, un dia que jo no hi sigui.
0: Sí, perquè sé que a la Maria no li agraden aquests temes. Jo volia parlar del tema de la llei electoral, sé que vaig llegir que a Itàlia doncs, havien fet una reforma electoral per garantir les majories.
2: Que no hi hagi d'haver pactes, no?
0: Clar, convindria això? Jo vaig dir, plantegem el debat.
2: Jo no ho sé, a veure, la meva opinió. Una majoria a vegades és apissonadora. Que hi hagin pactes reflecteix una majoria ciutadana que per mi és vàlida i que fa estires i arronses, que a vegades pues, el problema és que no es que moltes vegades no es treballa pel bé de la població sinó pels interessos partidistes, i ho hem vist en aquestes votacions, i degut al qual gràcies a la postura de Junts doncs anem a eleccions. Però jo crec que hauria de ser bo que hi hagi d'haver pactes, perquè vol dir que hi ha diferents visions sobre un tema i que obliga a una conversa, a una negociació i a trobar un punt mig que les coses vagin millor. Jo, per mi, això seria l'ideal. És clar que hi hagi majoria absoluta, bueno, n'hem viscut algunes i han sigut apissonadores, tant del PSOE com del PP.
0: Clar, la pregunta és, vigila Maria, que si toques el cable se sent. La pregunta és, sabem negociar? O sigui,
2: bueno,
0: no em refereixo a nosaltres aquí a la taula.
1: Depèn
0: a nivell de societat.
1: Està claríssim, depèn dels interessos.
2: No, però llavors això no és saber negociar.
0: Ja, llavors passa, la resposta
1: està,
0: és no.
1: Això està passant.
2: Bueno, és el que ha passat.
1: I el que ens preocupa, això és el que ens preocupa, perquè després ho repercuteix a tots els que estem a baix. I no pot ser. Jo penso que el sistema democràtic o el sistema electoral a Espanya està bé. Si de cas podien fer una segona volta.
2: Això sí.
3: Si això seria molt millor.
2: Seria.
1: Jo penso que podien fer una segona volta.
0: Llavors s'escolliria els pactes.
1: Clar. No, però els pactes hi haurien també, perquè clar, però tots aquells partits...
2: Mm-hmm.
1: Claro. Llavors tots els partits que hagin quedat fora de la segona volta tindrien que anar amb un partit més gran i llavors estaria més controlat. I aniríem... Sí. Potser aniríem millor. S'hauria d'aprovar, no ho sé, també.
0: Clar, després... Hi ha països que tenen segona volta, no? Aquí al costat, a França.
2: Sí, França. Jo no sé si us ho vaig comentar aquí la setmana passada d'una opinió d'un filòsof en grec, que no recordo el nom ara quin és, que...
0: Clar, entre grecs i coreans, Maria.
2: Sí. Que, bueno, sí, us ho vaig comentar aquí o en una altra banda, és igual. Que, esclar, a Grècia
0: la democràcia
2: era només dels...
1: Sí, dels
2: us ho vaig explicar, eh? Que deia que la democràcia és, potser és la menys dolenta, però que si els que voten no tenen criteri...
0: Clar.
2: Es deixen, deixen...
0: Però per què no tenen criteri els que voten?
2: Bueno, perquè, moltes coses. Perquè... Comencem per l'escola.
0: Clar. Però qui la fa l'escola? O sigui, bueno, la fa l'escola. Bueno, qui la produeix, o qui li dona els recursos a l'escola?
2: A veure, estem en un sistema educatiu, encara de l'època franquista, com qui diu, no pels professors, sinó pel sistema. O sigui, que és un mètode d'aprenentatge que no correspon a la realitat que vivim avui dia. I canviar això no és fàcil. No és fàcil.
1: Ho intenta, no? Ho intenta, sí. Estar en el moment oportú, en el moment que estem ara... tecnològicament i tot això, ho intenta, però no arribem mai.
2: Però no és només tecnològicament,
1: sinó,
2: o sigui, hi ha escoles que ho estan fent, escoles alternatives, que no tenen una línia de dir toca estudiar història, no sé què, no sé què, sinó que deixen l'alumne ja de petit que desenvolupi les seves capacitats cap on va. I llavors miren de través de les seves capacitats introduir-hi la història, la matemàtica... No. Sí.
0: Els meus fills han anat a una comunitat d'aprenentatge.
1: I treballem una, en aquest sistema, no?
2: I això...
0: El problema és que quan acabes... Et trobes l'institut, que és un...
1: I te foten un garrató.
0: Bueno, no, has de canviar per força.
2: Però bueno, tens una cosa que no te la traurà ningú.
0: I tant. No ho sé perquè no vaig acabar de parlar-ho molt amb ella, però per exemple aquí a Vilafant ahir va haver-hi totes unes jornades de participació per un tema que s'està treballant de Consell d'Infants i de Consell de Joventut, i van anar els de l'Institut de Vilafant, i el meu fill està fent primer, i jo sé que han entrat molts de l'escola del meu fill aquest curs. Doncs hi havia molts que estaven empadronats a Vilafant i han entrat molts que havien anat a aquesta escola. I pel que me va comentar la tècnica, més o menys, o pel que vaig veure la foto, havien participat molt. Més que potser els de tercer i quart, que potser no n'hi havia tants que venien d'aquesta escola.
2: Estaven tan acostumats a participar.
0: Vull dir, així, que dono la raó una mica a la Maria, que tenen altres coses.
1: Aquest sistema va millor per un tema i va pitjor per un altre tema.
0: Depèn d'on hi poses l'accent.
2: No, jo crec que va millor... La uniformitat en l'educació... tothom aprengui el mateix ritme, el no sé què, no és bo ni pels que... és bo pels del mig, però els que van més adelantats, els que van més retrasats ho passen fatal. Llavors, si tu tens una escola que s'adapta a les capacitats de cadascú, si un li agrada la natura i té, pues, a través de la natura...
1: Però això sempre passarà en una aula de 25 o 30 alumnes, és impossible...
2: Ja, aquest és l'altre problema.
0: Com està organitzada l'educació.
2: S'està donant molt de valor en moltes professions. Jo crec que el valor important és el dels mestres i professors, perquè del que ells ensenyen en surten els metges, els enginyers,
0: el que està passant a França, em comenta.
2: Exacte, per això hi ha les...
1: Bueno, a França és curiós que surtin els alumnes a protestar perquè els profes que falten, que estan de baixa, no es cobreixen. Jo no he sentit cap alumne que surti a protestar amb aquestes manifestacions dels professors que han hagut de ràtios i tot això. On està el sindicat d'alumnes?
0: Bueno,
1: és que cuidado,
0: no hi ha organització, no s'està fomentant la participació.
2: No interessa.
0: Bueno, però cuidado, clar, qui és que no li interessa?
1: Si a França surti un sindicat d'estudiantil per defensar els professors...
2: Qui governa els pobles? Amazon...
1: Mercadona.
0: Les grans empreses.
2: Perdoneu, jo una vegada vaig tenir ocasió d'estar amb un dinar que érem 15 persones, amb en Felipe González, que jo no sé si acabava de sortir del govern, encara hi era, a Girona. I va dir, quan ets el govern, te'n dones compte que no governes. I és molt fort. Jo a mi em va quedar gravada aquesta frase, no? En el sentit de dir, qui governa? Els poders. I els poders no són el govern. Són altres poders que fan mica el que volen.
1: No sé.
0: Ho penso, eh?
2: Bueno,
1: pots anar en contra d'aquests poders, o en contra, no...
2: Mira que
1: Pedro Sánchez ha anat contra del poder israelita, no? Del poder dels judeus.
0: Val.
2: Perquè no, penses... Per què van assassinar en Kennedy?
1: Llavors s'ha d'intentar. Jo penso que això s'ha d'intentar.
0: I ara
2: si ho intentes, no ho fas. Ho has de fer.
0: Fes-ho, no ho facis, no ho intentis. Martí, tu estàs molt callat.
4: Estic insultant.
0: Com ho veus?
4: El tema educatiu, d'una vegada, convé una reflexió profunda sobre l'educació. A Espanya tenim un problema gravíssim, que en aquesta última legislatura s'ha accentuat molt més. En un país, entre cometes, normal... si hi ha dos grans partits que són alternativa un de l'altre, normalment tenen uns canals que, per arribar a uns espais, que quan hi ha problemes greus poden seure a parlar i arribar a acords. Aquí s'han trencat tots els ponts, estan trencats. Això és fatal, això ho pagarem caríssim. I això està destrossat. A més, a tots dos partits està ficada aquesta actitud, uns més que els altres. Però jo ara que ja no sóc senador, estic pensant a veure el que he fet i el que no he fet.
1: Com que no, senador...
0: Com que no, fins al 9 de no, fins al 29 de novembre que hi ha eleccions.
4: No, però ja no en sóc. Quan
0: es dissolen les Corts...
4: Quan es publica el butlletí oficial, deixem de ser parlamentaris i ja està. Oh.
1: Pensant que encara bueno, continua excepte,
0: alguns, bueno, provisionals, no?
4: La Consol, per exemple, que està en el, em sembla que la Consol està en el, en la Diputació Permanent, ella sí que continua, però els altres no. I estava pensant, i la veritat és que jo penso que m'he equivocat bastant, però bueno, ja tinc l'edat que tinc i ja em puc equivocar, no? Jo en pesca, que tinc criteri en pesca, vaig arribar a una conclusió. A la pesca li venen temps complicats. I no es tracta de que presentem nosaltres una proposició de llei al Senat, que el PP en presenti una altra i com que som majoria la votin i quedi apartada l'altra. Això, perquè això sempre deixes una part de justícia per tirar endavant. I vaig parlar amb els del PP, que curiosament que són uns animals, però el portaveu de pesca del PP és un tio raonable. I ens raonàvem i ens enteníem. I jo havia aconseguit una cosa que era, que en els temps que passem era important, que podíem presentar una proposició de llei de pesca molt potent on intentés pal·liar els efectes negatius que hi haurà en el futur. I ho fèiem sota un raonament senzill. Si el PP i el PSOE voten aquesta moció, el proper president que sigui, sigui Feijó o Pedro Sánchez, i ha de fer cas perquè els seus l'han votada també. I estàvem amb això i estàvem treballant i vaig començar a parlar amb professors i això, i anava bé, bueno, ara s'ha ballat i ja s'ha anat a fer punyetes. Però no és aquesta l'actitud que hi havia. Per això a mi em van treure d'una manera molt
0: sutil,
4: molt sutil de portaveu de pesca, molt sutil.
1: Però llavors volem dir que gràcies a l'educació que tenim els polítics que tenim,
0: exactament,
1: això perquè, és perquè, directament proporcional,
0: perquè l'educació que tenim ens l'han posat els polítics que tenim, és un peix que és
1: però nosaltres,
0: és un cercle viciós.
2: Bueno, a veure, hi ha una educació, a l'educació jo la veig en diverses parts, hi ha l'educació oficial i hi ha l'educació familiar i social. Bueno, aquí també, però bueno, molt l'educació familiar i social en aquests moments està en mans de la televisió i de les xarxes. No hi ha vida social a les famílies o no. Bueno, els pobles potser, en els pobles petits potser encara més. Dissabte vam tenir la fira Espinavessa.
0: Ah, és veritat.
1: I no va ploure, no?
2: Va començar a ploure quan tancàvem la cercavila dels gegants i capgrossos. Just a les dues.
0: Que bé.
2: Va anar molt bé,
1: molt bé. Pel temps.
2: Sí, no, hi ha moltes coses que es van anul·lar i nosaltres vam dir tirem pel davant i sigui el que Déu vulgui.
1: Bueno, i l'alerta que van enviar i tot
2: sí.
1: Això,
2: Bueno, no vam fer cas nosaltres. Vam tirar endavant. Oh. I va haver un moment que hi havia 400 cotxes aparcats en el camp que havien...
0: Habilitat.
2: I a veure, Cabanelles i Espinavessa van bellugar molta ciutadania, hi havia una quarantena de col·laboradors que ajudaven a muntar, desmuntar i entremig.
0: Però vols dir que no tot està perdut, no? Que hi ha una part de la ciutadania que té aquesta consciència, el que passa que a vegades desanima una mica, no?
4: Hi ha moltes coses que s'han de corregir. Mira, ara com venia amb aquí a la tertúlia tenia la serra posada i deien que hi ha hagut una entrevista a l'Òscar Puente. L'Òscar Puente és un tio complicat, però tio sincer. I el que ha fet, una de les coses que ha dit és que ells no havien estat prou atents amb el tema de la vivenda.
2: Ah, és molt atent a moltes coses.
4: És el primer que sento fer autocrítica.
0: Aquest és el gran problema, que a vegades no reconeixem els nostres propis errors.
4: Això ho feia, això...
0: A nivell de polítics i a nivell de societat.
2: Toca tancar.
0: Sí, toca tancar perquè queda res, uns quants segons.
4: Això que era el mestre, en Jordi Pujol, amb això.
2: Sí.
0: De reconèixer que no s'equivocava.
4: I després t'ho girava d'una altra manera. Però...
0: Ens hem equivocat, però hem fet bé això altre, no? Nosaltres ho hem de deixar aquí, perquè se'ns acaba el temps, és divendres, espero que tingueu tots un molt bon cap de setmana, avui un sol espectacular.
2: Sí, bé.
0: Vent, que ja...
1: Una mica de fred, ja, eh?
0: Bueno, ja va bé, que
2: després
0: estem a la tardor,
2: calor.
0: Que així ens podem menjar les castanyes abrigadets, que està molt bé. En Toni fa que no amb el cap. No sé per què ho fa, però bueno, és igual. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem el dilluns, com sempre.
2: Dilluns és festa.
0: Ah, no, dilluns és veritat que és festa. Va, gràcies
1: vine,
0: per
1: recordar. Vine, tu, si vols.
0: No, tornarem dimarts amb el suport de Gestoria Fernández i dilluns farem festa.
4: Que
0: tingueu un bon cap de setmana
2: llarg.
0: És el Pilar.
4: Ah, sí, hòstia, he d'anar a la del Guàrdia Civil, jo.
0: Sí, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem dimarts. Adéu-siau, passeu bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ràdio Vilafant.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. JERC ha convocat ara a les 10 una tractorada a Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i també complementar al màxim els fons europeus de crisi. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont d'aquest 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra per tal de permetre a la seguretat viària a les carreteres. I de fet, pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C25 a Rajadell continua deixant un carril tallat en direcció Lleida. Un altre també a la 2 a Esparreguera també deixa un carril tallat, en aquest cas sentit Barcelona. A més, també hi ha dues avaries, una a la B10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a la P7 a Cerdanyola. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R2 Sud circula amb retards també a causa d'una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental, Laia Arnal, celebra que els problemes de salut mental hagin deixat de ser un tabú i la població en parli obertament. Encoratja també la ciutadania a fer un pas més molt important, aprendre a identificar estats emocionals per diferenciar-los, volíem dir, dels trastorns i també dels problemes d'aquest àmbit.
4: Podem estar tristos per un dol, per una pèrdua, per un fracàs, per un examen, per una soledat no desitjada, però això no vol dir que tinguem depressió. Molts nanos poden estar inquiets i no necessàriament poden tenir un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Perquè posar nom correcte al que sentim ens ajuda a conèixer-nos millor, a expressar-nos millor i sobretot a saber quan cal demanar ajuda o quan cal donar ajuda.
3: Arnal participa en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus en el Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci en diverses institucions.
2: Notícies en xarxa.

0: comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Sergi Guiu, bon dia.
1: Hola.
0: Tenim actualitats?
1: No, però sí que puc recomanar una sèrie d'HBO que es diu Proud, Orgull, que va d'un noi homosexual, i començo per aquí perquè té una transcendència clau en el transcurs de la sèrie, addicte a lo que vindria a ser tot lo insà del món,
0: vale,
1: que per un motiu X s'ha de fer càrrec d'un bebè i com li canvia la vida en aquest sentit. Crec que és de Polònia la sèrie, em sembla, i té 8 capítols, es veu ràpid perquè els capítols duren 30, 35, 40 com a molt, i és una sèrie diferent que està a prova.
0: Molt bé.
1: Proud, Orgullo.
0: Molt Orgull. Bé. Orgull. Doncs jo la veritat és que no tinc res idea.
1: Jo a nivell d'actualitat la veritat és que no porto res més.
0: No passa res, avui ens falta l'Ivan Usson, però...
1: Sí, hagués parlat de Futurama o d'alguna cosa de Dexter.
0: Doncs vinga, avui a què dedicarem a parlar de la Show en Sèrie? Perquè bàsicament l'ha fet, produït i presentat per Sergi Guiu.
1: Juntament amb l'eina tecnològica que ens matarà a tots en un futur més o menys proper, fora bromes. Simplement ens hem ajudat per fer una miqueta el recull. El que farem és, de tant en tant, farem monotemàtiques de guerres. He tingut un, o vaig tenir, millor dit, un estiu on vaig llegir un parell de llibres de la Guerra Civil, concretament un que tu saps que em va agradar a mitges.
0: Sí.
1: Vale? Em va agradar a mitges tirant taula mitja baixa de la classificació. I a partir d'aquí vaig dir, ostres, podríem fer monotemàtiques de sèries, perquè de llibres també, de cada guerra, se n'han fet infinitats de llibres. Doncs anem a fer-ne també de les guerres, per fer una miqueta d'ordre cronològic. Després ens anirem a d'altres moments de la història de la humanitat. Però comencem per la Primera Guerra Mundial.
0: Molt bé.
1: Que és del...
0: Que no me'n recordo.
1: 14 o 19, em sembla, si no m'equivoco, 1914 o 1919.
0: Pot ser.
1: Crec que me sonen aquests números. Veuran els oients, he intentat que siguin sèries que estiguin en plataformes a dia d'avui, no me n'he sortit
0: jo
1: amb...
0: Jo només diré que hi ha una que em va costar molt.
1: Amb totes. Aire. Llavors, i també, tant la que farem properament de la Guerra Civil, de la Segona Guerra Mundial, Guerra Freda, és el que tenim entre mans... És a dir, no tenen per què estar basades en la Primera Guerra Mundial. Pot ser que sigui, és a dir, que la guerra en qüestió formi part de l'època de la sèrie, però vale, que potser no sigui la protagonista de la sèrie, simplement que ens trobem en aquests anys on va succeir la Primera Guerra Mundial, o... com deia, amb afectació. Ja veurem per què ho estic dient, m'avanço a fer un anàlisi i un resum de tot plegat. Però comencem per una de les cases que més coses han fet sobre la Primera Guerra Mundial, que va ser la BBC, per exemple, amb Our World War. It is our misfortune to have been witness to these times. But we're here not. So we have to see it through to the end. We're winning. No one's winning. Our World War starts Sunday 9:40 on ABC2. Doncs veuran també fins al 2018, diuen, però jo crec que al 2019 encara hi havia una miqueta de qüestions basades en la Primera Guerra Mundial, però del 28 de juliol del 1914 a l'11 de novembre del 1918 és la primera Guerra Mundial. Aquesta sèrie, produïda per la BBC, al 2014 es va fer com moltíssimes coses sobre la Primera Guerra Mundial, entenc que per commemorar el centenari de l'inici de la guerra. En aquest cas, la BBC va produir aquesta minissèrie de 3 episodis, mira, ho diu aquí, en motiu del centenari, llavors, de la Primera Guerra Mundial, explica els fets que van succeir en l'ofensiva britànica al seu pas per França, basada en testimonis i memòries de soldats britànics al front occidental. És una de les que a dia d'avui a Catalunya, doncs no la podem veure a través de cap plataforma, no sé si la BBC la té oberta o no a les seves pàgines web, tot i que a més també pot passar
2: que hi hagin aquestes restriccions geogràfiques i et digui la tenim, però tu no la pots veure. El que deia de que potser no està basada al 100%, però sí que té un efecte la guerra en si, doncs tenim un exemple amb Downton Abbey.
0: Aquesta l'han posat a TV3 aquest estiu.
2: Sí, senyora.
0: Molt bé.
3: Are you here for dinner, Mama? It's a buffet.
4: Well, I'm not changed.
5: You just need to take off your hat.
4: You talk as if that were easy.
6: I want every surface in this house to gleam and sparkle.
7: The post's just arrived, my lord.
8: Heaven.
9: What is it?
8: The king and queen are coming to stay.
5: What?
4: Here we go.
6: A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down.
10: I am the king's butler. We have come to Downton in advance of their majesties.
5: The royal butler's terribly scary.
11: Stay out of our way.
12: I am their majesty's chef. I want the olive oil now.
6: He wants a clip round the ear now.
5: I need your help, Carson.
13: I'll be there in the morning, my lady.
11: Can I help you at all?
14: I'm Lady Bagshaw's maid.
15: Might as well admit, I like her.
4: She is a scheming little minx.
5: What piffle you talk.
13: There is no need to argue.
4: I never argue, I explain.
0: Tu l'has vist?
2: No, però... sé bastant de què va topar perquè és una de les sèries que a ma mare més li ha agradat. És sèrie de mare, però a la vegada... És una sèrie que jo sé que crec que m'agradaria.
0: Sí.
2: Jo crec que sí. Crec que és un ambient, un entorn, una manera de fer que crec que, de fet, és com Suits, n'he parlat més d'un cop, doncs és aquesta típica eterna que tinc pendent i que té un format que m'agrada, que és sèrie relativament llarga que està acabada.
0: Sí.
2: Això està bé. És el que deia. És a dir, Downton Abbey no és una sèrie bèl·lica, ni de bon tros, però la Primera Guerra Mundial hi té un efecte en determinats moments de la sèrie. Per exemple, la segona temporada es veu que hi té un impacte major, però ni de bon tros una sèrie bèl·lica, perquè el que tracta Downton Abbey és la vida d'aquesta família aristocràtica Crowley i el seu personal de servei en una gran mansió anglesa del segle XX. A dia d'avui, no sé si encara a dia d'avui es pot veure en tots aquests llocs, però s'ha pogut veure o es pot veure a Disney, a Prime Video, Sky Showtime i a Movistar Plus. Uh-huh. A més, la sèrie és del 2010 al 2015, però s'han arribat a fer 3 pel·lícules al cine posteriors. Entenc que les pel·lícules, si no es poden veure totes, alguna d'elles es deu poder veure en aquestes mateixes plataformes. Se'n va fer una el 2019, una altra el 2022 i una última el 2025.
0: Que entenc que les pel·lícules complementen al final de la sèrie.
2: Entenc que són posteriors a la, o sigui, a la trama de la, de la sèrie quan s'acaba el 2015. I també em permetré llicències en aquestes seccions perquè ara ho explicaré. Una d'elles és Peaky Blinders.
16: It's delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at BSA. Rumors get started.
17: Rumors that there was a robbery.
16: Robbery of what?
17: Speak.
16: I asked my men to steal me 4 bikes with petrol engines. They picked up the wrong fucking crate.
18: So that's why they sent a cop from Belfast.
16: Maybe, maybe not.
18: Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. You sell those things to anyone. You will have
16: crown of a prince. Soon to be king, I'd bet.
19: That has the machine guns now, and it's them that's in the wood.
16: These are attacking your bookies and taking your money. The men can't control them.

0: We're looking for Thomas Shelby. Never heard of him.
1: A veure, jo he de dir que no, jo no he vist Peaky Blinders,
2: vale,
1: perquè ho vaig intentar veure en anglès, o sigui, sense subtítols i res. I jo pensava que tenia la U d'anglès.
2: A mi això em va
1: perquè
2: passar...
1: Perquè parla en cogni, l'accent cogni, no s'entén un nom.
2: A mi em va passar això aquest estiu, que quan vam anar a Edimburg, i vaig pensar...
1: Socorro!
2: Bueno, doncs...
1: potser no en sé tant.
2: Maria, tira tu, que ets profe, i d'anglès, per tant, ho sento, però jo abandono aquest vaixell que pensava que controlava, però sí, és un anglès...
1: és més, tenen aquests,
2: tenen aquests moments que fins i tot parlen aquesta llengua. El que deia, Primera Guerra Mundial acaba el 18, Peaky Blinders comença el 19, però tot el que va passar a la Primera Guerra Mundial té una implicació a Peaky Blinders majúscula, perquè els protagonistes tenen seqüeles.
1: Vale.
2: De la seva participació a la Primera Guerra Mundial, el protagonista Thomas Shelby i molts d'altres, doncs, són veterans de la guerra traumatitzats per la seva participació al conflicte. Per això deia que són sèries que o parlen de la Primera Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, doncs, i té un impacte important. La història ho saben, els relacions d'una família de gàngsters a Birmingham, a dia d'avui a Netflix i a Prime Video, crec que va ser aquest 2026, molt lluny a 2025, però jo crec que va ser 2026, es va fer aquella pel·lícula per tancar una miqueta molt millor. Bé, no cal.
1: O sigui, ja s'ha acabat, eh?
2: Sí, ja és sèrie,
1: és
2: sèrie acabada. El 2022, és veritat, sembla que fes menys. Com deia, el 2014 va ser un any on la BBC va fer molta producció de la Primera Guerra Mundial. Han parlat de Our World War, doncs ara parlem de 37 dies.
3: Tell me, Winston, what does it take to lead a democracy into war? What does Austria want?
4: I mean, what does she want?
5: The English are liars.
6: Turn the army to the east.
7: None of us will survive this war.
8: 37 days, the catastrophic chain of events that led to the First World War. On BBC Two and BBC Two HD.
1: Tu diràs.
2: Doncs la minissèrie, també britànica, de la BBC, explica en 3 episodis els 37 dies previs a la Primera Guerra Mundial. Des de l'assassinat a Sarajevo de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria el 28 de juny del 1914 fins a la declaració de la guerra del Regne Unit a Alemanya el 4 d'agost del 1914. Podria ser interessant aquesta minissèrie. Mira, perquè és un altre punt de vista que potser, doncs, no es té tan tractat, malauradament, com l'altra producció de la BBC a dia d'avui a Catalunya, doncs, no es pot veure.
1: Tu has llegit 14 d'abril de Paco Cerdà?
2: És un dels que tinc... 14 d'abril... No, vaig llegir, de Paco Cerdà, vaig llegir el del trasllat de Primo de Rivera des d'Alacant fins a Madrid.
1: Sí.
2: Que no me'n recordo com es diu aquest.
1: Jo no me'n recordo aquest.
2: Però el 14 d'abril és un dels que tinc pendents.
1: Em recordo una mica, no, evidentment no és això, però sí que narra amb molt de detall, reconstrueix més aviat les hores prèvies, no, a la proclamació de la República.
2: Vale.
1: I, o sigui, em sembla interessant que més que centrar-se en un cop passat el fet històric en si, intentar reconstruir o narrar, en aquest cas amb aquesta minissèrie, què va passar abans,
2: clar,
1: saps?
2: Per què es va arribar a...
1: Sí, o com es van viure els dies previs, les hores prèvies, i a més és veritat que hi ha un moment en el llibre que sembla que es fes etern allò, perquè són, no sé si són 200 pàgines, però ho reconstruïs tant al detall que no, me sembla com donar-li un tomb, no, a lo que es fa sempre... el per què i el després.
2: Està bé, ara estava mirant presentes.

0: centrada a la campanya de Gallipoli del 1915, és un dels episodis més importants de la participació australiana a la guerra. És especialment interessant si es vol sortir d'aquest punt de vista britànic o francès. Aquesta sí que es pot veure a Prime Video.
1: Perfecte. Tornem al 2014.
0: Sí, per parlar d'una altra sèrie que també es pot veure a Prime Video, en aquest cas The Passing Bells.
2: His Majesty's Government declared to the German Government that a state of war exists between Great Britain and Germany.
3: Our little boy is going to fight in a war against grown men. Grown men who will be trying to kill him.
4: I don't know how to explain it. There's nothing I can compare it to.
5: Let them know we're here!
1: Minisèrie, també. Està molt bé perquè són minisèries.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Excepte el punt.
0: En aquest cas, explica els 5 anys de la Primera Guerra Mundial. També diré que resumir els 5 anys sí. de la Primera Guerra Mundial en 3 capítols es dona per feina.
1: Sí.
0: En aquest cas, punt de vista de dos joves soldats normals i corrents, però un de britànic i un altre d'alemany. Es pot veure a Prime Video. I ara el que fem és agafar pinces per parlar de Paradise End.
6: I'm joining the army.
7: What difference does it make when there's all this pain, this torture?
8: What actually happened to you?
6: England was the foundation of order before money took over and handed the country to the swindlers and schemers.
7: You shouldn't be proud of despising your country.
6: Don't believe that. I'm not an English gentleman who let the country go to hell and never stir himself. What I stand for is gone.
7: And to live for, you have something to live for.
6: You know what I want, I can't help.
9: You're such a paragon of honorable behavior, Christopher. You're the cruelest man.
7: He was infallible.
10: He's a married man.
9: Let the chips fall where they may.
7: Why didn't you kiss me then? Why didn't you?
0: Ah, you got
1: it? Sí.
0: Aviam, estem a l'Anglaterra, de principis del segle XX. Christopher Tietgens és un aristòcrata conservador, lleial a la seva infidel i cínica esposa, la qual segueix unit en nom de l'honor familiar i personal. Christopher, però, s'enamora d'una jove sufragista, però llavors el món entra en guerra, Primera Guerra Mundial, i ell és criat a files. Mentre Anglaterra s'ensorra, Christopher descobreix que la terrible vida a les trinxeres i els cruels jocs de poder de la classe alta no són tan diferents. Em sorprèn perquè, ostres, hi surten actors com Benedict Cumberbatch, que és el Sherlock, el Doctor Strange, etc, etc, Rebecca Hall, que també ha sortit a diversos jocs, i Stephen Graham, que de la sèrie que va canviar el món Adolescents, és el pare.
1: Vale.
0: Vale? Està basada en les novel·les de Ford Madox. S'ha pogut veure a Prime Video, però aquesta també està restringida a dia d'avui. Tornem a la BBC, sèrie feta entre el 2013 i el 2014, The Village.

0: A veure.
1: També de la BBC, narra la vida d'una família d'un poble d'Herbyshire. La Primera Guerra Mundial és un dels grans esdeveniments que travessen la sèrie, mostrant com afecta la població civil i els joves que marxen al conflicte. Els esdeveniments es veuen a través de Bert Middleton, un personatge el creixement del qual marca el pas de les èpoques. Curiositat, està interpretat per diversos actors a mesura que passa el temps. A dia d'avui es pot veure a Apple TV.
0: Perfecte.
1: Sèrie antiga dels anys 70, Arriba i Abajo.
2: It's been shut up so long, I'm surprised the lock isn't full of cobwebs.
3: It's like a fairy tale.
4: We're hardly newlyweds.
2: This is our first proper home. Oh, my good Lord.
3: Oh, what a ghastly old mausoleum. I rather thought it might be. Oh, I am so glad I booked the builders in advance.

0: una mica... Bueno, per les sí. 4 de la tarda.
1: Sí, sí, no se li pot demanar alegria tampoc a sèries de la Primera Guerra Mundial. Del 71 al 75 es va emetre aquesta sèrie, segueix la vida de la família i els seus servents del 165 Ditton Place, des del 1903, previ, fins al 1930. A dalt viuen amb els seus fills la el James i l'Elizabeth, Lady Marjorie, filla d'un duc que va ser primer ministre, i el seu marit, Richard Bellamy, un polític honrat, però que depèn dels diners i de les seves influències. A sota hi ha les dependències dels servents, el majordom, la cuinera, els lacais de les donzelles, els punxes de cuina, que són els pinxes de cuina. És l'època, per exemple, de la, o es tracta en aquesta època, la lluita pel vot femení, la Primera Guerra Mundial o l'enfonsament de la Borsa de Nova York al 1929, esdeveniments que van afectant al llarg de la sèrie tant els aristocràtics com els que no ho són. A Prime Video i a Rakuten TV es pot veure aquesta sèrie.
0: Molt ràpid, l'última.
1: Doncs sense tràiler,
0: sí, sí.
1: Mr. Self Rich del 2013 al 2016 comença el 1909 i segueix el fundador dels grans magatzems Selfridge. La sèrie travessa la Primera Guerra Mundial i les seves profundes conseqüències socials, especialment a Londres. Aquesta no es pot veure aquí.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Sergi, que vagi
1: bé.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser una fira de
2: cotxes? Expocasió, home.
1: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
6: Salutacions, bon dia. Tornem a estar a les portes d'un nou cap de setmana i avui és divendres 9 d'octubre.
7: Comencem a repassar titulars. Els veïns del barri de la presó de Figueres reclamen un pipicà als jardins acabats d'estrenar.
6: Figueres reunirà una seixantena de personatges il·lustres en un gran quadre per commemorar els 150 anys de ciutat.
7: L'Alt Empordà proclama els nous hereus, pubilla i dames comarcals del 2026.
6: Vilatenim celebra els 100 anys del camp de futbol de la Cacera amb un partit commemoratiu de veterans.
7: I el temps des de la xarxa de comunicació local ens n'informa en Lluís Pérez.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
7: Els veïns del barri de la presó de Figueres reclamen la instal·lació d'un pipicà als nous jardins de l'antiga presó inaugurats el passat cap de setmana. Amb l'obertura de l'espai, les zones de gespa s'han convertit en un lloc habitual per passejar gossos, fet que ha generat queixes per comportaments incívics d'alguns propietaris. El veïnat considera necessari habilitar una zona específica per als animals, ja que els pipicans més propers es troben a l'Olivar Gran i al Parc Bosc. A més, també demanen millorar el vial del carrer Albert Cotó, afectat per les arrels dels arbres, una actuació que l'Ajuntament preveu incloure en el pla d'asfaltatge.
6: I també l'Ajuntament de Figueres ha encarregat a l'artista Gino Robert una obra de gran format per commemorar els 150 anys del títol de ciutat. El quadre, de 4 metres d'amplada, reunirà una seixantena de personalitats destacades de la història figuerenca, com Salvador Dalí, Narcís Monturiol, Pep Ventura, Carles Fages de Climent i Vicenç Pagès, entre d'altres. L'obra tindrà com a escenari el Passeig Nou i el Parc Bosc i es presentarà abans de finals d'any. Posteriorment quedarà instal·lada de manera permanent a la entrada de l'Ajuntament. El projecte, amb un pressupost de 35.000 euros, també inclou una intervenció artística a la plaça Josep Pla.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
7: I l'Alt Empordà ja té nous representants del pubillatge comarcal després de l'acte de proclamació celebrat el passat cap de setmana a Capmany amb la participació de representants d'arreu de Catalunya. Oriol Mencion de Figueres ha estat proclamat el nou hereu de l'Alt Empordà, mentre que Júlia Cortada de Cabanes és la nova pubilla comarcal. Pel que fa a les dames, Jana Illa de Figueres ha estat escollida primera dama i Júlia Terrades de Peralada, segona dama. Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'han encoratjat els nous representants a continuar defensant i promovent la cultura i les tradicions catalanes i empordaneses.
6: El camp de futbol municipal de Vilatenim, conegut popularment com la Cacera, ha celebrat el seu centenari amb un partit entre veterans de la Unió Esportiva Figueres i el Montpellier, que va acabar amb victòria dels francesos per 1-3. Durant la jornada celebrada el passat cap de setmana, també es va descobrir una placa commemorativa amb fotografies d'equips històrics del Futbol Club Vilatenim. El camp es va construir l'any 1926 gràcies a la iniciativa i l'esforç dels veïns del poble, i al llarg de la seva història ha acollit nombrosos equips del futbol figuerenc i empordanès. Unes instal·lacions que, un segle després, continuen formant part de la història esportiva de Vilatenim.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
8: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
9: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I en Lluís Vipérez ens en informa des de la xarxa de comunicació local d'aquesta previsió. Bon dia.
2: Bon dia. S'acaba la situació de ruixats i algunes tempestes que ahir una altra vegada descarregaven a gran part de la demarcació, i era sobretot al matí cap a l'Empordà i a la tarda al Gironès, a la Selva, on plovia més. Tot això és història, però ens han quedat dos elements típics de després d'una pertorbació. Un és la tramuntana. De fet, ahir ja bufava amb ganes a l'Alt Empordà i avui està bufant també fins al Baix Empordà o alguns racons fins i tot a la Selva. Per tant, compta amb la mala mar que tindrem al Golf de Roses, per exemple, també al voltant del Cap de Begur. I el segon element és aquest ambient fred que ha doncs substituït la temperatura agradable dels últims dies. En aquests moments tenim alguns valors propers als 0 graus a la Plana Cerdana i també a les valls del Ripollès. Amb el vent també la sensació és de fred. Tenim alguns núvols baixos o boires que tenim a la vall interior del Fluvià o del Ter, però s'acabaran dissipant. La tarda serà de més sol, simplement de 4 núvols prims i d'un ambient agradable, però quan es faci de nit tornarà el fred. N'estem pendents a la xarxa.
9: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
8: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
9: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Skoda.

0: Molt bones, família, i hi tornem, com sempre. A mitja setmaneta repassem les novetats i, com no, les 10 primeres posicions de la llista del Top 30. I per això hi som aquí. I començarem, com sempre, per les novetats de la setmana. Aquestes noves incorporacions que surten al mercat.
1: Novetats de la setmana.
0: La primera, Playa Fría. És que és veritat, l'aigua ha d'estar molt freda. Escapo! Escapo!

0: Les quatre novetats de la setmana: Capo, J.F. Reyes, Ayem i Claren i Omar Kurz. I de les novetats, a fer un tomb per als que surten, els que se'n van fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Tres que marxen. Aquesta és la primera, Maluma, el seu treball en Ryan Castro, Palaseca.
2: Qué casualidad, que en la misma disco, mamacita, nos veamos.

0: Si en tenim 3 que marxen, això vol dir que tenim 3 que entren a formar part de la llista des de ja. I vinga! Anem a conèixer qui són aquestes 3 novetats, però comencem directament per les novetats de la setmana a la llista del Top 30.
1: Novetat a la llista.
0: Primera novetat, lloc número 26.
2: Número 26.
0: És la proposta de Don Diablo. Sí, sí.

0: Entra amb força, entra en ritme aquesta novetat. Una mica més en l'aire, concretament a la posició número 24, sona a Xovatra.
1: Número 24.
0: Te vi perreando.

0: I la darrera novetat que entra molt forta a la llista ho fa directament en el lloc número 21.
1: Número 21.
0: Es tracta de Claren i Los Ojos Brujos. Li acompanya Omar Kurtz.

0: Tres novetats a la llista. I ara sí, ens anem a repassar les 10 primeres posicions per mirar com queden les coses fins al moment aquí a Vilafant FM, a la llista del Top 30.
1: Número 10.
0: En el 10, la proposta és de Jason Derulo.

0: Així és com sona el Baifo, que deixa pas al lloc número 3 de la llista.
1: Número 3.
0: My Towers, Carita Feliz, una de les remuntades més importants de la setmana.

0: pujant des del lloc número 3 en 7 setmanes. El Tal To You, i deixen ja les coses claríssimes per al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
2: Non-stop music, music, music, music, music.
0: Petitoa. La proposta de Ana Mena i Lola Índigo, tercera setmana capdavanter de la llista. Així són el número 1 de la llista del Top 30 per aquesta setmana. T'espero el dimecres al vespre per repassar la llista completa del 35 a l'1 sense cap mena d'interrupció per gaudir de tota la canya i tota la música. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. A passeu!

0: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
1: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres. Una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.

0: Bon i bon dia perquè us deixem amb el butlletí de les 11 i després a l'entrehores amb la nostra companya Mercè Munt. A partir de les 12 estem amb els companys de Ràdio Girona, FM i també de Ràdio L'Escala. Un dia més amb el punt de trobada. Bon marra in the Wailers, One Love. Aquí amb aquest tema ens acomiadem, us deixem amb les notícies i amb més informació, música, actualitat, notícies, tot a l'FM. Bon cap de setmana. You're the children crying.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
3: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
2: Ho ha dit en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus precisament al Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. Tot plegat quan unes 20.000 persones han acomiadat també la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit, com sentíem, en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La seva mort també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars per fer minuts de silencis en diverses institucions. I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota el Lima per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han arribat des de diferents punts, com el Fes, el Carràs, el Guaire, el Menal, Macelles, Torre Serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer. L'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i també aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
1: Notícies en xarxa.

0: Són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Doncs i aquí estem un dia més, un matí més, compartint doncs tot allò que faci falta per acompanyar-vos i fins al punt de les 12 del migdia. I de manera tan i tan ràpida hem arribat a divendres, és que els dies i les setmanes passen que volen. Doncs això sí, intentarem que sigui amb molta energia i sobretot amb una banda sonora que ens farà també moure una miqueta el cos, que és el que toca doncs quan és un divendres i a més un cap de setmana llarg, per cert, eh? Avui els protagonistes musicals són The Black Eyed Peas, amb els seus grans èxits i amb aquest ritme també tan característic que ens posarà segur que de molt bon humor. I com cada divendres també tindrem el nostre espai setmanal de l'Ajuntament de Vilafant per conèixer l'actualitat i les iniciatives del municipi amb la nostra companya Mercè Mainé, amb la que també avui tot seguit parlarem d'una exposició que ens convida a viatjar ben lluny fins a un paisatge de natura salvatge, boira i oceà. Es tracta de les Illes Ferroe, entre la boira i l'oceà, i que és una exposició fotogràfica de Lluís Carreras que es pot visitar de l'1 d'octubre al 15 de novembre a l'Ajuntament de Vilafant. Així que avui amb molta intensitat també per obrir el cap de setmana, per obrir les portes a una nova entrega d'Entre Hores, i una vegada més i un dia més al control tècnic Ivan Yerpes.
0: Comencem. Entre Hores, d'11 a 12 de dilluns a divendres a Ràdio Vilafant.
1: Doncs com dèiem, a les portes d'un nou cap de setmana, avui és divendres, i posem en marxa el cap de setmana amb una cançó que sembla feta expressament per començar la festa. I Got a Feeling, publicada l'any 2009, es va convertir en un dels grans himnes dels Black Eyed Peas i va passar setmanes al número 1 de les llistes. La seva idea és molt senzilla. Aquesta nit serà una gran nit i nosaltres crec que coincidirem tots que aquest matí serà un gran matí.

0: entre les 11 i les 12, passa de tot. Entre hores, a Ràdio Vilafant.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Aquest cap de setmana, doncs, hi haurà a Vilafant les Jornades Europees de Patrimoni i per això avui divendres, doncs, en aquest espai que dediquem a parlar del nostre ajuntament, de les coses que passen al nostre municipi, parlarem de patrimoni i parlarem d'aquestes jornades. Per fer-ho m'acompanyen en Xavi García, el regidor de Patrimoni. Benvingut.
3: Bon dia, moltes gràcies.
2: I la Dolors Caballero, la regidora de Cultura, aquí us heu unit per aquestes jornades. Benvinguda.
4: Hola, bon dia.
2: Comencem aquest dissabte, dia 10. La primera pregunta i més important: per què hem de venir tots a Palol per gaudir d'aquesta jornada? Ara és una pregunta difícil, Dolors. Sí, tu primer, va.
4: Jo mateixa.
2: Sí.
4: Bé, doncs hem de venir, com sempre, per conèixer l'indret i a més que aquest any, que, o sigui, juntarem el que és patrimoni amb cultura, perquè hi haurà la presentació d'un llibre.
2: O sigui, molt interessant. Ara entrarem en el que hi haurà. Xavi, el patrimoni de Palol... s'està donant molt a conèixer últimament, no? El tenim prou present?
3: Sí, sempre fem aquesta jornada ja des de fa molts anys perquè la gent vingui i conegui l'entorn de Palol, que té la seva història i és molt maco de veure. La gent, quan ho coneix, li agrada molt i li sorprèn de trobar aquestes coses per aquí al municipi. I bé, també comptar una anècdota, que l'altra vegada que vam fer la darrera visita per la festa major de les visites teatralitzades, va venir un senyor que era de Besalú, mm-hmm. I ens va comentar que mi mireia de venir, és d'una colla de Besalú que fan totes coses d'aquestes de teatre i participació en recreacions medievals,
2: no? Mm-hmm.
3: I va venir aquest dia i va dir: hòstia, ens ha agradat molt i mirarem de tornar amb la colla.
2: Això vol dir que les coses interessen, no? I que estan bé. Expliqueu-nos una miqueta què hi ha previst per aquest dissabte, això que comentava la Dolors, Unió de Patrimoni i Cultura.
4: Sí, doncs a part de, com ha dit en Xavi, les Jornades Europees de Patrimoni, que sempre que es fan cada any, aquest any ho ajuntarem perquè ha coincidit i, bueno, creiem que és una bona data, amb la presentació d'un llibre que ho fan Crèlit, que són un grup d'artistes literaris, autors que es tanquen a dins de la Masia i fan...
2: Clar, això es va gestar pel Halloween de l'any
4: passat,
2: no?
4: Creen històries de por i si es tanquen a diferents...
2: A diferents monuments, no?
4: Diferents monuments històrics. Van començar l'any 22 al castell de Sant Ferran. Després em penso que ho van fer a la Cate, el 23, el 24.

0: A crear aquestes historietes de por, que hi ha, també
1: estaven
0: literatura,
1: no?
0: I il·lustradors també, eh?
1: Val, o sigui que no només són relats, sinó que també tenim il·lustracions, sí, que acompanyen a aquestes històries, no? Que interessant.
0: Sí, sí, i aquest es presentarà doncs després de les jornades. Les jornades seran a les 11 i la presentació a les 12.
1: La presentació de llibre.
0: Presentació de llibre.
1: A les 11 tindrem aquestes jornades, que serà una mica una visita guiada per allà. Explica'ns, Xavi, què ens ensenyareu?
2: Bueno, serà una visita, com hem dit, a les 11 del matí. Serà una visita guiada pel professor Toni Cobos, que va ser el meu...
1: El teu antecessor, eh?
2: Antecessor en el càrrec, ja fa uns quants anys. En Toni sempre ha estat relacionat i com a professor de llatí i també ha fet estudis sobre Palol i sobre les famílies i coneix molt bé tot el que és el monument de Palol. Ell explicarà tot el que ell coneix i farem una ruta així.
1: Si t'haguessis de quedar amb algun espai de Palol, amb quin et quedaries?
2: Home, l'ermita té el seu encant, sí.
1: L'ermita. I la Dolors, amb quin punt de Palol es quedaria?
0: Jo potser em quedaria amb la Masia.
1: Amb la Masia, clar, perquè amb la Masia és on fem tot el, sí, tema cultural,
0: tot,
1: no?
0: Sí, sí, tot el tema cultural hi dona molt de sí. Precisament ara s'ha instal·lat a l'Escola de Música.
1: Mira, era la pregunta que, sí, tenia al cap.
0: L'Escola de Música ha començat aquest curs i molt positivament, ha tingut molt bona rebuda. Tenim molts alumnes, o sigui que Palol està en marxa ara.
1: Precisament hi he hagut d'anar perquè, bueno, hi tinc el meu fill gran apuntat, i és xulíssim pujar les escales i allà a la primera planta doncs veure tots els pares allà esperant o recollint, no?, mainada, i està molt bé que Palol tingui aquesta vida. No, no sé com ho veieu, una mica és el cap on ha d'anar Palol, no entenc? Com ho veieu, Xavi i Dolors?
2: Bueno, fa molts anys que hem estat treballant per Palol. Com sabeu, per fer la primera fase de l'estructura, que és quan es va descobrir el fossat, tota la muralla del fossat, que això va ser el 2011, em sembla, ja, i després va venir la crisi, es van quedar sense la subvenció de l'1,5% cultural i van tenir que retomar-ho després de molts anys, que al final ho vam aconseguir. Per fer aquests projectes es tenien que fer també la intenció de que encabiri allà dintre. Al principi era un museu d'estudis dels rius mediterranis, de l'argila, però és musealitzar tot aquest entorn és molt complicat, i al final hem trobat aquesta activitat que encaixa molt bé a Palol. I com sempre han dit, Palol ha de ser un centre cultural. Estem sempre hem pensat que ha de ser un centre cultural per fer activitats culturals. A mi m'agradaria més fer rehabilitar també el paller i poder fer activitats de restauració, mobles, vidre, ceràmica...
1: De poder fer tallers, diguéssim.
2: Tallers de restauració de diversos oficis que...
1: Clar, que estan, a més lligaria també amb el tema no, dels rajols, no? Sí. També, oficis, sí, amb el tema rajoleria. Una casa de cultura de Vilafant.
0: Una casa de cultura. Aviam, el Casa Masia dona molt de sí. No és un centre cívic, és un espai cultural, i hi ha moltes habitacions o molts racons que els podríem dedicar a interpretació del Manol, per exemple, no? Fer com una mica d'estudi de lo que és tot el riu Manol i tot l'entorn. Després, pues, la sala de baix, que seria pues, fer actes, presentacions de llibres, actes culturals...
1: S'hi han fet xerrades...
0: Sí, xerrades, algun microteatre també hi hem fet moltes coses allà. I el fet de cara a tota la planta, pues, ja la primera, bàsicament tota, queda poc espai... sigui l'Escola de Música, doncs això ja dona una gent, o sigui que la gent vagi i vingui una vida a lo que és a Palol, a la Masia.
1: Si algú que vol veure l'entorn de Palol, clar, el fet de que hi hagi l'Escola de Música a les tardes, doncs...
0: Clar, això també... Clar,
1: pot ser que
0: entrar,
1: tu puguis entrar, no?
0: Sí, i ara ja hem fet els tòtems aquests que... Sí.
1: Ah, això és una altra cosa que és novetat.
0: Tot el que és les ruïnes, eh?
2: S'han marcat tots els monuments amb un tòtem, amb un QR que explica què és cada monument. I, bueno, també perquè es pugui visitar tranquil·lament i obert al públic, també estem treballant en assegurar

0: totes les, els monuments.
1: Sí, que ningú pugui prendre mal, no? Sí. Que hi hagi aquestes mesures de seguretat, no?
0: Hem de posar una tanqueta, bueno, una tanca, una petita tanca al fossat, perquè és un fossat bastant alt. I ara, amb la subvenció de monuments de la Diputació aquest any, el que farem és les rampes que hem fet els anys anteriors a l'església i al Castellet, pues, posarem una malla perquè no pugui caure cap nen quan pugin aquestes rampes.
1: Clar,
0: i seguir fent aquesta
1: accessibilitat, no?
0: Sí, tot és accessibilitat, i seguir traçant tot el recorregut que vam fer amb el pla director de Palol.
1: Que, llavors, què recomaneu? Que agafem el telèfon mòbil quan s'habilita, o no sé, si hem d'anar a buscar la mainada música, doncs mira, podem aprofitar aquest moment, o aquests moments que es poden potser habilitar, potser hi haurà algun en un futur uns dies concrets que s'hi podrà anar amb el telèfon mòbil. Com ens ho recomaneu que visitem Palol?
2: De moment ho hem d'estudiar tot això, no? Perquè clar, és complicat, hauríem de tenir una persona allà cada dia que tingués la porta oberta i que guiés una mica a tothom, i això s'ha d'estudiar. Però els pares ara sí que podrien anar amb el mòbil, fer el QR
1: mentre esperem entre classe i classe,
2: fer el recorregut mentre s'espera entre classe i classe, mentre sigui de dia, perquè la il·luminació també s'ha de treballar, que hi ha molta feina encara per fer. I a vegades és lenta.
1: Sí, és un
0: equipament,
1: projecte viu, no?
0: Sí, és un equipament, sí, molt gran, i per això ho vam fer el pla director, per tenir un pla per anar traçant durant els anys, clar, perquè això és impossible acabar-ho. Sí. I el que recomanem és que vinguin demà a la visita, i així es podran conèixer de primera pa i de la veu d'en Toni, que és gran coneixedor, i nosaltres mateixos, que també estarem per allà. La recomanació és que vinguin demà.
1: Que vinguin demà, sí. I que a més a més es poden emportar, doncs, aquest llibre de relats, aquest Figueres, sí, de por, versió Vilafant.
2: Home, serà interessant, perquè, bueno, veus una mica aquest bel cap, no?, en aquests moments de tota la nit allà a la foscor, en una casa tancada, com té tanta història, no?, que t'ha suggerit.
1: A més, amb molt poca contaminació lumínica, vull dir,
2: sí,
1: que a més és ideal per veure les estrelles. Mira, jo hi veig un altrús, fins i tot, a la part de dalt de tot, poder anar a observar les estrelles, perquè no?
2: Ostres,
1: mira. Jo aquí llençant idees als regidors, que estan dient, no ens donguis més idees, que Déu-n'hi-do la feinada que tenim.
2: Sí,
1: no?
2: Ens explota el cap a vegades.
1: Clar, a poc a poc anar fent pas a pas, no? Sí. Palol, que no te l'acabes mai, jo entenc, no? Perquè hi ha moltes coses per fer.
0: Hi ha moltes coses per fer, sí.
1: De moment, venir aquest dissabte a conèixer-lo.
2: De moment, venir aquest dissabte, Xavi?
0: Sí, sí.
2: I que els agradarà molt, vaja.
1: Doncs jo vindré a gaudir d'aquestes jornades europees de patrimoni, que és una proposta molt interessant de cultura i patrimoni, que ve aquest cap de setmana llarg que tindrem endavant, doncs una gran proposta per venir a Vilafant.
2: És veritat que el dilluns és festa, no?
1: Exacte. Sí. Bueno, sí.
2: Ja no me'n recordava.
1: Esclar.
2: Ja no me'n recordava.
1: Ja no se'n recordava, la Dolors. No. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per parlar-nos de cultura, de patrimoni i de la nostra joia, que és Palol Salvador.
2: Palol Salvador.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Mercè.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Entre hores, entre música, persones i històries.
5: I si abans hem començat la festa, ara toca pujar una miqueta més el ritme i també el volum, per què no? Let's Get Started va ser un dels grans èxits dels Black Eyed Peas i va demostrar la capacitat del grup per combinar diferents ritmes, el hip-hop, el pop i també la música electrònica. Una cançó que ja des del títol ens deixa clar el missatge. La festa acaba de començar, així que així continuem amb The Black Eyed Peas.

0: Running and running, running and running. Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Connecta amb nosaltres. Connecta amb Entre Hores. A Ràdio Vilafant. 107.3 FM.
4: Continguts en xarxa.
5: Cada residu compta.
6: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts. Tornem a ser aquí amb el Cada Residu Compta i avui també ens acompanya la Teresa Zamora. Benvinguda de nou.
7: Hola, què tal?
6: Escolta, el mes de setembre vam fer repàs, allò, repàs dels cursos anteriors, però avui sí que comencem el temari del curs tercer de Cada Residu Compta. Estàs d'acord?
7: Endavant.
6: Som-hi, davant de les atxes, que deia aquell?
7: Total.
6: Vinga, jo avui vull parlar d'un tema que em preocupa bastant, Tere. Perquè ja no és només com gestionem a casa, sinó com gestionem amb la convivència amb els veïns i les veïnes i com gestionem els residus al carrer. A mi em fa molta llàstima passar per un lloc i veure residus abandonats. Llàstima en els carrers, dels contenidors, al medi natural, a molts llocs, a un descampat.
7: Vas per la natura, estàs fent, diguem-ne, una ruta, senderisme i demés, i, bueno, i trobar-te coses al mig, allà al mig, també et desperta aquesta idea de dir, doncs l'agafo i ho agafo i no? I et posaries, t'activaries, no?
6: Això m'has dit que es diu littering?
7: No, bueno...
6: Ah, d'acord.
7: A veure, el littering, bueno, en part sí, però és aquesta cosa de que hi hagi residus abandonats en espais públics. No és un concepte que tenim molt...
6: Bé.
7: Però sí.
6: A veure, és que no és només un problema estètic, és una crisi d'incivisme, de salut pública i de medi ambient, perquè no els estem gestionant bé.
7: Sí.
6: Però a part de que no els estiguem gestionant bé ambientalment, també un tema de això que dèiem, no? De convivència i de civisme.
7: I de com ens agrada tenir les ciutats, el nostre entorn, perquè això que dius, imagina't, quan al costat tens els contenidors i llavors trobes que no hi ha cap problema, perquè un dia pot molestar, potser una certa olor o el que sigui, però el que molesta més és que hi hagi hagut gent que en lloc de deixar-lo dins del contenidor ho ha deixat al fora. I quan això passa, doncs això ho fa una persona, però és que després això fa un efecte crida i el següent que va ho veu i diu, deu estar ple, i ho deixa al costat també.
6: Ah, exacte.
7: I passen X coses i llavors això, clar, que molesta. No és només en l'entorn, en la natura, és que això ens està passant en els nostres carrers cada dia.
6: Em parlaves de diferents factors sociològics i logístics, d'aquesta manca de civisme i d'empatia, aquest efecte que deies, vidre trencat, de que
7: un
6: espai
7: crida
6: on ja hi ha brossa convida a l'abandonament de més brossa.
7: Sí. Que la també comoditat... passa quan per la vorera vas veient coses i potser vas en el cotxe i si al costat estàs parat i hi ha coses al lateral, no? Pues, bueno, no? Aquell mocador, si convé, mira,
6: home,
7: també.
6: Home, no, sisplau.
7: No, però l'efecte crida passa en qualsevol element. Si veus papers pel terra o veus una brutícia, vas per un carrer, i pues igual no importa llençar un paper d'un carmelo al terra. Quan tu veus tot impolut i tot net, que també hem anat de vacances i això ho hem vist, que hi ha ciutats en les que no se t'acudiria llençar un paper a terra.
6: Per tant, hauríem de parlar de que ens hem de conscienciar més, eh? Què podem fer, les solucions serien una mica aquesta educació i conscienciació.
7: I
6: qüestió.
7: Hi ha una part d'entendre que aquesta situar cada residu allà on toca i posar-lo en els espais, siguin papereres, siguin contenidors, portar-t'ho en la motxilla per quan tornes a casa, que això és responsabilitat nostra, que no és una qüestió de que les administracions posen l'estructura, els elements, però després hi ha una que és la nostra actitud, el nostre comportament. També s'ha de dir que evidentment la majoria de la societat això ho té incorporat. Només hem de dir que actualment no deixa d'haver un grup de persones, de ciutadania, que manté aquestes conductes incíviques.
6: Per tant, ja us ho expliquem, que aquí el que intentem és doncs, donar trucs, donar consells, acompanyar-vos en aquesta gestió dels residus, però que aquí la gota que hi posi cadascú, Teresa, és el que ens ajudarà a fer o no. Què s'abandona a les ciutats? Vinga, va. Jo sé que ho tens una mica estructurat, eh?
7: Sí, no? A veure, bueno, hem de tenir que les grans coses són primer el dia a dia, aquelles petites coses, és aquest paper de Carmelo que t'he comentat abans, no? Allò que el mocador, aquelles cosetes, no? Que a vegades dius, bueno, fa poca voltor, diguem-ne, o no importa. Són aquells microresidus que diríem. Després hi ha una activitat...
6: Però escolta'm, i els cigars?
7: Apagar
6: una cigareta al terra i deixar-la allà,
7: clar.
6: A mi que em perdonin, però no,
7: Hi ha hagut unes campanyes molt importants, per això hi ha platges en les que està prohibit fumar, perquè no han sapigut, diguem-ne, gestionar adequadament.
6: A part del perill forestal que comporta això, i més en el nostre país.
7: Sí, les burilles de cigarretes és un element, i no tira el xiclet a terra. Saps aquelles taquetes que moltes vegades quan vas veient i dius, mira, quina...
6: O les pipes.
7: I tal, o les pipes.
6: M'han dit que hi ha alguna empresa de que ven pipes que ja ho ven amb una bossa al costat perquè hi llencis les pallofes, que dic jo.
7: Això no ho he vist.
6: M'ho han dit.
7: Bueno, m'agraden les pipes, o sigui que estaria al cas.
6: Anirem al súper i ho mirarem.
7: Ho mirarem.
6: Em deies que hi ha una activitat
7: Hi ha una que sí que preocupa en els entorns dels municipis i les ciutats, que són les pràctiques aquestes associades, diríem, com a l'activitat d'oci dels grups joves, en la qual doncs, han reunit i després quan marxen doncs, queda tot de llaunes, tot d'efectes d'aquell...
6: I no tan joves,
7: Bueno, no tan joves, però bueno, aquesta anem a situar-la, diguem-ne, en aquest consum al carrer que poden fer determinats grups en les places, ara a l'estiu, això s'ha donat més també, i moltes vegades hi ha punts negres en els municipis on sabem que això es produeix. I després està aquests deixar voluminosos elements mobles...
6: El matalàs.
7: El matalàs, el petit electrodomèstic... El petit electrodomèstic,
6: sí.
7: Que a més es deixa fora perquè, no, això després passen a recollir-lo a gent que va a rebuscar, diguem-ne, no? O que deixes fora roba o deixes fora unes sabates o joguines perquè algú veurà i ho recollirà. Quan hi pensem que això ho podem fer, el que hem de fer és anar a la deixalleria.
6: O alguna entitat que realment ens pugui garantir que algú aprofiti. Perquè si estem deixant roba a fora d'un contenidor de la resta, primer, tenim contenidors de roba. I segon, si pensem que algú ho ha d'aprofitar, podem portar-ho també a una entitat social, benèfica...
7: Sí, nosaltres ens sembla que aquell matalàs és que està estupendo, igualment o tens l'opció de l'entitat o el portaràs a la deixalleria. Això ho apliquem a qualsevol altre producte que deixem o que pensem que... I per tant, ni ho fem en el costat dels contenidors, ni en punts crítics que pot haver dintre de la nostra ciutat i que, bueno, no, com que allà hi ha gent que deixa coses, jo també.
6: Deies una mica que a les ciutats passa perquè aquest anonimat de la massa, no? És més fàcil amagar-se.
7: Sí, el fet que no et sàpiguen, no et vegin, no et sembli que algú et pot observar o controlar, no? I per tant delegues també, no? Aquesta responsabilitat
6: fuig,
7: en que
6: no?
7: Tu és més còmoda la comoditat aquella de que tu et vols desfer d'una cosa i et vols desfer d'immediat. I això porta a fer aquestes males pràctiques.
6: Doncs vinga, propostes de solucions, ja ho hem dit, tenim la... El primer, nosaltres, no? Som la solució.
7: Exacte.
6: Perquè podem demanar més contenidors, podem demanar més papereres, però pot haver...
7: En la majoria de les ciutats hi ha un telèfon al que pots trucar, hi ha molta flexibilitat, que poden passar a buscar-te aquest producte per casa, els horaris de les deixalleries estan obertes dissabtes, diumenges, vull dir que hem de buscar dintre el nostre entorn i sobretot preparem, no aquella impaciència de que si em vull de fer una cosa hagi de ser en aquest moment directe.
6: Pensar abans de llançar, torna a ser una mica aquella frase.
7: Això.
6: Tere,
7: Pensem a les deixalleries mòbils, que a vegades també en el nostre barri venen justament.
6: Els punts de reutilització.
7: Punts de reutilització, i una mica que tot això, la majoria dels municipis també ens aporta bonificacions. I aquestes bonificacions es poden traduir en tenir o pagar una taxa de residus més econòmica. Per tant, utilitzem les deixalleries, que ens porta a portar, a més d'una ciutat més neta, un benefici per la nostra butxaca.
6: I cuidem els carrers. Escolta'm, les tres preguntes finals ens indiquen que ja no tenim més temps, però, escolta'm, residu de la setmana, pot de vidre, contenidor?
7: El verd, el contenidor del vidre.
6: Cert o fals, les tapes metàl·liques van al contenidor verd amb el pot?
7: No, no van amb el pot, ho acabes de dir, és una tapa metàl·lica. Per tant, no és vidre, no pot anar al contenidor del vidre. I com a tapa metàl·lica i lligada a un envàs, va al contenidor groc.
6: Per tant, és obvi, però el petit gest que us demanem aquesta setmana és...
7: tapa separada del pot de vidre. La tapa a l'envàs groc, al contenidor groc, i el pot de vidre al contenidor verd.
6: Gràcies, Tere. Tornem la setmana vinent.
7: A tu.
6: Bona setmana a tothom.
5: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
4: Continguts en xarxa.
8: Uau, quina furgoneta!
9: L'he llogat a Iberfurgo.
8: Està com nova, ni sembla de lloguer.
9: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
10: No és una hora més, és Entrades.
11: Doncs estic al vestíbul de l'Ajuntament avui per gaudir d'unes fotos increïbles que els ha fet a Lluís Carreras, jardiner, mestre jardiner i a més fotògraf aficionat i amb molta qualitat. Benvingut a Ràdio Vilafant.
12: Hola, bon dia.
11: Aquestes fotos de les Illes Fèroe, explica'ns una mica, ara em comentaves que en tens moltíssimes, com em vas escollir aquesta mica que tenim aquí a l'Ajuntament de Vilafant?
12: Bueno, al final sempre fas una selecció de les que t'acaben agradant més i tampoc la finalitat no era exposar, però bueno, eren unes fotos que havia imprès i dic, bueno, aprofitem i els ensenyarem.
11: Quan fas la foto abans de disparar, què és el que busques? Evidentment, jo deia no, que ets mestre jardiner i precisament davant de la que estem ara, que hi veig aquí molt de color, suposo que et deus fixar sobretot a la vegetació.
12: Sí, sí. Bueno, jo faig cada any, intento fer un viatge centrat en temes de natura, en llocs una mica que marxen una mica de lo convencional, dels punts on sol anar el turisme, en llocs més apartats, on la vegetació sol ser l'atractiu principal. Llavors, bueno, les Fèroe era un lloc que feia anys que tenia apuntat a la llista, i en aquí, bueno, poder el protagonisme són els farets, aquests ocells, bueno, no podien deixar-los a banda, encara que la meva sensibilitat passa més per les plantes i les flors, treure aquest personatge tan, tan divertit.
11: Explica'ns, per qui no sàpiga què són els farets, què són els farets? Perquè semblen pingüins, però tenen un bec molt estrany.
12: Sí, no, és una au, no té res a veure amb el pingüí, encara que s'hi pugui semblar. És una au típica de les zones àrtiques, i a les Illes Fèroe és un dels llocs on se'n poden veure més.
11: Que a més, pel que tinc entès, volen i saben nedar.
12: Sí, sí, volen a una velocitat brutal, són grans pescadors, es llencen a gran velocitat sobre els peixos que estan en superfície i sí, sí, neden molt bé.
11: Què t'anava a dir? Com has fet aquestes fotos d'aquests farerets? A més, super a prop, suposo que aquí hi té a veure l'objectiu. Com les has fet?
12: Sí, bueno, aquí crec que portava un teleobjectiu, un 600. Llavors, si t'hi acostes, pots fer el que diguem telemacro. I si estàs més lluny, doncs pots apropar la imatge en aquests enquadraments doncs, de primer pla, no?
11: Perquè t'hi deixen acostar? Són animals que esporucs o no?
12: No són excessivament porucs, però evidentment no els podries arribar a tocar ni molt menys. A 3-4 metres t'hi pots arribar a acostar. Tot i que va ser una sort, perquè L'esfera és un conjunt de 7 illes i a la que n'hi ha més és una illa que es diu Mykines, que és la que està al nord-est del conjunt, i és una illa que només s'hi pot anar amb un permís per poder desembarcar, és a dir, pagues el vaixell per acostar-t'hi i has de pagar un permís per poder fer l'excursió amb guies especialitzats per grups de 20-30 persones, et fan un recorregut, però no pots anar per lliure, a no ser que suposo que siguis botànic o biòleg o... Llavors fas aquell recorregut. El dia abans, la casualitat va ser que el dia abans d'anar-hi nosaltres no en vam veure ni un. I nosaltres vam tenir la sort que va ser espectacular.
11: Hi ha 3 o 4 fotos que podem veure, vull dir que això vol dir que en devíeu veure molts i devies fer-ne moltes.
12: Moltíssims. Hi havia una cosa superabundant. Estava molt bé.
11: Pel que fa a vegetació, què en destaques tu, que dins d'aquesta mirada ja més crítica, doncs, que t'interessa la vegetació?
12: Aviam, les illes Feroe no hi ha arbres. Els únics que hi ha és en les zones habitades, que la gent acaba plantant algun arbret que importat del continent. Però és una illa que tots són prats verds, on hi viuen 80.000 ovelles, amb una població, no sé, crec que són...
11: No hi ha cap foto de cap ovella, eh?
12: No, bueno, en tinc, però no en les fugis.
11: Mira, a mi m'hagués agradat veure ovelles, també.
12: Seria una de les fonts principals de riquesa, és a dir, la població de les Feroe, dels feroesos, viuen de les ovelles i els seus derivats, la llana i la llet, els formatges, i la carn, evidentment, i després viuen del salmó i el bacallà. Tenen moltes piscifactories a tots els fiords, perquè també és un altre espectacle poder veure fiords no tan imponents com els que pots veure a Noruega, però vaja, res a envejar.
11: I pel que fa al fet de que no hi haguessin arbres, suposo que els devies trobar a faltar, no? Tu, que t'agraden?
12: No, aviam, cada estiu és un repte. També tenim previst ara un viatge en zona desèrtica i també trobes vegetació en el desert, vull dir que al final és buscar-la.
11: I aquestes flors que tenim aquí, que és un prat, es veu al mar, veig també com una roca al davant, que deu ser potser una altra illa. Quines flors són?
12: L'illa aquesta, d'aquesta foto en concret, és l'illa de Mykines, és la dels frarets. No, bueno, aquí, aquesta blava és l'espècie dels geranis, del mateix gènere, un geranium, i això crec que és un trolium, aquesta groga, però bueno, ja...
11: Clar, aquí seria el que és el típic camp de roselles, però aquí no és una rosella, no?
12: És un prat florit, efectivament. Clar, la millor època de visitar això és a l'estiu, és igual com si te'n vas a veure els prats de Suïssa, has d'anar al mes de juliol, que és quan estan més florits, doncs això és exactament el mateix. Si vas al mes d'abril, encara no hi ha flors, no hi ha bon temps, el sol encara no escalfa. El mes de juliol tenim temperatures de 12-13 graus de màxima.
11: Ara t'ho anava a dir, perquè les fotografies no sembla que sigui estiu, sembla que hivern, tardor.
12: Això
11: no.
12: És juliol i amb temperatures de 12-13 graus.
11: O sigui, frescor. No com els estius aquí.
12: També les mínimes són de 3, vull dir que tampoc... L'oscil·lació tèrmica és molt, molt curta, vull dir que no... Tampoc fa fred.
11: Veig molt de núvol, també, que això dona un toc a les fotografies molt bonic.
12: Exacte. És un gran atractiu, els cels plans
11: no tenen tanta gràcia. No,
12: exacte,
11: sí. I veig aquí també algun far tot verd i el far blanc al mig.
12: Es va gravar una pel·lícula que jo no l'he vist, es veu que en James Bond va morir en l'última
11: sí, el James Bond del Daniel Craig va morir, sí.
12: Va morir aquí.
11: En aquí
12: hi ha una placa, aquest punt de guia, que és on es veu que cau, el tiren o el maten, no sé.
11: Sí.
12: Pel·lícula, però curiosament me'n vaig enterar perquè vam estar aquí al veure la placa, ens ho van explicar.
11: El penya-segat de Kallur Lighthouse.
12: Ah, exacte, Kallur, sí, Lighthouse. Sí.
11: Clar, perquè hi ha el far, i quan prepares un viatge així, com et planteges a l'hora d'anar a fer fotos? Ho preveus? Dir, mira, aniré aquí per fer aquesta foto, o no, el que surt?
12: No, el viatge, tots els punts on vam anar estaven, havíem marcat el recorregut, sempre tenim... A veure, si hi ha un punt d'improvisació també, però sí que tenim clar el que anem a trobar. I inclús els viatges on la botànica és molt, molt imponent.
11: És espectacular, no?
12: portem llistats de les plantes autòctones que volem trobar-nos.
11: O sigui, és com una gincama de plantes.
12: A vegades sí, a vegades passa això, sí.
11: I quina és la planta, allò que dius, m'ha costat molt, l'havia planificat, en tenia moltes ganes, i que t'ha generat allò, millor satisfacció, haver-la pogut fer-hi la foto?
12: D'aquest viatge?
11: D'aquest viatge o d'algun altre?
12: Aquest viatge, no ho sé. No
11: en aquest viatge potser no hi havia cap planta així més destacada.
12: No, en aquest no, perquè eren prats, bàsicament, però no sé, és que és relatiu als viatges que he fet a Àfrica, Centràfrica, alta muntanya, ja allà a l'alçada produeix gigantisme a les espècies i trobes coses rareses impressionants. Vull dir que no. Ja hi hauria, no sé, les lobèlies, per exemple, a Uganda, són espectaculars. I aquí la lobèlia la coneixem, és una planta de flor de temporada, vull dir.
11: Clar, i allà potser ha estat tot l'any florida.
12: Eren pràcticament arbres, vull dir, una cosa brutal.
11: Aquí és una flor i allà és un arbre.
12: No, són diferents espècies del mateix gènere, però sí, són... Wow. Vas descobrint coses d'aquest nivell.
11: I quina és la que tens a la llista d'allò de desitjos que se'n diu, que dius, aquesta l'haig de trobar, l'haig de retratar sí o sí?
12: No, tampoc soc tan friqui, eh? Vull dir que...
11: ara aquí t'he deixat com un col·leccionista, no?
12: No, exacte, no. Aviam, també he fotografiat moltes orquídies, però bueno, és...
11: La fotografia planta és més fàcil que fotografia fauna? Abans que parlàvem dels frarets.
12: Bueno, la flora està quieta, la fauna no, ja has de trobar el moment, però tampoc és que fotografiï molta fauna, em faig, però no... Els ocells sempre són molt atractius, no és...
11: Són un complement, potser, a la flora, no?
12: Sí, és una cosa a més, insectes també, a vegades, dius, hòstia, trobes papallones o trobes cucs rars i també, bueno, per què no, no?
11: Bueno, que formen part, no, també?
12: Però vaja, l'essència per mi és el paisatge, no? Vull dir, fotos a mi, la foto a mi m'agrada molt.
11: Ara es veuen els penya-segats i es veu la gent a dalt de tot petit.
12: Sí, són diferents illes, així, concadenades, no? I bueno, amb aquests dos personatges casuals allà... Queda,
11: clar, bueno. que també a vegades és una mica la casualitat, no? Una bona foto.
12: Exacte, sí, sí.
11: Doncs amb ganes de saber del teu pròxim viatge i de poder veure les imatges, perquè també està bé viatjar a través dels ulls dels altres.
12: Bueno, al gener, si tot va bé, vaig a Senegal per segona vegada, però vaig amb una ONG que, bueno, estem a Suspaf, hem fet 25 anys i aquest serà un viatge més de retratar persones i la manera que viuen i tal. I al març, no sé si encara podré anar, crec que sí, ens anem a un desert, a Argèlia.
11: Allà flora poca, no? O ens sorprendria?
12: Sorprèn. Sempre acabes trobant coses interessants.
11: Doncs mira, viatges pel món, avui l'entrevista la podem titular així, no? Viatges pel món, en aquest cas parada a Vilafant per veure les Illes Feroe i aquests magnífics frarets. Gràcies, Lluís, per compartir el teu viatge i les teves experiències.
12: Gràcies a vosaltres.
13: Una hora sense manual d'instruccions. Això és Entre Hores.
14: Gràcies a la nostra companya Mercè Mainé. Nosaltres ara continuem amb un altre dels grans èxits del grup, que es diu Boom Boom Pop, publicada l'any 2009 i que va marcar una nova etapa d'aquesta formació, els Black Eyed Peas, amb un so molt més electrònic i també molt més futurista. La cançó va arribar a ser número 1 a les llistes dels Estats Units i es va convertir en un dels temes més importants de l'any. Així que seguim la festa i que soni Boom Boom Pop de The Black Eyed Peas.
15: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Entre hores, amb Mercè Munt.
2: I estem a punt de posar el punt i final, mai millor dit, en aquest divendres i també en aquesta setmana, amb una cançó que recupera un dels grans clàssics de la música disco. The Time va ser publicada l'any 2010 i va ser utilitzada també amb la mítica base de The Time of My Life, de la pel·lícula Dirty Dancing, i que la van transformar en un tema dance completament nou, una barreja de nostàlgia i també de música electrònica, perfecta per tancar la setmana i també aquest divendres. Així que comencem el cap de setmana amb la música de The Black Eyed Peas i us deixem d'aquí a una estoneta amb el punt de trobada del nostre company Ivan Yerpes i també els companys de Ràdio Girona FM i de l'Escala. Bon cap de setmana, fins dilluns, no? Fins dimarts.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre d'altres qüestions, si hi va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díaz, qui els va ordenar, amb quina finalitat, i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga o no el PSOE com a persona jurídica. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem en tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I en aquest sentit, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci ara al migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també s'ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han sortit des d'Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Almacelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema "Fas de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar també la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Parlem de territori. Parlem de comarques de Girona. Benvinguts al Punt de Trobada.

0: Molt bon migdia quan passen 3 minuts de les 12, d'aquest migdia, d'aquest divendres, dia 9 d'octubre, ja acabem setmana. És moment de donar el tret de sortida al punt de trobada. Com dèiem, darrer programa d'aquesta setmana que ens hem estrenat, i un divendres cobra les portes, diríem, un cap de setmana llarg. Avui encetarem aquest programa, aquest punt de trobada, parlant de l'agenda d'aquest cap de setmana i donant les idees d'on podem anar a escampar la boira. Precisament aquests actes de cap de setmana serà el motiu de la primera entrevista. Anirem a l'Armentera a parlar de la Fira de la Poma. Voltant pel nostre territori i patrimoni, visitarem la Font de Can Massanet i tot seguit hi posarem una píndola musical amb el Reversions de la mà d'en Miquel Pagès. Anirem a tastar un bon vi i acabarem el programa parlant d'un mal de cap crònic, el de Rodalies. Ara, però, és el moment de saludar tot el nostre equip del punt de trobada, començant per Girona FM. Saïd, molt bon dia, molt bon migdia.
1: Bon dia i bona hora. Vinga, va, que ja queda menys.
0: Com ho portem per Girona? Com encarem aquests 3 dies de festa?
1: Bé, home, bé, doncs amb un pont llarg, si tot va bé, que no se'ns faci curt, sobretot, i vaja, jo crec que amb bona temperatura també, vull dir que ja és de... Després de tot el que hem tingut d'aiguats, especialment, sí que és veritat que l'Alt Empordà ha tocat, vull dir, però aquí una miqueta més en vall ha tocat més fort. Ahir, de fet, vam tenir una columna de pluja que déu-n'hi-do, que l'hauríeu d'haver vist, però sembla que, mira tu, almenys per anar tirant ara aquests 3 dies que venen, temps de tardor, una miqueta de sol, molt poc núvol, i anem a passar-ho tots molt bé, i escolta, i serà un plaer poder-vos dir adéu avui, perquè voldrà dir que ens tornarem a escoltar fins al dimarts.
0: Això sí. De Girona passem a Vilafant, a l'Alt Empordà. Ivan, molt bon migdia.
2: Bon migdia, veig que esteu molt contents, Escolta'm, això de tenir un pont de 3 dies, crec que en sent també molta gent,
0: Jo crec que... És una home, felicitat absoluta, ara.
2: I tant. Deia en Saïd el tema pluja, el que ens toca és la tramuntana, que va bé perquè neteja, sí, i ens ha quedat un cel, Sergi, li donem una mica d'enveja als de Girona, Ens ha quedat un cel maco.
0: Ha bufat fort, sí. Mira, aquesta nit, no sé per Figueres i per Vilafant com ha anat, però aquí hem superat els 90 km per hora. Fins i tot hem estat a un d'arribar al 100, allò del 99, de la xifra aquella, del llindar aquell. Ha picat amb força avui.
2: Sí, però no us acostareu pas a Portbou, que han registrat ratxes de 127,2. Ells sempre ens guanyen amb això.
0: Ells sempre van més. És allò de Girona més, que deia el Puigdemont, el del Polònia, doncs a Portbou van per aquest camí.
2: Així van. Doncs com deia en Saïd, amb ganes de compartir doncs aquest divendres, com has dit, ple de moltíssimes coses que espero que a l'audiència li agradi i després carregarem piles tot el cap de setmana fins dimarts,
0: Oh, i tant, no marxeu perquè, mira, fem un tastet precisament de previsió meteorològica d'aquest cap de setmana llarg, perquè, aviam, com has dit, Ivan, avui encara en tramuntana, però demà direm que calmarà a partir d'aquest vespre nit, ja calmarà, i donarà pas a uns dies molt assolellats. Ara, us recomano una cosa. A primera hora del matí, si us lleveu ben d'hora, com diu aquell entrenador de futbol que va guanyar tantes coses, agafeu jaqueta, agafeu roba d'abric, perquè farà fred a primera hora. A primera hora, per exemple, a Girona podem tenir unes mínimes entre els 6 i 8 graus a primera hora del dematí, per tant, déu-n'hi-do. I aquí a l'Alt Empordà entre els 10 i 12, per tant, caldrà abrigar-nos. Uh-huh. Ara, el vermutet de migdia el podrem fer, perquè...
2: Home, si fa aquest sol, sí, Sergi?
0: Sí, vermutet, 20-22 graus de temperatura els tindrem, per tant... I qui vulgui fer activitats de mar, també molt bona notícia, perquè sí que és cert que tots aquests dies el mar ha estat remenat, ahir i avui encara molt més, pel cap de setmana calma, afluixa la tramuntana, demà encara quedarà una miqueta de tregolillo, de tregolet de gregal, però tant diumenge com dilluns, calma total, o sigui que qui es vulgui banyar, que l'aigua encara volta els 21 graus, també tindrà bon cap de setmana. Doncs va, anem cap a l'agenda. Us sembla bé fer un repàs del que tindrem aquest cap de setmana?
2: Em sembla perfecte. No sé per on vols començar.
0: Doncs aviam, posem una mica de cinto per anar bé. Comencem per la de l'Empordà, després saltarem a Girona. Ivan, què tenim per començar avui mateix divendres?
2: Doncs mira, avui divendres és l'últim dia per visitar la Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres, que enguany celebra la seva 20a edició. La trobareu al recinte firal fins les 8 del vespre. És amb entrada gratuïta i en allà hi trobareu més de 500 vehicles de 16 concessionaris, on hi ha cotxes de tota mena, elèctrics, híbrids, de combustió, seminous i també de quilòmetre zero, per tots els gustos, com diguem. I atenció també perquè la Mostra del Vi de l'Empordà i el Fòrum Gastronòmic Ciutat també continuen avui divendres i demà dissabte a la Rambla de Figueres. En aquest cas, podreu gaudir de gastronomia, de productes del territori de 5 de la tarda a 11 de la nit i els tasts de vins dels cellers de la Déu Empordà es faran de 6 a 9 del vespre. Per cert, enguany la Mostra del Vi celebra ni més ni menys que 40 edicions. Jo crec que és una bona oportunitat, Sergi, per acostar-nos a la Rambla, tastar doncs, algun producte de la casa i gaudir doncs, d'ambient i música. I més enllà de fires, tenim agenda cultural també. Per exemple, avui, a les 8 del vespre, al Teatre Jardí acull Les Mares, amb Fel Feixedes i Carles Xuriguera. Demà dissabte, a les 11 del matí, a la Biblioteca Fages de Climent, s'acull la presentació del llibre Marca de Fuego, de Nicky Moon, i a 11:45, el Museu del Joguet proposa l'activitat Beu-te al Museu. I per tancar el diumenge, així dilluns ens recuperem, coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni, el Castell de Sant Ferran celebra una jornada de portes obertes de 10 del matí a 6 de la tarda.
0: D'acord, doncs perfecte. I ara, repassant el que tenim per l'Alt Empordà en aquest cas, anem cap al Gironès. Said, com pinta el finde per Girona i voltants?
1: Mira, nosaltres tenim finde llarg, el que sí que és veritat, també et diré, vull dir, tenim Sant Martirià de Banyoles a l'horitzó, que encara queden un parell de setmanes, i Sant Narcís a final de mes, també per ubicar-nos. Abans de tot això, per exemple, aquest vespre ja, tret de sortida, divendres 9 d'octubre, avui a 9:15, el Foment acull el concert Sirènia, en aquest cas de l'Arnau Tordera, aquesta proposta que defensa l'havanera tan nostra, tan nostrada, com una experiència de bellesa compartida, basada també en la veu col·lectiva i, a més, en la vibració harmònica. Per tant, ja t'ho dic ara, l'Arnau Tordera sempre és bona plan, si sumes Sirènia encara més, i si parla d'havaneres, em sembla que tu, Sergi, això t'ha de tocar una miqueta de prop, ni que sigui... Per tant, agafa el cotxe i cap aquí a Girona, cap al Foment, que les entrades volen. Saltem a demà dissabte. A 11:45 de la migdia, la llibreria 22 de Girona acull la presentació de Mala Veïna. No sé si saps que és una nova novel·la, en aquest cas novel·la històrica del Martí Gironell, publicada per Columna Edicions, i de fet té relació amb tots nosaltres. T'ho dic perquè l'obra s'endinsa en el món de les remeieres i ve de la creació dels jardins del castell de Peralada. Per tant, de Girona ens n'anem cap a Peralada, passarem per Garriguella també, i mira, si donem una miqueta de volta també per l'escala, perquè no dir-ho, però és una presentació que tenim ara aquest dissabte, com deia, aquí a la llibreria 22 de Girona. A l'acte també hi haurà el Josep Roca, sommelier del celler de Can Roca, i s'oferirà un tas de vi, que de fet hi ha un vi que es diu la Mala Veïna, en aquest cas. Per tant, si voleu venir cap a Girona, sereu molt més que benvinguts.
0: Doncs em sembla super, super, super interessant. Said, Ivan, anem cap aquí, ja que recullo el testimoni de vosaltres dos, perquè demà 10 d'octubre, aquí a l'Escala, el comerç surt al carrer per l'edició de tardor, o sigui, paradetes de comerç local de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala estaran a la Riba. També comença la temporada de venda de castanyes a la platja i segueix la ruta de l'etapa de l'anxova. Diumenge, dia 11, al barri del Camp dels Pilans fa festa grossa, amb activitats tot el dia de les fira i festes de tardor d'aquest barri. També tenim les Jornades Europees de Patrimoni, amb la visita a la Torre de Montgó de 11 a 1 del migdia i les portes obertes al Museu Arqueològic d'Empúries. I atenció, perquè com el passat diumenge va haver-hi els aiguats aquests que van haver-hi, es va suspendre, es va ajornar la festa de l'anxova, finalment se celebrarà aquest dilluns dia 12, dia del Pilar, la 36a festa de l'anxova. Destaquem també, com repassarem a continuació i us ho ampliarem molt més amb l'alcaldessa de l'Armentera, la Fira de la Poma de l'Armentera, que avui en parlarem al punt de trobada, i en quant a activitat esportiva, la triatló 100% half l'Estartit. I un cop hem repassat aquesta agenda d'activitats, us poso una miqueta de música. Anem amb Manel i aquest amb Miquel i l'Olga tornen del disc de 10 milles per veure una bona armadura. Ja ha plogut bastant, d'aquest disc del Manel.

0: Divendres, com hem dit, ja anem preparant el terreny del cap de setmana i avui us presentem una proposta molt interessant. Ja n'hem parlat una miqueta abans, us hem fet una mica d'espoiler, l'hem anunciat. El diumenge, dia 11, l'Armentera celebra la 30a Fira de la Poma. No, número rodó, per saber quin programa tenen preparat i un xic d'història també d'aquesta fira i també del entorn agrícola de l'Armentera. Saludem a la seva alcaldessa, la Cèlia Garbí. Benvinguda al punt de trobada, Cèlia.
1: Gràcies, bon dia i gràcies per convidar-me.
0: Aviam, primer de tot, a mi m'agrada situar una miqueta els oients, perquè hi haurà oients més astronautes i menys astronautes en aquest tema de les coses que tractes. Fes-nos una mica de presentació oficial d'aquesta Fira de la Poma.
1: Bé, la Fira de la Poma ha perviscut a l'Armentera durant 30 anys i això és important per a un poble petit com l'Armentera, un poble de 1.000 i escaig habitants, i bé, i s'ha mantingut ben bé per la voluntat de la gent de que es mantingués igual com va néixer. Va néixer també a iniciativa popular, no va ser induïda per cap element extern i s'ha mantingut per la il·lusió i la motivació de la gent del poble.
0: No sé si vaig errat, si vaig del cert o no del cert. Simbolitza com el fi de la temporada o fi de la collita de la poma o fi de la temporada?
1: Sí, de fet inicialment es va començar a fer el maig, però després es va traslladar a aquesta època de l'any perquè sí, és el moment, tot i que ara ha variat una mica la collida de pomes. Hi ha pomes des de l'agost fins quasi bé al novembre perquè s'han introduït diferents tipus diferents, però sí, simbolitza una mica això, que al moment doncs, que hi ha la poma escollida, la poma és fresca i és una celebració perquè s'ha pogut recollir el que amb tant esforç els pagesos s'hi dediquen, perquè a veure, no és fàcil avui en dia mantenir-se en el món agrari, i d'això a l'Armentera n'estem orgullosos. Són els orígens del poble, el món agrari, i és un dia també de celebració que encara perviu aquest món en el poble, i la seva expressió és la poma, que hi ha molts conreus de poma, tot i ser un terme molt petit l'Armentera, però si encara mantenim una capa de mitjans productors de pomes important, i que bé, això ens connecta amb els nostres orígens i volem mantenir-ho i posar en valor també el sector agrari.
0: Com s'hi vol que el poble en aquesta fira?
1: Doncs participant, per descomptat els pagesos participen moltíssim, i després també participen tant gent de mitjana edat com nens amb paradetes, i també en diverses propostes. Per exemple, aquest any doncs, hi ha hagut una proposta que ha sorgit de l'Ajuntament també doncs, de fer decoració de ganxet. I bé, hi ha hagut un exèrcit
0: de ganxet.
1: Bé, no vull fer spoiler, perquè que sigui una sorpresa.
0: Vale.
1: Però va una mica per aquí, evidentment tot està relacionat amb la poma, i sí, hi ha hagut un exèrcit de dones de l'Armentera que han començat a fer doncs, decoració, que la veurem a diferents punts del poble.
0: Important, suposo que també passa a l'Armentera, no? O necessari la implicació intergeneracional, o sigui, de totes les edats.
1: Sí, exactament. Sí, en aquest sentit també la comissió de festes, que està formada per un gran nombre de joves del poble, estem molt contents i molt orgullosos de que hi hagi aquesta participació dels joves, perquè pensem que és el futur del poble, un poble no té

0: futur si els joves no s'impliquen amb la vida, doncs que es cuiden del sopar de la Fira de la Poma del dissabte, que és la tercera edició d'aquest sopar, ja és el tercer any que el fem, i aquest any, com que celebrem el 30 aniversari de la Fira de la Poma, abans del sopar, també farem una actuació per nens a les 5 de la tarda, amb els Atrapasomnis, i després hi haurà una estona de ball amb una altra orquestra fins que arribem al sopar. Però sí, els joves ho gestionen.
1: I tens al cap una miqueta l'esquema del programa, de lo que ens parles del sopar del dissabte, el dia fort és diumenge, no?
0: Diumenge.
1: Tens una mica al cap el programa dels actes o com es desenvoluparà el dia?
0: Sí, però com es desenvoluparà és sempre una incògnita, eh? Sempre hi ha l'element sorpresa.
1: El guió.
0: Sí, bé, de bon dematí, doncs ja estaran totes les parades muntades, a la plaça de l'Església i també als voltants, i després començaran a arribar tots els que portin i s'hagin inscrit amb cotxes antics. L'exposició de cotxes antics també vam començar l'any passat, es havien fet exposicions de diferents de tractors, de motos, etc. Aquest any la fem de cotxes i estarà també al costat de l'església. Després transcorrerà el dia doncs entre les parades amb un vermut a plaça pel grup dels Panxuts, un grup musical que és de l'Armentera i que té molt de ressò en el territori també. I després a la tarda doncs hi haurà les sardanes, que serà el punt final de la fira. No sé si em descuido res, però bé, una mica a grans trets és això, que per nosaltres és molt important les sardanes d'aquest any, perquè justament hi ha una sardana que s'estrenarà amb motiu del 30 aniversari de la Fira de la Poma, que es diu Poma, Fira i Poble, i que recull ben bé l'esperit de la Fira de la Poma.
1: Estarem atents a l'estrena d'aquesta sardana. És cosa important, aquí a l'Empordà, quan s'estrena una sardana en un poble, vol dir que hi ha festa grossa.
0: Sí, exacte. Això ho celebrem perquè vol dir que encara mantenim la identitat catalana, la identitat nacional.
1: Suposo que també es podrà comprar, menjar poma en diferents maneres, no? Tant poma normal com elaboracions...
0: Sí, exacte. També, bueno, hi ha sucs de poma, que es fan allà, hi ha un trull, que és molt graciós, aquell trull que està posat al mig de la plaça de l'Església, que està envoltat per les parades de pomes, pels pelots de pomes dels pagesos, i en allà també es pot bueno, gaudir de l'experiència de com és premsar la poma i com surt el suc, i també és ben suc. I després hi ha parades de molts productes. També aquest any tenim parades productors, vaja, del Parc Agrari, aquesta entitat que s'està creant a l'Alt Empordà per tenir una denominació d'origen del producte de quilòmetre zero, i d'alguna manera amb la difusió també a passar a la protecció, perquè ens fa molta por a nivell de territori que perdem aquesta identitat agrària que és la base del territori. I avui en dia no és fàcil mantenir-la per molts factors.
1: Des de... Ara parco una mica la Fira de la Poma i em poso més en el tema ajuntament i en tema l'Armentera com a poble i com... Sí. I conviu i com és el sector agrari, no? O la importància que té el sector agrari dintre del poble de l'Armentera. Parla'ns una mica d'això, o sigui, de la importància del sector agrari dintre del poble i també dels estira i arronses que em comentaves ara perquè es mantingui i perquè, clar, l'altre dia parlàvem amb el president de la Poma de Girona de la IGP,
0: sí,
1: que la poma és una miqueta com el món al revés, no? Mentre en els altres cultius es van perdent hectàrees, la poma els darrers anys està guanyant hectàrees.
0: Sí, està guanyant hectàrees i, com deia, també està creixent en diversitat, de manera que no hi ha un moment estacional de collir la poma, sinó que es cull diferents varietats de manera escalonada. L'Armentera, ja ho he dit, és un poble petit, té 5 quilòmetres i mig també de superfície, i en canvi es manté una capa de productors agraris que es dediquen a la poma força important, i algun també amb relleu generacional. Bé, vull dir que els fills dels pagesos, dels pares, doncs continua la tradició. I això, bé, per nosaltres representa també mantenir viu l'origen del poble.
1: I en quant als treballadors, per exemple, perquè clar, també hi ha els temporers, no? La gent que ve, fins i tot, suposo que temporers que s'hi han acabat quedant a l'Armentera.
0: Sí, ja n'hi ha que es queden i n'hi ha que van fent la ruta, perquè esclar, estem en un territori on es conreu molta poma, Sant Pere, l'Armentera, Torroella, etc. Llavors van fent la ruta aquests temporers, i n'hi ha que s'hi han quedat, sí, sí, tenim alguna família que ja porta anys, sí, sí, estan perfectament ben integrats, perquè esclar, aquesta mà d'obra de temporers avui en dia majoritàriament és estrangera. Però s'hi conviu molt bé. Sí, conviu molt bé. En principi a l'Armenter no tenim cap problema, si em toca fusta, però és una comunitat ben avinguda amb el sector i ben avinguda amb també en tots els temporers i la gent que ve de fora.
1: També parlàvem amb en David Casadevall l'altre dia,
0: sí.
1: De com s'ha viscut una mica aquests anys de sequera, no? En el cas de l'Armentera s'ha viscut molt greument, perquè heu estat una de les zones que més restriccions ha viscut, no?
0: Sí.
1: Com, des de l'Ajuntament, com s'ha viscut, i suposo que aquests anys, des de que ha plogut, una mica de relax, no? Una mica de respir.
0: Sí, ara sí, poder ara mirar, hi ha molta aigua, però que n'hi hagi, no? Que diuen. Bé, els anys de sequera van ser durs, sobretot perquè no ens sentíem com ben valorats dins la zona de sequera que ens tocava. Llavors, esclar, va haver-hi el plantejament, es va crear posteriorment la CUA, la Comunitat d'Usuaris del Baix Fluvià, per d'alguna mica regular aquesta valoració de l'aigua en temps de sequera, perquè, esclar, l'aqüífer en el qual a l'Armentera li aplicaven, i altres pobles del voltant també, les restriccions de sequera, era un aqüífer que havia, era un piezòmetre que media l'aqüífer que havia paralada. Clar, llavors això no era representatiu. Llavors hem aconseguit que es posin piezòmetres que medeixin els aqüífers d'una manera més realista a la zona que nosaltres estem. Llavors sí, que se'ns apliqui les mesures adequades, però no les mesurades des d'un piezòmetre de paralada. O sigui, aquí hi havia com aquesta disfunció que feia que això no ho veiéssim com just, com se'ns aplicava. Tot i que era greu la sequera i tenien clar que ens havíem de posar mans a la feina. I sempre vam estar al costat dels pagesos defensant que no se'ls restringís la capacitat de rec, perquè és clar, per aquest motiu, i també perquè si no, com ho feien, que van restringíssim altres, apliquéssim altre tipus de restriccions. Va ser un temps dur i difícil.
1: Doncs Cèlia, han vingut temps millors, ha tornat a ploure, encara sí. Que no ens podem oblidar que estem en el país que estem, i com deia en Raimon, que no sap ploure o...
0: Això.
1: Però des d'aquí, des del punt de trobada, des dels companys que fem el programa Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i Girona FM, doncs us desitgem que passeu molt bona festa i que us vagi molt, molt bé aquesta trentena número rodó Fira de la Poma de l'Armentera.
0: Moltes gràcies, i esteu tots convidats i no us la perdeu.
1: Això esperem, que no se la perdi ningú, eh?
0: Això.
1: No ho direm, però aquí a Ràdio L'Escala tenim companys a l'Armentera.
0: Ai, mira.
1: Que també ens havien anat explicant cosetes.
0: L'Empordà és petit, eh?
1: És petit, però ens hi trobem tots, per això el programa es diu El Punt de Trobada.
0: Molt bé, moltes gràcies,
1: Cèlia,
0: per convidar-me.
1: Moltes gràcies a tu per estar-hi, i que us vagi molt bé aquesta fira. Continuem aquí al Punt de Trobada, i ara ho fem, ja sabeu que ens agrada sortir, a part d'anar a l'Armentera a veure la fira, ens agrada recórrer més terreny i volem descobrir les nostres joies patrimonials. Cada dimecres us en presentem una, i avui ens n'anem a descobrir la font de Can Massanet. Aviam com quin paisatge és, quin racó anem a descobrir.
2: Sergi, avui no ens moguem de casa, perquè avui anem a visitar un indret que forma part de la nostra història de poble de Vilafant. És un racó que ha vist passar generacions i que amb el pas dels anys s'ha convertit en testimoni silenciós de la nostra vida de Vilafant. Aquest indret és, sens dubte, l'alzina de la Font de Can Massanet. La trobem molt a prop del nucli antic, al marge d'un camí ombrívol que baixa cap al riu Manol, a tocar d'una zona d'horts. Allà s'aixeca aquesta alzina centenària de l'espècie Quercus ilex, que des de l'any 1991 està catalogada per la Generalitat de Catalunya com a arbre monumental. I no és per menys. L'alzina arriba als 18 metres d'alçada, però encara impressiona més la seva gran capçada, que supera els 25 metres d'amplada. El seu tronc té una volta de gairebé 3 metres i mig i està lleugerament inclinat sobre el camí. A la seva base, unes enormes arrels, parcialment al descobert, semblen aferrar-se amb força a la terra. No sabem exactament quants anys té, però sí que és de centenària, que ja es troben referències des de principis del segle XX. Però l'alzina no és l'única protagonista d'aquest racó. Just als seus peus hi trobem la font de Camp Massanet, alimentada per les aigües freàtiques de la finca, unes aigües que durant dècades van tenir una importància cabdal. Entre els anys 1917 i 1971 van servir per abastir una part de la població de Figueres. Avui l'aigua de la font ja no és apta pel consum, però l'indret continua conservant bona part del seu encant i sobretot molts records. Durant anys, la font de Camp Massanet va ser un espai de trobada molt popular entre els veïns i veïnes de Vilafant. Als dies festius, moltes famílies hi baixaven a passar l'estona, berenar i gaudir de l'ombra de la gran alzina. Un espai tan estimat que fins i tot va inspirar una sardana. El compositor Manuel Bertran i Pujol li va dedicar la font de Camp Massanet, una sardana que va estrenar precisament a Vilafant el 16 de setembre del 1952, coincidint amb la Festa Major de Sant Cebrià. Natura, aigua, música, racons, història. Tot això es concentra sota les branques d'una alzina centenària que continua observant pacient com passen els anys i les generacions. I avui volem acabar de recordar-vos aquesta alzina de la font de Camp Massanet. I ho fem amb la sardana que, com dèiem, va composar l'any 1952 Manuel Bertran i Pujol, la font de Camp Massanet.

0: Punt de trobada. Fem parada i fonda a la teva ràdio local.
1: Doncs després d'aquesta ruta de per la font de Can Massanet, anem a escoltar música? Va. Bon dia, Miquel. Avui anem d'estrena i estarem una nova secció, que és el Reversions. Què ens has preparat per avui? Quina cançó o quin grup hem d'anar a petar?
2: Bon dia, sí. Avui estrenem la secció que hem batejat com Reversions i trobem aquelles cançons més versionades, els temes musicals que més han destacat, aquells que més discs han venut, que més s'han escoltat a les ràdios de tot el món i que més artistes han volgut tenir al seu repertori, fent-ne versions adaptades al seu estil. I començarem amb la més versionada de la història. És aquesta.

És el Yesterday dels Beatles, enregistrada per primera vegada el 14 de juny de 1965 i publicada just dos mesos després, el 6 d'agost, un tema inclòs a l'àlbum Helm. La va composar Paul McCartney, una balada sobre l'amor perdut, trencant amb les propostes del conjunt en aquell moment, fet pel qual la resta de membres dels Beatles van decidir que no sortís com un senzill. Yesterday és la cançó més emesa per ràdio a tot el món, que perdura en el temps i de la que se n'han fet més de 2.200 versions. Els artistes de més prestigi s'han fet la seva. Sens dubte, una de les més especials és la que en va fer Frank Sinatra, en un tema amb arranjaments orquestrals i molt elegant. Era el 1969.

0: suddenly.
1: Una mica més tard era Elvis Presley el que quedava enamorat d'aquest tema. El 1971 en feia en directe una versió molt emocional que els seus fans van agrair.

com passa la majoria de temes que sobresurten de la resta, hi ha adaptacions ben originals i especials. És el cas d'aquesta que va fer el cantant líric Plácido Domingo, que balla entre la

acabarem amb una versió una miqueta més rockera, la que en va fer Miguel Ríos. Com us dèiem, hi ha més de 2.200 versions del Yesterday, traduïdes a més de 20 idiomes. Esperem que us hagi agradat i ens acompanyeu al proper capítol. Adéu-siau.

0: Reversions. Amb Miquel Pagès.
1: Punt de trobada. El magazín amb accent gironí.
2: Parlem dels nostres vins i avui ho fem amb Rafel Sabadí, sommelier. Rafel, endavant.
3: Doncs avui anem cap a l'Alt Empordà, cap a la part més nòrdica, la part més meridional, en concret cap al Cap de Creus. Anem cap a Mas Marès, que és una finca de 172 hectàrees que es troba entre Roses i Cadaqués, un entorn privilegiat.
2: Quina marca, quin celler pertany?
3: Doncs concretament farem un vi blanc, en aquest cas el Pla de Tudela, de l'anyada 2024.
2: Uh-huh. I quina filosofia? Perquè tot el vi té una filosofia al seu darrere.
3: Exacte. Aquí tenim una agricultura ecològica, molt respectuosa amb el medi ambient, i a part, amb l'objectiu de combatre el canvi climàtic, en aquest cas també una resiliència als incendis, que el 2022 els van devastar tota aquella zona.
2: Quines varietats es fa?
3: Busquem la màxima expressió del territori, en aquest cas una varietat que és la Picapoll, que és una varietat bastant minoritària, però molt identitària del territori.
2: I quin procés de vinificació té aquest vi blanc?
3: Aquí busquem la màxima expressió del Cap de Creus i la màxima puresa. En aquest cas, el recipient escollit és el formigó i és un vi que té una criança de 7 mesos amb bous de formigó.
2: I anem a tastar-lo. Quines característiques diries que són les més importants?
3: Bé, doncs aquí tenim un paisatge molt auster, tenim un paisatge molt amb roques granítiques, amb una part important també de la serenitat del mar Mediterrani, i aquí trobem una sensació sobretot molt fresca, amb una acidesa molt vibrant, una part cítrica i una part també d'aquestes herbes que tenim a tot aquest entorn del Cap de Creus, que seria el fonoll, les herbes aquest de sotobosc mediterrani.
2: Amb aquesta presentació que ens has fet, ens queda anar-lo a comprar. Quin preu ens sortirà l'ampolla?
3: El Pla de Tudela actualment el podeu trobar de preu de venda al públic a uns 40 euros aproximadament.
2: I si el comprem és per tastar-lo i per maridar-lo amb plats. Anem a cuinar. Amb quins plats ens acompanyarà millor?
3: Doncs mira, aquí sobretot ens basem molt en cuina mediterrània, en aquest cas plats tradicionals com poden ser arrossos mariners, peixos al forn, marisc com pot ser la llagosta, llavors plats realment molt, molt adaptats a la nostra cuina.
2: Doncs moltes gràcies, Rafel.
3: Un plaer, gràcies.
2: Doncs en Rafel s'ha de dir que ens portava aquest vi al Pla de Tudela del Cap de Creus, aquestes vinyes de la DO al Empordà. Anirem tastant vins. Cada setmaneta o cada dues setmanetes tindrem una recomanació de vins de tot tipus, negres, blancs, escumosos, caves, vi dolços, garnatges, i anirem rodant pel territori, però sempre amb vi amb accent gironí, de comarques de Girona. I ara us volíem posar una miqueta més de música. No sabeu aquella clàssica que deia allò de Video Kill the Radio Star?

0: Doncs amb aquest vídeo Kill the Radio Star, que no l'ha acabat matant, perquè encara estem aquí, encara estem al punt de trobada, encara estem fent ràdio, eh? Que en segle XXI, any 2026, i aquesta cançó, jo diria que no sé si és dels anys 80 o dels anys 90. Bé, han passat moltes coses i les que passaran. Avui volem anar acabant aquest punt de trobada, encara no, amb un reportatge que ens porta en Said Sbai, de Girona FM, sobre, jo crec que el podem anomenar així, no? Un viacrucis fora de temporada, ni més ni menys que el viacrucis de Rodalies. Said.
1: Una andana, un panell d'horaris que no acaba de dir la veritat i una filera de gent amb la maleta o la bossa al costat mirant el mòbil a veure si avui sí o no hi haurà tren. Aquesta ha estat la postal d'aquests dies a les estacions de Girona i de Figueres i avui encara no ha canviat del tot. Com hem arribat fins aquí? Val la pena resseguir-ho, perquè no és cosa d'un dia. El cap de setmana passat, amb alertes per pluges torrencials sobre la taula, Rodalies ja va aturar els trens de manera preventiva i d'ençà d'aleshores el servei havia anat tornant amb comptagotes. El nus, però, es va estrènyer dimecres. I anem cap a dimecres al matí, bona part de la xarxa es va quedar sense trens. No per una avaria ni per una via inundada, sinó per una decisió dels maquinistes. No es van posar als comandaments fins a tenir garanties que la infraestructura era segura després del temporal. Reclamaven en aquest cas informes tècnics que ho certifiquessin negre sobre blanc. El seu argument, en les marxes exploratòries, aquells recorreguts de prova que es fan sense passatgers, abans d'obrir la línia, havien detectat punts de la via que no els oferien prou confiança. La direcció de Rodalies ho veu o ho veia d'una altra manera. El seu responsable, Òscar Playà, va insistir que s'havia complert amb tots els protocols i que la xarxa reunia les condicions per circular. Per a ell, el rerefons no era la seguretat, sinó un conflicte laboral. El desencallament va arribar quan el sindicat majoritari, CEMAF, va donar per bo l'últim informe de l'empresa. A partir d'aquí, els trens han anat recuperant el servei de mica en mica.
2: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats. Però vull deixar molt clar que són uns informes addicionals que ens han demanat sobre informació de la infraestructura. Clarament ens avala les circulacions que vam tenir ahir a la R1, a la R2 Sud, els regionals del Sud, R15 i R16, i R4 Sud, que els trens van circular amb total seguretat. En aquelles inclús infraestructures que s'havien vist danyades en el temporal, com per exemple el túnel de Catalunya. Ahir van estar circulant tots els trens de la R1 per aquest túnel de Catalunya sense cap tipus de problema amb la seguretat.
1: Fins aquí la versió dels despatxos, però a fora les entitats de defensa del transport públic estaven també que trinaven. La PTP, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, posa el dit a la nafra. En aquest cas, en diu que mesos després de l'accident de Gelida del gener passat tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i que per molta feina que s'hagi fet des d'aleshores no n'hi ha prou mentre la xarxa no sigui més resistent als cops del canvi climàtic. Ho il·lustren també amb una imatge difícil de rebatre. Entre 150.000 i 200.000 persones que un matí es lleven i senzillament no poden arribar a la feina ni tampoc al metge. Davant d'això, la resposta de l'administració ha estat posar autobusos. El govern ha reforçat, o ho ha intentat almenys, en diverses línies interurbanes per encaixar l'allau de viatgers que han quedat sense tren. I a les comarques gironines, això s'ha traduït en més busos, per exemple, entre Caldes de Malavella i Girona, entre Breda, Hostalric i Girona, també a Pineda de Mar fins a Calella i també a la de Lloret de Mar. Més enllà de totes les més enllà de tots els autobusos que hem pogut veure davant l'estació de Figueres. Ara bé, els comunicats i les línies de reforç es viuen d'una altra manera des de l'andana. Aquests dies a Girona i a Figueres, la paraula que se'n respirava era resignació. Hi havia autobusos, uns cap a Barcelona, altres cobrint trams intermedis de l'R11, que anaven sortint amb una certa freqüència, però que no treien tampoc del damunt la llosa dels retards. Escoltem algú que ho ha patit, el Xavier Ladero, que venia de Figueres cap a Girona.
3: I, bueno, això ve de molt lluny i cada vegada sembla que vagi pitjor. I, clar, hi ha un moment que t'afartes i amb els preus de la benzina i tot, és que no t'ho pots permetre, és que no tens cap alternativa. I vas una mica a l'aventura, aviam què passa, dia sí dia també. I avui, doncs mira, avui he tingut la sort d'agafar un autobús.
1: I el que deia ell és ben bé el que pensava la majoria, perquè molts no se n'assabentaven fins que ja eren a l'estació plantats davant del panell. Li va passar també en Rafael Ariza, que també havia de fer el trajecte de Figueres a Girona.
4: Sí, yo soy de aquí, vivo aquí, y entonces tengo que ir al médico a Girona. Y claro, yo pensaba que los autobuses más o menos serían compaginados con los horarios del tren. Pero es que resulta que no hay horarios, que es lo más grave. Porque, por ejemplo, hoy vengo con mucho tiempo porque tengo la visita a las 12. Pero yo el viernes que me han de operar a las 8 tengo que estar en Girona. Y me dicen que venga a las 6 de la mañana.
1: I, clar, amb tot això, el primer tren del dia no va arrencar fins cap a 1:45 del migdia. Sortia de Figueres, anava fins a Massanet, parant a totes les estacions i viatjava ben poca gent. Entre aquells pocs que hi havia, per exemple, el Gerard Llavero, que havia arribat a Girona des de Plaçà.
5: Bueno, jo he anat a buscar el tren de les 12:05 i ha passat el de les 10:18. Per tant, la gent suposo que s'ha esperat 2 hores, però jo he tingut sort i ha coincidit. El de les 10 ha passat a les 12 i jo anava a buscar el de les 12.
1: Vaja, i en aquestes estem. Un servei que es reconstrueix a poc a poc, dues línies gironines encara convalescents i una pregunta que sura a cada andana. Com pot ser que un temporal, per fort que sigui, deixi tanta gent a peu un cop i un altre? Rodalies promet normalitat quan la seguretat estigui garantida del tot. Els viatgers, de moment, es conformen amb molt menys. Poder tornar a mirar el panell i simplement creure-se'l.

0: Punt de trobada. Fem parada i fonda a la teva ràdio local.
1: Doncs sí, Seid, aquesta música de Benny Hill i va com en ell el dit aquest periple, ja no sé com qualificar-ho, tot lo de Rodalies en general. Va, posem una miqueta de musiqueta un minutet o dos minutets abans d'acabar el programa, aquest Sau i el No he nascut per militar.

0: Doncs això, el noi nascut per militar de Sau, que serveix per anar tancant el programa. Ivan, Seid, no sé si éreu molt de Sau vosaltres.
1: Home, i tant, d'aquests clàssics no em poden faltar mai. Avui estaves una mica melancòlic, Sergi, però m'ha agradat molt.
0: És divendres.
1: Sí, no? Sí. Tenies en Seid cantant tota l'estona, ho estava escoltant de fons.
2: Una cosa terrible. Una cosa terrible.
1: Què vols, que plogui o no? Alegria de la vuelta,
2: eh? Jo he de dir que jo soc més de sopa.
1: Sopa?
2: Home. Jo soc molt més de sopa. T'he de dir també de Blaumut.
1: Ah, Blaumut.
2: Sí, home, que l'altre dia hi pensava, dic, unes cançons precioses, ara bé. Intenta entendre la lletra. Però precioses les cançons. Una cosa bonica és com elles soles.
1: Ja saps, doncs demana-li a en Sergi que et passi alguna de Blaumut. Dimarts, ara així, Això sí.
2: Sí, exacte, no. A mi no em busqueu fins dimarts a les 8 i pico al matí, ja t'ho dic ara.
0: La posarem a la llista, no patiu.
1: Perfecte, doncs desitjar a la gent que hagi passat una bona setmana amb nosaltres, la primera. Jo crec que no hem superat bé, no?
0: Jo crec que sí,
1: no?
0: Jo crec que també.
2: No, jo crec que també, i si encara, per això et dic, la gent que ens escolta aquí aguanta.
1: I tant.
0: Si encara hi som, són senyal que aguantem. Doncs Ivan, Seid, moltíssimes gràcies també per engegar tot plegat, per haver-hi sigut aquesta setmana i les que vindran, i molt bon cap de setmana en York a tots i molt bona festivitat del Pilar.
1: Igualment.
0: I felicitats a totes les Pilars, ja. Ja que hi som, felicitats a totes les Pilars. Molt bon cap de setmana, a reveure, que vagi molt i molt bé. Fins dilluns.

0: Punt de trobada. Una coproducció amb la xarxa audiovisual.
1: Més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de cotxes.
2: Expocasió, home.
3: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
4: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Uau! Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
7: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
8: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
9: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
10: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
11: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci comença.
12: Notícies en xarxa.
13: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i també la declaració de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre altres qüestions, si va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díaz, qui els va ordenar, amb quina finalitat i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga el PSOE com a persona jurídica. I els treballadors de diversos centres de treball i institucions de tot Catalunya han fet un minut de silenci aquest migdia en record de la Mari Carmen Abascal, l'anciana de Madrid que va morir dimecres després de ser desnonada de casa seva fa dues setmanes amb 87 anys. A Barcelona, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, han seguit el minut de silenci també davant de la façana de l'Ajuntament, acompanyats de treballadors municipals, altres càrrecs públics i representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres. I de fet, pel que fa a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment incrementar fins al 150% el recàrrec de l'IBI als pisos turístics. La proposta, emparada en el decret llei del govern espanyol, estableix tres trams. Un recàrrec del 50% per als titulars d'una llicència, del 100% per als que en tinguin dues o tres i del 150% per als propietaris de quatre o més habitatges turístics. I un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Amb el lema "Fals de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar també els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles sortint avui des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, també s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la

Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, bon dia. Tornem a estar a les portes d'un nou cap de setmana i avui és divendres 9 d'octubre.
2: Comencem a repàs de titulars. Els veïns del barri de la presó de Figueres reclamen un pipicà als jardins acabats d'estrenar.
1: Figueres reunirà una seixantena de personatges il·lustres en un gran quadre per commemorar els 150 anys de ciutat.
2: L'Alt Empordà proclama els nous hereus, pubilla i dames comarcals del 2026.
1: Vilatenim celebra els 100 anys del camp de futbol de la Cacera amb un partit commemoratiu de veterans.
2: I el temps, des de la xarxa de comunicació local, ens n'informa en Lluís Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Els veïns del barri de la presó de Figueres reclamen la instal·lació d'un pipicà als nous jardins de l'antiga presó inaugurats el passat cap de setmana. Amb l'obertura de l'espai, les zones de gespa s'han convertit en un lloc habitual per passejar gossos, fet que ha generat queixes per comportaments incívics d'alguns propietaris. El veïnat considera necessari habilitar una zona específica per als animals, ja que els pipicans més propers es troben a l'Olivar Gran i al Parc Bosc. A més, també demanen millorar el vial del carrer Albert Cotó, afectat per les arrels dels arbres, una actuació que l'Ajuntament preveu incloure en el pla d'asfaltatge.
1: I també l'Ajuntament de Figueres ha encarregat a l'artista Gino Robert una obra de gran format per commemorar els 150 anys del títol de ciutat. El quadre, de 4 metres d'amplada, reunirà una seixantena de personalitats destacades de la història figuerenca, com Salvador Dalí, Narcís Monturiol, Pep Ventura, Carles Fages de Climent i Vicenç Pagès, entre d'altres. L'obra tindrà com a escenari el Passeig Nou i el Parc Bosc i es presentarà abans de finals d'any. Posteriorment quedarà instal·lada de manera permanent a la entrada de l'Ajuntament. El projecte, amb un pressupost de 35.000 euros, també inclou una intervenció artística a la plaça Josep Pla.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I l'Alt Empordà ja té nous representants del pubillatge comarcal després de l'acte de proclamació celebrat el passat cap de setmana a Capmany amb la participació de representants d'arreu de Catalunya. Oriol Mencion de Figueres ha estat proclamat el nou hereu de l'Alt Empordà, mentre que Júlia Cortada de Cabanes és la nova pubilla comarcal. Pel que fa a les dames, Jana Illa de Figueres ha estat escollida primera dama i Júlia Terrades de Peralada, segona dama. Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'han encoratjat els nous representants a continuar defensant i promovent la cultura i les tradicions catalanes i empordaneses.
1: El camp de futbol municipal de Vilatenim, conegut popularment com la Cacera, ha celebrat el seu centenari amb un partit entre veterans de la Unió Esportiva Figueres i el Montpellier, que va acabar amb victòria dels francesos per 1-3. Durant la jornada celebrada el passat cap de setmana, també es va descobrir una placa commemorativa amb fotografies d'equips històrics del Futbol Club Vilatenim. El camp es va construir l'any 1926 gràcies a la iniciativa i l'esforç dels veïns del poble, i al llarg de la seva història ha acollit nombrosos equips del futbol figuerenc i empordanès. Unes instal·lacions que, un segle després, continuen formant part de la història esportiva de Vilatenim.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I en Lluís Pérez ens en informa des de la xarxa de comunicació local d'aquesta previsió. Bon dia.
5: Bon dia. S'acaba la situació de ruixats i algunes tempestes que ahir una altra vegada descarregaven a gran part de la demarcació, i era sobretot al matí cap a l'Empordà i a la tarda al Gironès, a la Selva, on plovia més. Tot això és història, però ens han quedat dos elements típics de després d'una pertorbació. Un és la tramuntana. De fet, ahir ja bufava amb ganes a l'Alt Empordà i avui està bufant també fins al Baix Empordà o alguns racons fins i tot a la Selva. Per tant, compte amb la mala mar que tindrem al Golf de Roses, per exemple, també al voltant del Cap de Begur. I el segon element és aquest ambient fred que ha substituït la temperatura agradable dels últims dies. En aquests moments tenim alguns valors propers als 0 graus a la Plana Cerdana i també a les valls del Ripollès. Amb el vent també la sensació és de fred. Tenim alguns núvols baixos o boires que tenim a la vall interior del Fluvià o del Ter, però s'acabaran dissipant. La tarda serà de més sol, simplement de 4 núvols prims i d'un ambient agradable, però quan es faci de nit tornarà el fred. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
6: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Coda.
4: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de...
5: Expocasió, home.
4: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
6: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
0: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal. Tant des de les institucions com els centres de treball han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
0: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
5: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
0: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, hi ha una posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
0: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
0: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
5: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
0: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
5: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
0: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
5: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer en guanya Victòria Spuckberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
0: Als esports, Jordi Cervantes, Ait Sunoda fa història.
8: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
0: I atenció si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
5: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
9: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
10: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
9: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust, rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
11: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
11: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
14: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
12: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un dia més ens fixem en les conseqüències que han deixat a Catalunya els últims temporals de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
5: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riu Daura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials al cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
15: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
15: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de Segaró.
0: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
5: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
17: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
5: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i netejar l'espai públic.
0: I les empreses ja estan posant xifres a aquests aiguats. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
5: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
18: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
20: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
19: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
21: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
0: I un apunt internacional, és un quart de tres gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
5: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
0: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer a Lleida aquest matí i ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i també els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes des de diverses poblacions del Segrià fins a arribar a la capital. Anem fins allà, a Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts

0: radi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
1: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà Jarc amb els representants de les administracions.
2: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
3: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
2: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
4: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
5: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles i institut Gent Gran des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etcètera, per fer-ho tot molt més dinàmic.
4: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Ronda Litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
3: En concret serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del Moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
2: En Xampana-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
3: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.
2: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hand Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victoria Spunsberg i a més ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí. Ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
6: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
7: Pau Casals sempre deia, doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
6: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
2: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Sert i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Fa 50 anys, Charlotte Perriand assistia a la inauguració de la Fundació Miró. Amiga de Josep Lluís Sert, s'havien conegut treballant per Le Corbusier. Ara la Fundació li dedica una mostra temporal que recorre les presentacions que Perriand va fer de la seva obra a diferents exposicions internacionals.

0: internacionals i presenta algun dels prototips que va crear. Un disseny que a principis del segle XX va trencar amb les convencions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
1: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis perriant a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
0: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o chaiselongues dissenyades per Charlotte Perriand durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perriand juntament amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret.
2: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
3: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui, la Comissió de Patrimoni d'OSCA ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MNAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Aib Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
4: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Aib Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
5: Quan aconseguí el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
4: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la 8a jornada de la Lliga després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manuel González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
6: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
4: El Barça, en canvi, jugarà demà i ho farà al Camp Nou davant el Getafe a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir jugaven el Cadí la Seu i l'Espar Girona, van guanyar les urgellenques davant el Leganés 70-60. Ignasi Cervera, Ràdio La Seu.
7: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
8: Bueno, estic molt, molt, molt, molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball del staff. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
7: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a la Zulmarino Mallorca Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espar Girona i mateix.
4: En canvi, precisament aquestes gironines van caure a Fontejau davant el Palma a Mallorca 83-89. Roberto Íñiguez, el tècnic de les gironines, es mostrava preocupat en alguns aspectes del joc.
9: Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Es verdad que cuando teníamos la oportunidad de meternos un poquito, siempre hacíamos un error, les dábamos el balón, nos cogían el rebote, cogíamos el rebote, se la pasábamos a ellas. Bueno, siempre hemos hecho alguna cosa. Es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir.
4: I el Barça juga aquest vespre, quarta jornada de l'Eurolliga, al Palau, davant els Alguiris Kaunas.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
3: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
5: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en record de Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
9: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
5: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
10: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
5: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
10: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
5: Fem doncs un cop d'ull al temps que ens espera de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, s'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat, i ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
5: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
10: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
5: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
10: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
12: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
5: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
10: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Boller.
5: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda fa història.
13: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
5: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
10: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
14: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret a l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
15: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
14: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
5: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE qui està fent precisament això. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
16: Ara, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
9: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
16: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
5: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
18: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
19: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
17: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
0: Notícies en xarxa.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
10: A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
20: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
21: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també constructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
20: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
5: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
10: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
22: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
10: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
5: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
1: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
2: I creiem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens sortim.
1: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
23: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
4: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
5: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'han adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany el lema és teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
24: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
25: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i sobretot en les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
24: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
5: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
26: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
27: I no se contarà solo a las personas que duermen en la calle, a las que sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcament.
26: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
5: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans. La jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
10: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
5: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. Ho ha Lleida Ràdio, Carla Serrano.
3: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinat la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
6: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
3: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida. Ja està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
5: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
10: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
5: Moon FM, Maria Lara.
7: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
11: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etcètera, per fer-ho tot molt més dinàmic.
7: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
5: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les jornades europees del patrimoni que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
12: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la torre de l'homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques, que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
13: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
14: Ens explicarà la història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles, no?
13: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
5: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
0: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
8: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
0: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
5: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
9: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or dels mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polles, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
15: Quan aconseguia el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo per mi vaig notar que vaig fer un treball seriós, vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
9: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc de Ràdio Sabadell.
16: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Donc neerlandès, demà el Lill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astalpool, no se n'amaga.
17: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
16: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquàtics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell a més es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
9: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa de Ràdio Municipal de Terrassa.
18: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
19: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, et parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
18: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i estar entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
9: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la quarta jornada del Palau Blaugrana, rep els Alguiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions en l'equador de la primera fase de grups. Els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la Main Round.
5: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se han puesto borde conmigo porque son blancas.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
9: Bienvenido.
10: Creo que necesita uno más grande.
11: ¿Qué te parece?
12: ¿Mami?
13: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
12: ¿Intentas engañarme?
14: Bella, soy yo.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim aquí els nostres tertulians, en Quico Marín, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I la Maria Creuet, bon dia.
5: Bon dia.
3: Avui jo volia parlar d'un tema que li ha agradat molt a en Quico, que a més a més em feia broma, la foca... que de què és la reintroducció de la foca. Ara busco exactament l'espècie de la foca, perquè ara no recordo.
5: Era danserina o alguna cosa així?
3: Foca monjo, monjo.
5: La foca monjo.
3: Això, ara no recordava. Si ballava o resava. Doncs aquesta proposta de reintroducció de la foca monjo a cada jugadora a Cadaqués, que es veu que, doncs, que Cadaqués ha votat que no volen que es reintrodueix.
5: Bueno, però... jo m'està llegint el que has enviat i han dit que no, perquè no se'ls ha consultat, que estem allà mateix. Es fan coses per decisió des de dalt i no es parla amb el territori on han d'anar les coses. Va passar amb el plàter, va passar amb la foca, sí, segurament aquesta
4: amb
5: introducció...
4: Amb les obres, passa amb tot.
5: Amb tot, si aquesta introducció s'hagués parlat amb l'Ajuntament, l'Ajuntament hagués parlat amb el poble, haguessin dit els pros i els contres de tenir la foca allà, vés a saber-ho, millor ara ja hi hauria la foca monjo allà. És que jo quan ho vaig veure vaig dir, vale, una altra vegada, fer les coses des de dalt sense parlar amb el territori.
3: Que aquest és el gran problema de tot, no? Perquè, clar, es decideix una cosa i s'imposa, com aquell que diu, no?
5: Exacte. Però després es troben amb això, que llavors l'Ajuntament, que té certes potestats, diu, no, doncs això no.
4: I és raro, que passi això, perquè està clar que la política de dalt, la política d'altres estaments cap a dalt, és molt sectorial, no? Aquella política que manen només els de dalt i tu tens que obeir, no? I si saben que al final ho té que decidir el poble, ho té que decidir l'Ajuntament, que li toca de torn, per què no consulten des de primera instància amb aquell Ajuntament o amb aquella zona que li toca, no? El plàter, per exemple... és un tema molt... és increïble.
3: Perquè a més afecta molt. No sé si es pot comparar, perquè potser el plàter afecta molt més el territori que no la reintroducció.
5: Bueno, sí, és el mètode.
3: Sí.
5: És el mètode, sí que es pot comparar.
4: No, vull dir, el plàter, com diu, una obra, no? També una obra, que al final no acaben consultant amb els veïns que hi ha allà a l'obra.
3: O la construcció d'una infraestructura, per exemple.
5: Bueno, però una infraestructura es considera de bé públic i llavors passa per on passa.
4: Hi ha projectes,
5: amb les autovies que pots modificar una mica, però bueno, també hi ha projectes, exposició.
3: José de las Heras, bon dia. Els que ens veuen a través de les xarxes socials, doncs ja hauran vist que...
4: rojo passió, baixa el llum de les càmeres del focus.
3: Jo també vaig a vermell, però els cabells
6: sí, s'assembla una mica.
3: Sí. Heu fet maig.
5: Sí. Doncs això de
4: consultar.
5: De consulta també et donen molt poc temps, molt poca informació i a vegades es fa difícil. O, bueno, jo entenc que, per exemple, una carretera o un tren ha de passar per uns llocs molt concrets i que hi pot haver variables que es poden discutir, però no gaires. Però hi ha altres coses que...
4: Me'n recordo fa 2 anys que hi havia unes manifestacions en quina ciutat era, que passava el tren i no el volien passar per allà, l'AVE o alguna cosa així. No sé si era... espero, no me'n recordo ara, no me'n recordo quina ciutat era, que els veïns sortien a la nit a protestar allà i tallaven carreteres i tallaven tot, o sigui, no sé, també és un projecte, és un projecte necessitat, vale? Una necessitat bàsica,
5: però es pot negociar per on,
3: però clar, però si es parla amb el territori, que a vegades passa, a veure què diu en José, que la gent mai vol les, o si li afecta el territori o trinxa el territori, ningú ho vol, però s'ha de col·locar, perquè és el que deia la Maria, el bé comú.
5: Però hi ha maneres d'explicar les coses, hi ha maneres d'adaptar a segons què i a segons com, si, a veure, si és imperatiu perquè per nassos ha de passar per aquí, però al final tu menges amb patates, no? Però hi ha maneres de parlar amb el territori quan una cosa l'afecta, hi ha maneres d'adaptar-se si no hi ha altres opcions a propostes del mateix territori, d'un pam més a la dreta, un pam més a l'esquerra, un pam més amunt, un pam més avall. Vull dir que això de la foca, ja et dic d'entrada, quan jo vaig llegir la notícia i vaig veure que el que deia l'Ajuntament és que no se l'havia consultat, vaig dir una altra vegada, apa, introduïm la foca allà i ni tan sols li diem a l'Ajuntament que hi ha aquest projecte perquè en parli amb els veïns i vegin pros i contres de la possibilitat i ho acabin acceptant amb molt de carinyo, perquè és clar, introduir una foca que no volen, pues, pot ser un problema per la mateixa foca.
4: No, jo també, clar, i potser els pescadors que hi ha allà tampoc la volen.
5: Bueno, s'ha de veure què, com,
4: no sé
5: de quina
4: manera.
5: Menjar
4: la foca, però es menjarà els peixets que agafen els pescadors.
6: Bueno, no, entenc que no només serà una, que seran unes quantes, no?
4: No, a partir d'aquí
5: comença la pobreta
3: i haurà de reproduir-se.
6: No, a veure, al final afectarà moltes coses, no? I evidentment hi ha un tema atractiu turístic, no? Hi ha un tema també, per lo que he llegit, no? De tema de trànsit de barques de pesca, no? Que surten de les badies. I després de les, bueno, és a dir, no sé si són drets o no són drets, però és a dir, tu t'has comprat una casa allà amb una amarre, no? I no podràs sortir d'allà, no? En un moment determinat, és a dir, perquè encara no han inventat la barca que va amb rodes en cotxe, no? Bueno, sí que l'han inventat, en James Bond tenia una, no? Que era cotxe i després
3: un amfibi
6: que després es convertia en barca, no?
5: En Púria Brava també al principi n'hi havia una.
6: Sí. De foca?
3: No, de barca.
5: De cotxe amfibi.
6: Sí.
3: Que guai.
6: Però, bueno, entenc que si no s'ha consultat, que si no s'ha fet un planejament una mica perquè el territori ho accepti amb carinyo, i que en un moment determinat doncs, es pugui fer maneres de modificar el projecte perquè es pugui fer, doncs, escolta, doncs, ja ho entenc que no...
5: Sí, és que és així. Jo crec que cada vegada més... A veure, no pot ser. Jo crec que, malgrat tot, estem en un procés ciutadà bastant molt més participatiu que no pas fa uns anys. Llavors, doncs, no n'hi ha prou amb anar a votar cada 4 anys,
3: no.
5: O cada menys de 4 anys.
3: Sí.
5: Però...
3: no hi ha gaires mandats que durin 4 anys.
6: Sí, els dels ajuntaments.
3: Els únics. Mm.
5: I encara hi ha alguns ajuntaments que a meitat canvien, però sense eleccions.
6: Però el mandat segueix.
5: No, és que imagina't, per no sé quants municipis de tota Espanya, si s'hagués d'adelantar perquè un s'enfaden, seria un drama. No, és l'únic que aguanta. El maig de l'any que ve.
3: L'últim diumenge de maig. Sí, sí. És un any entre que començarem el novembre, després
5: els municipals. Sí.
6: I aquest procés participatiu, que jo llenço una pregunta aquí, que nosaltres ara dim, ostres, ara hem de tornar a votar perquè 3 anys i mig després, vull dir que no és tampoc, que ha passat tan poc temps, no? Pues que en un moment donat ens passés com a Suïssa, que es consulta tot.
3: Sí,
6: no?
3: Sí.
6: Que es consulta està si han de passar la basura a determinada hora o no a determinada hora,
3: si s'ha de reintroduir la foca o no.
6: Exacte, si s'ha de reintroduir la foca o no, i inclús el salari mínim i si hi ha un salari mínim o un salari màxim, és a dir, ho voten tot, clar, que ja voten quasi cada cap de setmana. És a dir, com ho faríem aquí?
5: Bueno, perquè jo entenc per l'exemple que poses que en els vots aquests de quasi cada setmana hi ha una motivació ciutadana puntual que t'implica. Ara, en les eleccions, preguntes a qui he de votar, tal com estan les coses, no? Vull dir que és complex, és difícil. I no t'hi sents implicat directament en una política que es fa lluny i que moltes vegades passa per sobre teu.
3: No, i que a vegades potser dius, ostres, voto uns i potser diuen que faran això, però faran el que voldran després.
6: Bueno, o el que poden.
5: Sí, esclar, perquè aquesta és
3: clar, l'altra. Perquè tampoc quan fan les promeses electorals no són sincers.
6: No és un tema...
3: A mi m'agradaria molt que fossin sincers.
6: Però no és un tema de sinceritat. És a dir, jo crec que ja parteix d'un error de base, i és que la lectura de les dades. És a dir, si tu tens una lectura de les dades i veus que, per exemple, el dèficit públic està sobre el 100% del producte interior brut, no? Pues igual no fas una promesa tan heavy com de dir baixaré els impostos un 20%,
5: ja, perquè dius, què fas?
6: Perquè, pare, vale, molt bé, és a dir, jo el baixo, està molt bé això de baixar impostos, en teoria això hi hauria un increment de l'activitat, que és molt possible que hi hagi un increment de l'activitat, perquè al final hi ha una renta disponible més important tant de les empreses com de les persones, però això no té una traslació immediata en les comptes públics, i els comptes públics han de seguir funcionant, és a dir, les carreteres s'han de seguir finançant, les infraestructures s'han de seguir finançant, etc. I això surt d'una cosa molt típica, no? És que clar, és que estem molt contents perquè només tenim un dèficit del 3%, el 3%, el 3% del total del producte interior brut espanyol és una barbaritat de calés que no es tenen, i quan un no els té i els ha de pagar, s'ha d'endeutar. Uh-huh. I l'endeutament surt de les obligacions de l'Estat, de les letres de los pagarés de l'Estat o tal, o de demanar préstecs.
3: Martí Sanz, bon dia.
7: Bon dia.
3: Que no t'he saludat, també els que ens poden veure ja veurem que estem al complet. Estàvem parlant de la foca. Com la veus, la foca aquesta que volen reintroduir a Cadaqués? Perquè en Quico es preguntava si això podia afectar la pesca.
4: Quan vas passar la notícia ahir, ja vaig veure foca, jugadora, Itàlia, Balón d'Oro.
6: Balón d'Oro,
4: sí, ja està. Ara que ve el Balón d'Oro, pues ja està, digo, ja està, no?
3: Jo pensava que era... Va fer un regate.
6: La menja mal té bigoti.
4: Sí, per això, o sigui, jo pensava Balón d'Oro ja.
3: Estàs dient que és una foca...
6: Té bigoti, és a dir, tenen un tret comú.
3: No.
6: Té bigoti.
4: No, vaig tindre que llegir la notícia després.
3: Això és un triplatge...
4: Per veure què deia la pobreta.
3: En tota regla. I et preguntaves això dels peixos, no, Martí? Tu com ho veus?
7: És sabran perquè diuen que no la volen reintroduir.
5: Perquè no se'ls hi ha consultat. L'excusa que diuen és que no se'ls hi ha consultat.
7: Sí, això són uns memos de nassos. A veure, no se li ha consultat. Han de tenir criteris sobre el que convé i no convé en el seu poble. Si a mi m'ofereixen això i no m'han consultat, però penso que és una cosa, m'ho podria haver consultat, però vaja, vinga, endavant, ja està, ho entens? Però si no, ho han d'explicar-ho bé.
3: Clar, els pros i els contres s'haurien d'explicar també, no? Perquè potser no se'ls ha consultat i a més no veuen que sigui una cosa beneficiosa pel municipi, o temen que pot ser això que deies tu, Quico, que apuntaves una mica, que pot ser que això afecti la pesca, per exemple.
4: Clar, evidentment una espècie com aquesta dintre d'aquest hàbitat deu influir a tot això, no? O sigui, tant el que deia en José, de passar les barques, dels peixos, a tot això, jo crec que tindria que influir, que podien escudar-se per aquí, no? Que potser influeix, perquè clar, aquesta foca, aquesta espècie deu menjar peixos, està claríssim.
7: I si és la pesca, cada que és la pesca és...
3: Mínima,
7: no, quasi que no... No es pot comptar, no?
3: Bueno, perquè hi ha molt de turisme, no?
7: No, perquè, bueno, allà hi pesquen ni cap...
4: Ha de vendre pescar a fons, no? El millor de pescar a dins.
3: Més endins,
4: no pescaran allà, clar. Però, bueno, no sé.
7: Seria que els altres pescadors s'haguessin queixat, però no he llegit res d'això.
4: No, tampoc.
3: Però, clar, això...
4: Si només és per no consultar-los...
3: Pel turisme...
5: Bueno, és que si tu consulten en temps, llavors tu pots mirar pros i contres.
3: Una raó.
5: El que no sé és com ha anat, si els hi cau de cop i volta...
4: O ja venia...
5: No sé.
4: És difícil d'entendre-ho.
5: No, s'ha d'estudiar tots els pros i contres.
3: Clar, però jo ara m'estic imaginant estar a la platja i veure la foca.
6: No, perquè estarà tancada, És a dir, clar, feta tres cales i estarà en un recinte com tancat.
5: I les no es podrà anar a patar.
7: Menys motiu encara per dir que no. Menys motiu per dir que no, si està controlada així.
6: Sí, depèn de... Depèn,
4: és tres cales tancada, però quan se reprodueixi hi hagi X...
6: No, després ens les menjarem.
3: Clar, llavors...
6: Ens les menjarem. És un bon greix.
3: Tu voldries que s'hi reintroduís perquè veus aquí un negoci.
6: No, veig business aquí. No, fora broma. No, és que si no... És a dir...
4: Si no se'n va i...
6: Si no se'n va i adiós, no? És a dir, a veure, si no hi és perquè no vol ser-hi.
4: Sí, sí, clar.
6: Ho tenim clar, no?
4: No vol estar allà.
6: No, que no vol estar allà, no?
5: Però n'hi ha, com per exemple els ibis i així, que van desaparèixer un moment donat per circumstàncies i s'estan reintroduint. I diria que aquesta foca poc o molt ha passat el mateix. En canvi, per exemple, els que sí que s'han auto-reintroduït són els dofins.
6: Sí.
5: Els dofins.
3: Sí.
5: Hi són i ningú ha fet res perquè hi siguin. Les foques jo crec que hi eren abans del Cap de Creus i per alguna raó que no sé quina pot ser, doncs van desaparèixer o van marxar i se'n... No,
4: i afecta la temperatura de l'aigua, suposo, també, no? Com que ara és més també, calenta, potser...
3: També que potser que no els agradi...
4: No sé si s'ha estudiat aquest tema.
6: Segur, bueno, segur. Perdó, sí. Ja de tant en tant que caic, encara amb la innocència infantil.
4: Està més calent que altres anys, que altres èpoques i tot això, no? Ha pujat un o dos graus més.
3: I que hi ha molta més...
4: Jo la foca agafa i se'n va.
3: Activitat humana, no? També, que pot ser que...
7: El que sí que és cert és que en el mar qualsevol moviment que es fa té efectes. A vegades...
5: Arreu, al mar i a terra.
6: A mar i a terra.
5: I a l'aire.
7: Però el mar...
5: Són sensibles, sí, però la terra també, eh?
6: El vol d'una papallona pot, eh? No.
5: Crear
6: un huracà a Estats Units.
3: Papallona,
5: a quilòmetres,
6: sí, sí.
3: No, però és veritat que també pot haver afectat això, no? L'augment d'activitat humana o de presència humana.
6: Segur.
3: Bueno, en aquests indrets, perquè realment s'ha massificat.
5: Quan sabem que de l'any 50 que es va començar a comptar els habitants en el planeta érem 4.000 milions i ara som 8.000 milions, vull dir, ja, això ja implica una espècie de pressió, no? A l'entorn molt forta, als propis ciutadans i a l'entorn.
3: Clar, però això és un problema perquè què hem de fer? S'ha de controlar la població?

0: cases, i que n'hi han. Mira, estic llegint un llibre d'un filòsof perdoneu que m'ha agafat ronquera avui, un filòsof coreà que ha estudiat, ha viscut a Berlín i ha estudiat a Berlín, que diu que estem, que no és veritat que no estem en guerra, que estem en guerra mundial molecular.
1: Molecular, a nivell molecular.
0: Sí, que diu que en un món on s'ha de sobresortir i ser exitós i ser el primer i ser no sé què, tots els que no aconsegueixen aquest grau d'expertesa o de beneplàcit social i es queden com frustrats o reduïts, actuen amb reacció violenta, i que tots aquests cremades de contenidors, trencades de papereres i de bancs, totes de trencat d'incendis, o trencades de pneumàtics d'autobusos, etc. O sigui, tota aquesta reacció en contra de l'estatus no és res més que una guerra
1: com de guerrilles, diguéssim,
0: sí,
1: no?
0: Una guerra que existeixen almenys a tot el món civilitzat.
1: O sigui, que potser ens hem tornat més violents com a societat a causa de com està muntada la societat mateixa.
0: Això és el que ell ara, perdoneu, no recordo un nom del filòsof.
1: És que si és un nom coreà segur que costa.
0: I no, ell diu que el que falta és respecte, que hem perdut el respecte, que ens hem tornat desvergonyits i que hem valorat la desvergonya en les xarxes socials, i que el respecte envers l'altre
2: s'ha perdut,
0: i que això provoca moltes de les coses que estem patint ara. Jo quan vaig començar a llegir, sense llegir la seva vida, em va estranyar que un surcoreà fes aquestes reflexions tan i després vaig veure que havia estudiat i vivia a Berlín, o sigui que ja vaig entendre més la seva perquè
1: a nivell de societat a nivell global potser sí que és així, però que jo crec que hi ha diferents cultures, diferents grups humans, sí, que viuen diferent, no?
2: Sí, però és a dir, estem tendint a una estandardització. Tu te'n vas és a dir, fa anys, jo recordo haver anat a Viena fa més de 30 anys, no? I recordo una Viena que em va encantar. Recordo una Viena diria molt, molt, molt austríaca, no? És a dir, i vaig anar ara fa 3 setmanes i vaig veure una altra ciutat europea com qualsevol altra.
0: Sí, sí, no, a més
2: com bastant estàndard. Sí que és veritat que encara hi ha els cafès típics vienesos i tal, que està molt bé i que m'agrada molt, i que més, jo és una ciutat que... No, però el propaganda de Coca-Cola no em preocupa, però si no, és a dir, tu te'n vas a botigues de Zara, botigues de...
0: I trobes el mateix que trobes a Barraquí.
2: No, no és veritat, això sí és veritat, això no és veritat. És a dir, que tu trobis un Zara, és a dir, de fet hi trobes un Zara a la Jonquera, trobes un Zara a Figueres, ja no, i tu trobes un Zara a Girona, i tenen ja una part de la roba que és similar, però no és la mateixa, i aquest és el gran èxit.
1: Se suposa que s'adapta als gustos.
2: No se suposa, ho fa.
1: Vale.
2: No se suposa.
1: Jo dic se suposa perquè no ho he comprovat.
2: Ho fa. De fet, la botiga de Plaça Catalunya i la botiga, bueno, de Passeig de Gràcia amb Gran Via i alguna que estigui més a un altre, molt similar, no tenen la mateixa roba.
0: No ho he comprovat.
1: Sí, sí. No, jo tampoc ho he comprovat, no, i per això dic Zara.
2: Jo sí que us ho puc dir en clara.
0: Jo tinc autoprohibit entrar a Zara.
1: Sí? Autoprohibit.
2: Ah, sí? Quina és la raó?
0: La manera que
1: es produeix.
0: Vaig llegir que produïa a tercers mons amb sous baixos i horaris excessius. No sé si ha canviat. No sé si ha canviat, però esclar, jo una empresa...
3: Per Zara, això?
0: Sí.
3: Zara i Adidas.
1: Bueno, tampoc hi entra,
4: digues. Llavors, tot Inditex,
0: sí,
4: que feia,
0: sí,
4: així.
0: Sí, no? Sí, sí.
4: Això va sortir una notícia a la premsa. Sí, sí.
2: Com tot, és a dir, com tot. Jo, és a dir, jo crec que és una empresa amb una gran responsabilitat social corporativa. Sí.
0: No sé. Jo quan vaig aquí potser sí, però allà potser no, no ho sé, No sé, ja et dic, no sé si ha canviat.
1: Increïble. Clar, vivim en un món globalitzat que tot el que passa en un punt del món acaba afectant d'alguna manera, a part de l'efecte papallona, no sé per què anava a dir-ho castellà, ens afecta.
2: No, mira la guerra de l'estret d'Hormuz, no? Sí. Com això afecta de manera molt important en algo, diria, tan simple i tan complex com el comerç de l'acer, vale? Com el comerç de l'acer. I això és una guerra que evidentment afecta, és a dir, perquè ara, és a dir, els vaixells d'acer i els vaixells de ferro i de petroli també, no? Doncs han de fer altres caminates, no?

0: altres vies.
1: Altres trajectes per poder arribar, i això aplica a tots aquells empreses que manufacturen a Macer, no? A Espanya, per exemple. Això és una cosa. Afecta, per exemple, que la Unió Europea digui, escolta, mira, perquè tu diguis que un producte de l'acer sigui fabricat a la Unió Europea, doncs ha de tenir un grau de transformació en el mercat interior, ha d'entrar amb un 40% de manufactura europea. Llavors pots dir Made in Europe, no? Llavors, clar, això afecta, clar, no és que ens afecti a nosaltres, afecta als xinos. O els turcs,
0: o els
1: eslovacs, no?
0: que
1: fan ferro, els que fan ferro, sí. És a dir, una mesura, o els famosos aranzels de Trump, no? Que ell diu que fa una cosa i de sobte afecta a tot el comerç internacional, no?
0: Sí. Llavors, que és veritat que cada vegada més, potser abans també passava i no ho notàvem perquè no estava tan globalitzat, però ara bellugues un dit i a l'altra punta del món cau.
1: No, però també passava. És a dir,
0: quan augmentava, no eren tan conscients.
1: Quan augmentaven els diezmos o quan augmentaven les taxes de caminar o d'anar amb una via fluvial pel Tàmesis, no? I en el nord d'Escòcia hi havia algú que posava una barrera allà i cobrava una taxa més alta i de més perquè ja baixava el peix, no? El salmó que venia d'Escòcia, etc., i que anava cap a Londres, doncs si allà hi havia un senyor feudal, posava una taxa superior per transitar pel seu tros de riu, doncs afectava a Londres igual.
0: Igual
1: afectava 10 dies o 20 dies després, que és el trajecte que feia aquells barcos que ja estaven plens, que no havien pagat la taxa.
2: La qüestió és que potser passava, però potser no passava amb la mateixa velocitat que passava.
0: I a la mateixa dimensió global.
1: Sí, la mateixa dimensió global, però en el temps.
3: Sí.
1: És a dir, el temps tu canvia, no?
2: Sí.
1: Qualsevol guerra, Genghis Khan, no? És a dir, Marco Polo, que afectés en el trànsit de la ruta de la seda o de les espècies, etcètera. O les guerres a Constantinople, no? A més, pues això afectava a la resta de...
0: Sí.
1: És que afectava segurament amb una velocitat diferent.
0: Però ara és tan ràpid que tant doncs...
1: Clar, la peste, la grip espanyola o la peste o saps, totes aquestes coses que han afectat a... Pues clar, quan més trigues en arribar, més triga la peste en arribar, no?
3: Això de l'acer és molt important, això de l'acer, concretament això, perquè recordo que quan el referèndum de l'OTAN, que els socialistes van dir d'entrada no, van fotre aquí allò, un birra-birroca, i al final es va colar, no? Però en el congrés del PSOE, que hi havia un congrés llavors, a dintre del PSOE hi havia malestar per això de l'OTAN. I el Felipe ens va cridar un dia allà a tots, i una de les coses que deia, escolteu, si jo necessito que continuï arribant a ser a Espanya i que continuï no sé què. I escolteu, el món no tot és tan maco ni tan bonic ni res, però has de jugar amb les possibilitats que tens cada vegada. Vull dir, que va treure aquest tema.
0: I el que a vegades el joc és molt dur i molt difícil.
3: No, ara que hi ha molt petroli, tu.
0: Sí, no. A vegades les cartes, a més, amb qui juga segons qui, en cartes marcades. Vull dir que, però
2: ara ha estat la paraula jugar, no? I jo crec que tenim com... Bueno, no sé si us sentiu que estem en una partida com d'escacs o pòquers, digue-li com vulguis, però que nosaltres no juguem. Juguen per nosaltres.
1: No és veritat.
2: No?
1: No.
2: Tu creus que nosaltres tenim el poder de jugar?
1: Absolutament,
2: també?
1: Perquè de fet el poder el tenim...
2: Amb el consum?
1: Amb tot, amb tot. És a dir, perquè tenim una cosa absolutament mal entesa. Absolutament mal entesa. Aquells senyors que nosaltres anomenem polítics i que creiem que estan desconnectats de nosaltres, som nosaltres els que desconnectem d'ells i ells de nosaltres. Perquè nosaltres tenim el poder, no l'autoritat, el poder. I nosaltres el que fem és delegar-lo a través del vot. Llavors, és molt fàcil dir que un tercer té la culpa de tot i és el responsable de tot, i perdoneu. És a dir, s'ha perdut el respecte i la responsabilitat individual.
0: Sí.
1: Mira, ara fa relativament poc, en una empresa, és a dir, del qual jo soc consultor, em van demanar un informe sobre una persona i l'informe pues, no va ser tot lo positiu que aquesta persona volia que es fos de si mateix, no? I el van despedir. Vale? I el van despedir per una cosa molt clara. No es feia responsable de lo que havia de ser responsable.
0: Sí, no.
1: I llavors, escolta, és a dir, com pots no ser responsable de lo que ets responsable? Llavors, aquesta falta de responsabilitat que desafortunadament veig en moltes coses, perquè sempre estem culpant a l'altre de les coses que ens passen, no? per mi és el gran problema, és a dir, no hi ha una responsabilitat individual sobre les coses que ens passen.
0: I aquest és un dels problemes de la política de, democràtica, perquè la ciutadania acomodona, no acomodada en quant a diners, sinó
1: acomodona,
0: el que fa és delegar les responsabilitats. I llavors passa qualsevol cosa, la culpa és de l'Ajuntament, jo vaig badant pel carrer mirant no sé què i ensopego res amb una mica d'una llamborda que està una mica sortida i em vaig a queixar a l'Ajuntament perquè no sé què i que
1: m'indemnitzin.
0: I que m'indemnitzin, sobretot això, que m'indemnitzin, sí. Que és el que et belluga, però no reconeixes que t'ho anaves badant i que el que tenies que haver fet és mirar on posaves els peus, no? Ja.
1: O no pagues el lloguer però tens un super iPhone, no? I surts a la nit cada dia i tens i dines i menges fora cada dia, per exemple, també, per també. Exemple.
0: No, que les responsabilitats són, bueno, però, són grosses.
4: Però aquí hem de mirar diverses coses. Una cosa és nosaltres que posem els polítics a manar.
0: Són la punta de l'iceberg de la societat.
4: És culpa nostra o és la responsabilitat nostra de posar els polítics a manar? Tant als ajuntaments com a la Generalitat com a on te sigui. I l'altra és el que esteu parlant. És culpa nostra el que ha passat ara avui en el govern central, de que ara hi hagin eleccions i tot això, o és que no s'han posat d'acord ells?
1: Sí, però tu...
4: Cuidado.
1: A quantes reunions de comunitat saps que hi hagin acords?
4: Bueno.
1: No. No hace falta decir nada más. És que és un reflexe, no. Perdoneu, és un reflexe.
2: Sí. A les reunions de l'AFA sí, que hi ha...
4: Llavors tindrien que fer a les següents eleccions no posar cap d'aquests.
1: Per què no?
4: Perquè no es posen d'acord.
1: I per què no?
4: Perquè no es posen d'acord a la comunitat de veïns.
1: I per què no?
4: Perquè no es posen d'acord, s'han demostrat durant 3 anys i mig.
1: No, i per què no ho fem? I per què no ho fem, pregunto?
4: Ah, per què no ho fem? Pues clar, tindrien que...
2: Però perquè es presenten els mateixos.
1: No, votem en blanc.
2: Tots en blanc.
1: Votem tots en blanc.
2: I tindrà conseqüències.
1: Absolutament. Si tots votem en blanc, no hi ningú sortirà elegit.
2: I aquella
0: novel·la d'aquell portuguès, sí. De que tothom vota en blanc i el sí. Merder que s'organitza, sí. No l'heu llegit, ara no recordo.
4: És que hi ha una pel·lícula, em sembla, també,
0: d'això. No ho sé, però és boníssima, perquè a més, bueno, en fi, com es diu aquell autor tan conegut?
1: El Coelho?
0: No. Un altre. No, aquest és no és portuguès. Aquest és...
1: Brasiler.
0: No, el que jo et dic és portuguès.
1: Me'n recordo.
0: Sí, i fet aquesta novel·la, n'ha fet diverses, molt bones, però aquesta de que tothom vota en blanc i el merder que s'organitza després i com també acaba guanyant després l'oligarquia, pues és impressionant.
4: Però l'han tingut a Bèlgica, no? Bèlgica ha estat 4 o 5 anys en seu govern, no?
1: Sí.
4: No.
1: És impossible que un país estigui sense govern.
4: Vale. Amb govern provisional i
0: etcètera. Que no podia aprovar pressupost.
1: Va estar durant 2 anys sense que van posar d'acord.
0: Jo tinc una amiga belga i em deia l'únic que es nota és amb les inversions en el manteniment de carreteres, sí. I així pel demés no es nota res.
1: No es nota res. Clar, normal.
0: Diu, però si perquè com que no poden perquè aprovar pressupostos, no poden fer segons quines
1: noves
0: coses.
1: Noves inversions.
0: Sí. Vale. Però bueno, lo de la responsabilitat, no només amb les eleccions, jo també penso que hi és amb moltes altres coses. Amb què comprem, on ho comprem, etcètera. Si ens poséssim d'acord en que una empresa o una companyia doncs, no està funcionant correctament i tothom deixés de comprar-li els productes que ven, aquella empresa se'n aniria cap avall.
1: No, però és que això passa. Sí. Perdona, això passa. Això passa. És a dir, això és un mercat de competència perfecta. En un mercat de competència perfecta això passa. Hi ha empreses que tanquen.
0: Ja, però moltes vegades no tanquen per una actitud ciutadana.
1: No, perdona. Home, dir, les empreses tanques perquè no venen menys del que gasten.
2: Perquè no hi ha benefici.
1: Llavors, per què? És, dir, és una actitud ciutadana. El consumidor té un grandíssim poder.
0: I tant que sí.
1: I el té i l'exerceix.
0: Ja, però moltes vegades inconscientment.
1: No, o conscientment. És a dir,
2: depèn.
1: Si tu t'estàs referint a Mercadona, no? Que t'estaves referint a Mercadona.
0: No, a Zara. Ah, però a Mercadona tampoc hi entro.
1: Però perdoneu, però...
2: Ho sento, jo sí.
1: El gran problema de Mercadona és que té pitjor publicitat de lo que realment és. Sí. És a dir, perquè és un empresón.
4: És una empresa molt potent a Espanya.
1: Molt potent, amb una responsabilitat social molt potent, amb una política de personal excel·lent.
4: Una altra cosa són les tàctiques que fa dintre del supermercat.
1: Quina tàctica?
4: Sí, els productes que tu agafes, més, després el posen més petit, menys quantitat, et pugen el preu, sí, etcètera. Quan tu ets consumidor d'un producte que compres durant i està estadísticament demostrat, jo era consumidor de Mercadona i soc consumidor de Mercadona, vaig allà, compro 25.000 vegades aquest producte i saben que, que aquest producte es ven, canvien el producte més petit i més clar. Això sí que ho han fet. Sí, això està demostrat i hi ha articles
1: que parlen però d'això. Si jo t'ho plantejo d'un altre, dono un altre punt de vista d'aquest sector. Sí. Dic, Mercadona fa una cosa que, està, que per mi està superbé, que està fent superbé. No,
4: són els supermercats.
5: El senyor director...
1: Fa una cosa que està fent molt bé, que diu... No.
4: A part d'una altra cosa.
1: Però després, no t'està, no, per mi no t'ho està fent per això. I te canviaré el punt de vista. Què passa? És a dir, quants diners de menjar tirem?
0: Uf, horrorós.
1: És a dir, quants...
0: Això és una irresponsabilitat també molt gran, de
1: sí,
0: comprar
1: però...
0: més del que necessites.
1: No, però hi ha un altre tema, que és el packaging. No? És
4: a dir... Això no ho té estudiat Mercadona. Lo que jo tiro...
1: ho té estudiadíssim.
4: No sap el que jo tiro de casa.
1: Perdona, ho sap.
4: Sap el que jo compro.
1: I la freqüència.
4: I la freqüència.
1: Vale. I sap la data de caducitat.
4: Sí,
1: vale. Llavors, és a dir...
4: Indirectament
1: té el 90% del teu comportament de venda, és a dir, de compra. És a dir,
4: en aquell moment... Allà...
1: No, sempre. Mira, Amazon, perquè tinguis una idea, Amazon... No
0: compro mai a Amazon.
1: No, Amazon, per exemple, perquè tinguis una idea, ell no porta... És a dir, quan tu dius que ho rebràs en un dia, no? Una cosa que rebràs en un dia, que segurament esté aquí, en el magatzem d'aquí, o a Barcelona,
4: sí.
1: Ell ha posat aquell producte 3 dies abans perquè sap que tu ho compraries.
5: Uau.
4: No, perquè aquell producte té una venda assegurada
1: durant els
4: 3 següents dies. No, perquè jo el compraré.
1: Perquè tu el compraràs. Tu,
4: clar, algú el comprarà i aquest producte és un producte que es ven en aquella zona.
1: No és veritat.
4: Llavors com ho fa, llavors?
1: Perquè se'n diu, té sistemes de predictibilitat de la demanda. Tesla, per exemple, que no té concessionaris ni botigues, hauràs vist per l'autopista, si vas a Barcelona, mogollon, de camions plens de Tesla. Saps què fa? Ell sap, a través de les consultes a la web, del comportament humà, de la competència, de quina és la seva freqüència, no sé què, i tu dius, tu vas allà, compres el teu Tesla, que el compres per internet i al cap de 2 dies el tens. I per què? Sí. Com sabien que aquell Tesla que tu volies de color negre, no sé què, amb els seients blancs, no sé què, estarien allà? Perquè els sistemes de predictibilitat de la demanda, se'n diu això. I Mercadona fa una cosa, per això sap el que tu compres i el que ell i el que nosaltres comprem,
0: no.
1: I diu, sí, també sap el que compres tu.
0: El que no compro.
1: Sí,
4: el que no compro. Sense anar a comprar allà, sap el que compres.
1: Sí.
4: És el que està dient el José.
1: Clarament. I el que fa és estar adaptant, està fent una cosa que per mi és de responsabilitat social, és adaptant el packaging al consum real per evitar el malbaratament alimentari.
4: Això no me lo creo.
1: Bueno, pues estudia tu com estudia que...
4: No
1: que,
4: me lo
0: jo
4: creo.
0: Vaig a marcar...
4: Packaging?
1: El packaging, és a dir...
5: Vol quanta, dir l'envoltori.
4: Quanta... Reduir-lo i per què el pujar de preu?
1: No, una pregunta. Perquè
5: costa té un cost superior costa. La producció.
1: Quanta gent agafa un paquet de quilo de pasta i se'l menja en el mateix dia?
5: Home, no.
0: Depèn de qui hi ha a la família.
4: Però bueno, si són 4,
1: general.
4: Un paquet d'espagueti, si són 4, durarà un mes a casa o 3 setmanes. Sí.
1: Bueno, pues lo que estan intentant precisament és que no hi hagi aquest espai i llavors que tu adaptis.
4: Pack de 500 grams de... Sí.
1: Dic pasta, pasta, com dic car, com dic molí...
4: 3 setmanes per 4 persones. El redueix a 350, te'l puja de preu i ja no te dura 3 setmanes.
1: Però tot és una opció, no el compris.
4: Ah, vale,
1: no el compris.
5: Fem una cosa, parlant de comprar, de consumir, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga,
0: no,
5: fins ara.
0: Fet molta de publicitat. Ràdio Vilafans, la teva ràdio.
6: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un 11:45 a 13:45, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un 11:45 a 13:45.
7: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
6: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
8: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
9: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes.
10: també venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
11: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
10: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
11: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
12: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Encara ens separen uns 15 minutets del punt de les 10 per acabar aquesta tertúlia i continuem nosaltres aquí, que jo deia que volia anar a Itàlia perquè aquí que ho deia foc a Itàlia, no sé com ho has dit.
1: No, perquè jo vaig llegir la notícia que vas enviar, sí. Vaig dir, vaig un flash i vaig dir, foca.
2: I a José de les Heres, que ens ha hagut de deixar.
0: Ah, sí, exacte. Els que ens estiguin veient veuran que en José ha canviat per Martí al meu costat. L'hem fet córrer una cadira que ens ha hagut de marxar per temes personals. Aviat, explica, què vas llegir?
1: No, que vaig llegir la notícia així, un flash, i està mirant la tele també a part, amb el mòbil i la tele, que no sé què fer.
0: Però no s'ha de fer, no. Això vol dir que tenim bona capacitat de concentració mínima.
1: Però, dic, ostres, Balón d'Oro, estàvem parlant de la Min, no sé què, no sé quant, dic, ui, jugadora, foca, italià, dic, ja està, Balón d'Oro.
0: Balón d'Oro, no, en principi Balón d'Oro no, el deixem per quan hi sigui en José, perquè...
2: Sí, un dia que jo no hi sigui.
0: Sí, perquè sé que a la Maria no li agraden aquests temes. Jo volia parlar del tema de la llei electoral, sé que vaig llegir que a Itàlia doncs havien fet una reforma electoral per garantir les majories.
2: Que no hi hagi d'haver pactes, no?
0: Clar, convindria això, jo vaig dir, plantegem el debat.
2: Jo no ho sé, a veure, la meva opinió, una majoria a vegades és apisonadora. Que hi hagin pactes reflecteix una majoria ciutadana que per mi és vàlida i que fa estires i arronses, que a vegades pues, el problema és que no es que moltes vegades no es treballa pel bé de la població, sinó pels interessos partidistes, i ho hem vist en aquestes votacions, i degut al qual, gràcies a la postura de Junts, doncs anem a eleccions. Però jo crec que hauria de ser bo que hi hagi d'haver pactes, perquè vol dir que hi ha diferents visions sobre un tema i que obliga a una conversa, una negociació i un trobar un punt mig que les coses vagin millor. Jo, per mi, això seria l'ideal. És clar que hi hagi majoria absoluta, bueno, n'hem viscut algunes i han sigut apisonadores, tant del PSOE com del PP.
0: Clar, la pregunta és, vigila Maria, que si toques el cable se sent. La pregunta és, sabem negociar? O sigui,
2: bueno,
0: no em refereixo a nosaltres aquí a la taula.
1: Depèn
0: a nivell de societat.
1: Està claríssim, depèn dels interessos.
2: No, però llavors això no és saber negociar.
0: Ja, llavors passa, la resposta
1: està,
0: és no.
1: Això està passant.
2: Bueno, és el que ha passat.
1: I el que ens preocupa, això és el que ens preocupa, perquè després ho repercuteix a tots els que estem a baix. I no pot ser. Jo penso que el sistema democràtic o el sistema electoral a Espanya està bé. Si de cas, podíem fer una segona volta.
2: Això sí.
3: Si això seria molt millor.
1: Jo penso que podien fer una segona volta.
0: Llavors s'escolliria els pactes.
1: Clar. No, però els pactes hi haurien també, perquè clar, però tots aquells partits...
2: Mm-hmm.
1: Claro. Llavors tots els partits que hagin quedat fora de la segona volta tindrien que anar amb un partit més gran i llavors estaria més controlat. I aniríem, sí. potser aniríem millor. S'hauria de provar, no ho sé també. Perquè
0: clar,
1: després,
0: hi ha països que tenen segona volta, no? Aquí al costat, a França.
2: Sí, França. Jo no sé si us ho vaig comentar aquí la setmana passada d'una opinió d'un filòsof en grec, que no recordo el nom ara quin és, que...
0: Clar, entre grecs i coreans, Maria.
2: Sí. Que, bueno, sí, us ho vaig comentar aquí o en una altra banda, és igual. Que, esclar, a Grècia
0: la democràcia
2: era només dels...
1: Sí, dels
2: us ho vaig explicar, eh? Que deia que clar, la democràcia és, potser és la menys dolenta, però que si els que voten no tenen criteri,
0: clar,
2: es deixen...
0: Però per què no tenen criteri els que voten?
2: Bueno, perquè, moltes coses, perquè... comencem per l'escola.
0: Clar. Però qui la fa les... O sigui, bueno, la fa l'escola? Bueno, qui la produeix, o qui li dona els recursos a l'escola?
2: No. A veure, estem en un sistema educatiu encara de l'època franquista, com qui diu, no pels professors i sinó pel sistema, o sigui que és un mètode d'aprenentatge que no correspon a la realitat que vivim avui dia, i canviar això no és fàcil, no és fàcil.
1: Ho intenta, sí. Estar en el moment oportú, en el moment que estem ara tecnològicament i tot això, ho intenta, però no arribem mai.
2: Però no és només tecnològicament,
1: sinó,
2: o sigui, hi ha escoles que ho estan fent, escoles alternatives, que no tenen una línia de dir toca estudiar història, no sé què, no sé què, sinó que deixen a l'alumne ja de petit que desenvolupi les seves capacitats cap on va. I llavors miren de través de les seves capacitats introduir-hi la història, la matemàtica... No.
0: Els meus fills han anat a una comunitat d'aprenentatge.
1: I treballem en aquest sistema, no?
2: I això...
0: El problema és que quan acabes... Et trobes l'institut, que és un...
1: I te foten un garrató.
0: Bueno, no, has de canviar per força.
2: Però bueno, tens una cosa que no te la traurà ningú.
0: I tant, no ho sé perquè no vaig acabar de parlar-ho molt amb ella, però per exemple aquí a Vilafant ahir va haver-hi totes unes jornades de participació per un tema que s'està treballant de Consell d'Infants i de Consell de Joventut, i van anar els de l'Institut de Vilafant, i el meu fill està fent primer, i jo sé que han entrat molts de l'escola del meu fill aquest curs. Doncs hi havia molts que estaven empadronats a Vilafant i han entrat molts que havien anat a aquesta escola. I pel que me va comentar la tècnica, més o menys, o pel que vaig veure la foto, havien participat molt. Més que potser els de tercer i quart, que potser no n'hi havia tants que venien d'aquesta escola.
2: No estaven tan acostumats a participar.
0: Vull dir, que dona raó una mica a la Maria, que tenen
1: aquest
0: altres coses.
1: Aquest sistema va millor per un tema i va pitjor per un altre tema.
0: Està no, clar. Depèn no, d'on t'hi poses
2: no.
0: L'accent.
2: No, jo crec que va millor... la uniformitat en l'educació... tothom aprengui el mateix ritme, el no sé què, no és bo ni pels que... És bo pels del mig, però els que van més adelantats o els que van més retrasats ho passen fatal. Llavors, si tu tens una escola que s'adapta a les capacitats de cadascú, si un li agrada la natura i té, pues, a través de la natura...
1: Però això sempre passarà en una aula de 25 o 30 alumnes, és impossible...
2: Ja, aquest és l'altre problema.
0: Com està organitzada l'educació.
2: S'està donant molt de valor en moltes professions. Jo crec que el valor important és el dels mestres i professors, perquè del que ells ensenyen en surten els metges, els enginyers,
0: el que està passant a França, em comenta.
2: Exacte, per això hi ha les...
1: Bueno, a França és curiós que surtin els alumnes a protestar perquè els profes que falten, que estan de baixa, no es cobreixen.
2: Clar,
1: jo no he sentit cap alumna que surti a protestar amb aquestes manifestacions dels professors que han hagut de ràtios i tot això. On està el sindicat d'alumnes?
0: Bueno,
1: és que cuidado,
0: no hi ha organització, no s'està fomentant la participació.
2: No interessa.
0: Bueno, però cuidado, clar, qui és que no li interessa?
1: Si a França surti un sindicat estudiantil,
2: qui
1: defensar els professors?
2: Qui governa els pobles? Amazon...
1: Mercadona.
0: Les grans empreses.
2: Perdoneu, jo una vegada vaig tenir ocasió d'estar en un dinar que érem 15 persones amb en Felipe González, que jo no sé si acabava de sortir del govern, encara hi era, a Girona. I va dir, quan ets al govern, te'n dones compte que no governes. I és molt fort. Jo a mi em va quedar gravada aquesta frase, no? En el sentit de dir, qui governa? Els poders. I els poders no són el govern. Són altres poders que fan mica el que volen.
1: No sé,
0: jo
1: no
0: també
1: sé.
0: Ho penso, eh?
2: Bueno,
1: pots anar en contra d'aquests poders, en contra no... Pedro Sánchez ha anat contra del poder israelita, no? Poder dels judeus.
2: Per què van assassinar en Kennedy?
1: Bueno, doncs llavors s'ha d'intentar. Jo penso que això s'ha d'intentar.
2: No ho fas. Ho has de fer.
0: Fes-ho o no ho facis, no ho intentis. Martí, tu estàs molt callat.
4: Estic escoltant.
0: Com ho veus?
4: El tema educatiu... d'una vegada convé una reflexió profunda sobre l'educació. A Espanya tenim un problema gravíssim que en aquesta última legislatura s'ha accentuat molt més. En un país, entre cometes, normal, si hi ha dos grans partits que són alternativa un de l'altre, normalment tenen uns canals que per arribar a uns espais que quan hi ha problemes greus poden seure a parlar i arribar a acords. Aquí s'han trencat tots els ponts, estan trencats. Això és fatal, això ho pagarem caríssim. I això està destrossat. A més, a tots dos partits està ficada aquesta actitud, uns més que els altres. Però jo ara que ja no sóc senador, estic pensant a veure el que he fet i el que no he fet.
1: Com que no, senador...
0: Com que no, fins al 9 de no, fins al 29 de novembre que hi ha eleccions?
4: No, però ja no en sóc. Quan
0: es dissolen les Corts...
4: Quan es publica el butlletí oficial, deixem de ser parlamentaris i ja està.
1: Que encara bueno, continua... Excepte,
0: alguns, bueno, provisional, no? I la
4: Consol, per exemple, que està en el... Em sembla que la Consol està en el... a la Diputació Permanent, ella sí que continua, però els altres no. I estava pensant, i la veritat és que jo penso que m'he equivocat bastant, però bueno, ja tinc l'edat que tinc i ja em puc equivocar, no? Jo en pesca, que tinc criteri en pesca, vaig arribar a una conclusió. A la pesca li venen temps complicats. I no es tracta de que presentem nosaltres una proposició de llei al Senat que el PP en presenti una altra i com que som majoria la votin i quedi apartada l'altra. Això, perquè això sempre deixes una part de justícia per tirar endavant. I vaig parlar amb els del PP, que curiosament que són uns animals, però el portaveu de pesca del PP és un tio raonable. I ens raonàvem i ens enteníem. I jo havia aconseguit una cosa que era, que en els temps que passem era important, que podíem presentar una proposició de llei de pesca molt potent on intentés pal·liar els efectes negatius que hi haurà en el futur. I ho fèiem sota un raonament senzill. Si el PP i el PSOE voten aquesta moció, el proper president que sigui, sigui Feijó o Pedro Sánchez, li ha de fer cas perquè els seus l'han votada també. I estàvem això i estàvem treballant. I vaig començar a parlar amb professors i això... I anava bé, bueno, ara s'ha ballat i ja s'ha anat a fer punyetes. Però no és aquesta l'actitud que hi havia. Per això a mi em van treure d'una manera molt
0: sutil.
4: Molt sutil de portaveu de pesca, eh? Molt sutil.
1: Però llavors volem dir que gràcies a l'educació que tenim els polítics que tenim.
0: Exactament.
1: Això perquè, directament proporcional.
0: Perquè l'educació que tenim ens l'han posat els polítics que tenim. És un peix que és
1: però nosaltres,
0: un cercle viciós.
2: Bueno, a veure, hi ha una educació, a l'educació jo la veig en diverses parts. Hi ha l'educació oficial i hi ha l'educació familiar i social.
1: Ja.
2: Bueno, aquí també, però bueno, molt l'educació familiar i social en aquests moments està en mans de la televisió i de les xarxes. No hi ha vida social a les famílies bueno, als pobles potser, als pobles petits potser encara més. Dissabte vam tenir la fira Espinavessa.
0: Ah, és veritat.
1: I no va ploure, no?
2: Va començar a ploure quan tancàvem la cercavila dels gegants i capgrossos, just a les dues.
0: Que bé.
2: Va anar molt bé.
1: Estava patint pel temps.
2: Sí, no, hi ha moltes coses que es van anul·lar i nosaltres vam dir tirem pel davant i sigui el que Déu vulgui.
1: Bueno, i l'alerta que van enviar i tot això,
2: cuidado. Però no vam fer cas nosaltres. Vam tirar endavant. I va haver un moment que hi havia 400 cotxes aparcats en el camp que havien...
0: Habilitat.
2: Habilitat. I a veure, Cabanelles i Espinavessa van bellugar molta ciutadania, hi havia una quarantena de col·laboradors que ajudaven a muntar, a desmuntar i entre...
0: Però vols dir que no tot està perdut, no? Que hi ha una part de la ciutadania que té aquesta consciència, el que passa que a vegades desanima una mica, no?
4: Hi ha moltes coses que s'han de corregir. Mira, ara com venia amb la tertúlia tenia la serra posada i deien que hi ha hagut una entrevista a l'Òscar Puente. L'Òscar Puente és un tio complicat, eh? Però tio sincer. I el que ha fet, una de les coses que ha dit és que ells no havien estat prou atents amb el tema de la vivenda.
2: Ah, és molt atent a moltes coses.
4: És el primer que sento fer autocrítica.
0: Aquest és el gran problema, que a vegades no reconeixem els nostres propis errors.
4: Això ho feia, això...
0: A nivell de polítics i a nivell de societat.
2: Toca tancar.
0: Sí, toca tancar perquè queda res, uns quants segons.
4: Això que era el mestre d'en Jordi Pujol amb això.
2: Sí.
0: De reconèixer que no s'equivocava.
4: I després t'ho girava d'una altra manera. Però...
0: Ens hem equivocat, però hem fet bé això altre, no? Nosaltres ho hem de deixar aquí, perquè se'ns acaba el temps, és divendres, espero que tingueu tots un molt bon cap de setmana, avui un sol espectacular.
2: Sí, ben.
0: Vent, que ja...
1: Una mica de fred, ja, eh?
0: Bueno, ja va bé, que estem a la tardor, que així ens podem menjar les castanyes abrigadets, que està molt bé. En Toni fa que no amb el cap. No sé per què ho fa, però bueno, és igual. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem el dilluns, com sempre.
2: Dilluns és festa.
0: Ah, no, dilluns és veritat que és festa. Va, gràcies
1: vine,
0: per
1: recordar. Vine, tu, si vols.
0: No, tornarem dimarts amb el suport de Xastoria Fernández i dilluns farem festa.
4: Què
0: que tingueu un bon cap de setmana
2: llarg.
0: És el Pilar.
4: Ah, sí, hòstia, d'anar a lo de la Guàrdia Civil,
0: jo. Sí. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem dimarts. Adéu-siau, passeu bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Vox ha recorregut la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que deixava sense efecte les ordres de detenció que pesaven sobre l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig. El partit d'extrema dreta demana que es dicti una nova interlocutòria i es mantingui la vigència de les ordres fins que no resolgui el seu recurs i les qüestions prejudicials pendents davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un minut de silenci avui ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb l'objectiu de que més enllà del tribut es vol mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Escoltem Pablo Romero de la UGT.
2: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
1: I un centenar de tractors s'ha mobilitzat a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. JARC reivindica augmentar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la PAC. La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes. Escoltem Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona.
3: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
1: El govern d'Aragó ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà a traslladar les pintures profanes de Sixena que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fons d'Almanac asseguren que aquesta data és orientativa. Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'han oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. I enxampen a Palamós un multireincident de prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella. Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir, va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar. Un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar els sospitós al municipi i aquesta vegada sí, ja el van detenir. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
5: Danta 54. No l'ho dic.
6: Sí, carinyo, ho hem de dir.
5: Anna Morgades.
6: Anna? Com dius? Anna?
5: Anna Morgades.
6: Morgades.
5: Morgades.
6: Morgades. Valdosera.
5: Antosera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament a El Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí. Avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar amb Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona i amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi teníem companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant en aquest món i bueno, vaig començar a dibuixar i vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys.
0: Amb
2: 15 anys em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, jo amb 15 anys... pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17 vaig entrar a la plantilla de Bruguera, però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixaven en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa, el que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic pues, certament teníem una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidense que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil, sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència. No?
1: Uh-huh. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística, estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors, és a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés doncs, això publicant Alemanya, França, Itàlia?
2: Uh-huh. Bé, amb els segurs, els DHLs i fent paquets, amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits, i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i bueno, fèiem uns paquets ben grans perquè nosaltres dibuixàvem en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava i clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Seguro o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui, i així anàvem. Sí, sí.
0: I Marçal, una cosa, la Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics doncs del mític oncle Gilito o sí, dels sí. Tres nebots, per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges dels de Disney, quin és el que més t'agrada, el que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge. I després l'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gilito, els tres nebots, la Daisy, el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats, vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse també, el Mickey tenia la seva cosa també molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, no sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Anec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito,
0: i un lloro
2: carioca, que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa, no? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
2: Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé, és que ara això de les anècdotes, clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que era en una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seves històries i i jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar unes pàgines. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol a dintre l'estudi i tot bueno, érem joves, que és el que té el ser jove, no? Llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensa, no, això no, està bé així, però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
0: m'ha passat, eh? I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir, eh? He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que per exemple, hi havia un dibuixant xilè que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? I, bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey que no el Donald. Vull dir, ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, em dedico al Marçal, ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigència, és que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho vaig passar molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari.

0: va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt, molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
1: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
0: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per és veritat que tu mateix quan dibuixes també veus allà, diu, uf, això potser deixem-ho en el tinter perquè potser mai passat una mica, no? I segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada amb alguna cotet em consta que el director del diari va rebre alguna trucada dient en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Uh-huh. Però, tot i això, em consta que hi va haver... Va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma, i bueno, va haver una mica de rebombori amb això perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc... Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
1: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro, i m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida, una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
0: sí,
1: va això?
0: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I bueno, jo pertany al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans, i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana, i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà amb aquella solitud vaig gaudir moltíssim de pensant el que faig, com ho faig, això, i vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal. Després va vindre una segona i una tercera estació, i quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. Bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em va creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... li vaig explicar el que estava fent. Ah, pues és molt maco, tal i qual, escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries que era l'Antoni Nebot, que ja dissortadament ja va traspassar, i l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions, i parlant amb ell em deia, pues tinc tot això, si mai vols fer una cosa, pues tens tota la meva col·lecció a disposició. llavors em va acudir a fer el llibre. Pensava, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions,

0: fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions, i així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que van completament sorprenents moltes vegades, no?
1: Com per exemple?
0: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castelló de Seana. Castelló de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens, i passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí, i allà vaig llegir que a Castelló de Seana s'hi feien algun casament, es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren per anar-se'n cap a Barcelona, de viatge de nuvis, no? Feien xocolata en xurros com a celebracions i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí.
1: I quantes històries com aquestes has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
0: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Vaig trobar una també de l'estació de Vila... d'Anglesola, que està una estació prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà al final més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i l'esbrocaven, i per això va impulsar, dir, escolta, jo aquí jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren. Vull dir que...
2: Estació a demanda, parada sol·licitada, totalment. Sí. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades.
0: Estan totes les estacions.
2: Fins i tot algunes que no hi són o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
0: Exacte, estan totes, el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia i les vaig fer en blanc i negre. Hi han dues estacions que jo els vaig dibuixar en color que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova també.
1: L'has de posar al dia per una nova que en tenim, no?
0: Sí, bueno, és un baixador, tampoc es pensa que és una estació amb edifici, és una andana amb una marquesina, no és gran cosa més, però bé, sí.
2: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marcel té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
1: llibre gegant que m'han parlat? Sí, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
0: Són els gegants d'aquí, sí.
2: Marcel, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa que apropa la cultura i l'il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
0: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94, vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans, i quan vaig arribar al 94 vaig proposar a la a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, i vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. El primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no, bueno, no, la veritat que no em van fer cas, i la vaig proposar aquí al Picat.
1: Doncs molt mal fet, eh?
0: Bueno, bueno.
2: Perquè veia l'èxit, ens l'hem portat.
0: Sí,
2: era el lloc
0: idoni
2: aquí.
0: Sí. I aquí al Picat la regidora, pues, li va semblar bé la idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat, també és idea de la regidora, i jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants: escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim, ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys, i tota la tarda dibuixant. Jo ara hi vaig més perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors, i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
2: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna en Pic li va dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està fascinada, li han agradat moltíssim, i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
0: Bé, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
2: Et fem l'encàrrec.
0: Ja ho farem,
2: i quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna, o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80, sí, del Miqui, sí, sí, i el Dani Coral.
1: Com bueno, exactament igual. Ràpid, eh? Com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
0: Avui, no, és... avui en dia és que això és molt fàcil, eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció, i allà anava i dibuixava a la redacció. Quan va començar internet, allò va ser una meravella.
1: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes,
0: bueno,
1: coses.
0: Això és
1: que...
0: una altra cosa, això és una altra cosa. Sí. Jo, amb la intel·ligència artificial, aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia la intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo, que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no, vull dir que s'estàs fixant petits detalls i en petites coses, i és complicat, és complicat. Sí, per les noves generacions no ho sé dir, hi han dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un, espero, desitjo. No,
1: esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
0: Sí.
1: Doncs sí, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
2: Un plaer. Adéu, fins aviat.
0: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Gili.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys o així han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius però han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura que era del Celentí Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o al carrer Sant Bernat, doncs, el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla també, es va celebrar al Japó l'any 86 les primeres jornades de Sant Jordi i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Que es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També sap greu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat. També per fer sonar la música. No serveix només qui porta el gegant, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història, de bon principi, ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al Tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara, algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet vestits nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui. Dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, quan vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte, molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sandvi.
3: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
4: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
5: Hola, bona tarda.
3: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes, tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
5: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
3: I com va anar això?
5: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar a ell que fes aquest pregó.
4: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
5: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí i Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
3: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
5: No, s'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el Geganto no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca ha quedat.
4: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sami vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
5: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
4: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
5: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre ha sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant totes que estem a la colla, tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que si fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrós a la colla, i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
3: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca, sí, exacte, jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tornada gegantera i encara no havia parlat mai amb cap cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
5: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes, i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo, hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha aquest canvi, sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
3: Doncs escolta, me n'alegro molt d'aquesta resposta, perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
5: Moltes gràcies, fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i sobretot a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors se van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho, que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, se perd, no et diré tota l'identitat, però molta part de l'identitat se perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però és clar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és, el pescador jove busca una altra manera de viure, però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, els Serrallos el que és, gràcies als pescadors.
0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo. Una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
2: Ser pescador és una manera de viure i per mi s'hi neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors s'hi neix. Cineix, és una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs, també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral. És llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional, així ens ho descobreix el Peret.
2: A les 5 del matí, per dir-te alguna cosa, anaves a vora mar i havia una gentada, i ara se m'ho m'ha robat, perquè et facis una idea, perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha, perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans, perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
3: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i és a dir, no hi havia mòbils, no hi havia maneres, i llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar L'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i la imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
3: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt creat. Anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mà al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins que, doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes. A més, el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escuela i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també, perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel port o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això, i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
1: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt, té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts, o sigui, el barri és molt obert.
2: Jo, per mi, és la meva vida, és el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. Qui és del Serrallo és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar a la barca amb el meu tiet, i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
3: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant. 1 més 2 donava 3. 3 més 3, 6. 6 més 4, 10. 10 més 5, 15. 15 més 6, 21. I així successivament acumulant la suma fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després 3 més 98 i donava 101. 4 més 97 i donava 101. 5 més 96 i donava 101. Fins a 50 més 51 i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Porto amb mi les coses que em vas dir.
8: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu.

0: i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat confinament preventiu de la població de Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, pel fum d'un incendi en una nau industrial al costat de la carretera. El cos d'extinció de foc s'ha rebut l'avís de l'incident cap a 3:15 de la tarda i ha enviat 11 dotacions. Un cop el foc s'ha fet l'extinció a l'exterior per evitar que les flames es propaguessin a les naus properes. Això sí, a les 5 de la tarda s'ha informat que l'immoble, el sostre de l'immoble s'havia esfondrat, però que el foc no afectava ni la zona d'oficines ni a una nau propera amb productes inflamables. No hi ha danys personals. Més qüestions. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, confirma que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat.
2: Si comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
1: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI als pisos turístics. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat prevista per 2028. Aquest augment es contempla als decrets Mari Carmen. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic, serà d'un 100% als que tinguin 2 o 3 i el 150% als que tinguin 4 o més llicències. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia.
3: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
1: I el president espanyol Pedro Sánchez no descarta indultar l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions generals convocades pel 29 de novembre. Ha explicat que estan estudiant totes les lleis i mesures que han quedat pendents per veure si és factible aprovar-les, ja que a través de la Diputació Permanent o bé per part del govern en la seva condició de poder executiu es podria dur a terme. I acabem parlant de la Fundació Miró.

que s'endinsa l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriat. La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar a Le Corbusier.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Uau, quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
6: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tast premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El foc crema des de 3:15 en una nau industrial de l'empresa Plasfi a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Evoluciona favorablement i els bombers han demanat que s'aixequi el confinament de la població que s'havia recomanat una estona abans pel fum. La nau està situada al costat de la carretera, al sud-oest del municipi, i els bombers han observat que la columna de fum anava en direcció contrària al poble. 11 dotacions continuen a 6:15 remullant en la nau una part del sostre de la qual s'ha esfondrat uns 16 metres lineals. Les flames també han afectat una part de la nau i un embassament de productes químics. Més qüestions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat l'exemple de l'habitatge o de la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica a demà, el nou Dia Mundial de la Salut Mental. Salvador Illa ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió i ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims 2 anys.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I parlem de les pluges torrencials els darrers dies que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montseu, una zona molt castigada. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure en un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. Escoltem el coordinador al Baix Ebre, Carlos Sanz.
3: I creiem que no es podran assumir ni continuarem ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens sortim.
1: I l'Acadèmia del Torró d'Agramunt ha celebrat avui la seva tercera edició amb 140 estudiants d'hostaleria arribats a centres educatius de Ponent i de l'Alt Pirineu, per primera vegada també de les comarques gironines. La iniciativa, nascuda en el marc de la Fira del Torró, la Xocolata a la Pedra, busca oferir als estudiants una part formativa perquè puguin descobrir la història del Torró d'Agramunt i també endinsar-se en la seva part innovadora i com es pot aplicar a la cuina.

0: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: fan. 107.3 FM.
1: Jo vinc de lluny, d'allà i d'aquí. Jo vinc tossut, obstinat i decidit. Jo ho faig per tu i ho faig per mi.

0: Ens animem una mica o què?
1: Ara ens animem. Aquesta cançó per mi és molt especial perquè és d'un artista que es diu Lluís Llach. Venim del nord, venim del sud.

0: mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Coda.
4: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.

necessary.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: La dona també ha protagonitzat un nou enfrontament polític de precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas.
0: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
2: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027, mentre que no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia i Arnau Vives, regidor de Junts.
5: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
6: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
0: Més de 190.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que en surtin fins a 570.000. De moment, 2 accidents provoquen llargues cues a la P7 al Vallès i a les rondes a Barcelona.
0: I en flames, una empresa química de Santa Coloma de Caral. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals.
2: Protecció Civil ha aixecat el confinament preventiu a la població per l'evolució favorable de l'incendi. Ara els bombers treballen per evitar que les flames es propaguin cap a naus pròximes.
0: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
2: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victòria Spunsberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller.
0: I en esports, Jordi Cervantes, l'Espanyol reprèn la competició.
7: Els blanquiblaus reinicien la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga a partir de les 9 de la nit. L'objectiu perico és tornar al camí de la victòria després de sumar 2 derrotes seguides. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep al Palau Blaugrana els Argiris Kaunas a partir de 2:15 del vespre. Els blaugranes busquen el triomf per mantenir el balanç positiu a la competició.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: cobrim plana de serveis, com sempre interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. S'han acabat les pluges, però ens ha quedat l'ambient contrastat de temperatura. El matí ha despertat més fred que no pas ahir i la tarda ha acabat sent agradable, per bé que ja amb unes temperatures com toquen per les dates. Sempre acompanyant el dia amb pocs núvols. Alguns de prims es van passejant pel cel i també destacar que el vent no se'n va d'alguns racons de Girona, sobretot de l'Alt Empordà. El vent que hi bufava cap a les Terres de l'Ebre ha anat a menys. De fet, el cap de setmana, també el dilluns, festiu per a molta gent, vindran amb molta calma i molta tranquil·litat al nostre país. De fet, el que hem de destacar sobretot és que ja no tindrem pluges, que els núvols han de ser molt escassos, començant per demà, i que la temperatura tornarà a ser dual. Matins ben frescos. Les primeres hores del dissabte tornaran a ser de força fred i, en canvi, les tardes s'aniran fent molt suaus, començant per la de demà mateix. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària avui marcat per l'operació sortida amb motiu del 12 d'octubre. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs sí, estem en plena operació sortida. Evidentment, parlem d'aturades, podríem dir, habituals en una operació sortida. Per tant, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, vies com la C58, l'autovia A2, la B23, la C32, la C31... Però hi ha aturades tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Per tant, sí que és cert que l'àrea metropolitana de Barcelona està molt carregada i també les seves rondes, ronda de dalt, ronda litoral, i a més en tots dos sentits de la marxa. L'autopista AP7, que ha estat la via que segurament ha presentat més problemes, sembla que vol millorar, però encara hi ha aturades en sentit nord, per exemple, en sentit Girona, d'uns 7 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Granollers, i en direcció sud, uns 6, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. A més, a l'autopista AP7 a Cambrils s'ha produït l'incendi d'un turisme, ja està apagat, ja està retirat, però encara hi ha aturades, uns 4-5 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Cambrils i en direcció sud. De la resta de vies, destaquem l'autovia A2 a Jorba, amb retencions de més de 5 quilòmetres en sentit Lleida, i també aquestes obres de la C-17 a la zona de Granollers durant tota la tarda han complicat el trànsit en direcció a Barcelona, però ja s'han acabat, per tant ja parlem de normalitat en aquest tram de la C-17 a l'altura de Granollers. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa a hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
4: Mari Carmen Abascal, de 87 anys, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'estat espanyol en record de les dues dones. Tot plegat coincideix el dia que el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada per l'11 de novembre.
0: Anem cap allà, cap a la manifestació a plaça Universitat de Barcelona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Bona tarda des de plaça Universitat, on tot just ara comencen a arribar les primeres banderes de primeres pancartes en aquesta segona manifestació en 5 dies per l'habitat a la ciutat de Barcelona. Aquesta segona manifestació amb un lema molt clar, l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata. I és que avui que s'ha aixecat l'acampada de plaça Catalunya, comença l'organització de la manifestació del 11 de novembre, la vaga general, on han arrossegat els sindicats majoritaris de Comissions Obreres i l'UGT. I per tant, parlem ara d'aquest primer escalfament, aquest intermig entre l'acampada de la plaça Catalunya per l'habitatge i la vaga de l'11 de novembre.
0: Gràcies, Pau. La manifestació és, com dèiem, un més dels actes que ha motivat la mort de Mari Carmen Abascal. Aquest matí, treballadors i treballadores de tot l'estat han fet un minut de silenci a les 12 del migdia.
4: La crida l'ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
6: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres Cateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
7: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
6: Un minut de silenci per la Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible, que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Un dia més, Mari Carmen ha estat també molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. El PP, en canvi, considera que és el PSOE qui ho està fent. Mont Carvajal.
8: En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust, i ha assegurat que no se n'ha de fer política.
9: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
8: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
10: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupció.
8: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
4: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat prevista pel 2028.
0: Esther Minguell.
11: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
12: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
13: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
11: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de 220.000 vehicles han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, un 40% del previst.
4: El Servei Català de Trànsit preveu que surtin fins a 570.000 vehicles. Aquesta tarda, dos accidents han provocat llargues cues a l'AP7, al Vallès i a les rondes a Barcelona. Des de les 12 del migdia ja hi ha activat el dispositiu especial de mobilitat que preveu 1.086 controls a la xarxa viària catalana. Trànsit calcula que el retorn es concentri dilluns i que retornin a l'àrea metropolitana 270.000 vehicles.
0: I encara parlant de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
4: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat ho ha explicat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
14: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont situat a l'avinguda de S'Agaró, a prop de la desembocadura del riu, començaran la tardor de l'any vinent. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
15: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
14: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo.
16: La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
17: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
16: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: Mollet del Vallès s'ha adherit un any més a la commemoració enguany amb el lema "Teixir vincles és parlar de salut mental". Ràdio Mollet, Emma Balea.
18: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, que ha fet lectura del manifest.
19: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i sobretot a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
18: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
0: I a Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
20: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
21: La novetat d'este any és que s'ampliarà la categoria observación, no se contará solo a las personas que duermen en la calle, sino que en general también se contará las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parque, en alguna barca. Eso también como novedad de este año.
20: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
0: I encara un apunt en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
22: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment, Pillay és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
3: Notícies en xarxa.
0: En successos amb flames, una empresa química de Santa Coloma de Queralt. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals. Protecció Civil ja ha aixecat el confinament preventiu a la població.
22: Protecció Civil ha desactivat el pla Procicat perquè les tasques dels bombers evolucionen. L'incendi ha començat a 3:15 de la tarda i ha provocat l'esfondrament del sostre de la nau, però de moment no afecta les oficines ni un edifici pròxim amb productes inflamables. S'hi han desplaçat 11 dotacions de bombers que treballen per evitar que les flames es propaguin cap a naus pròximes. Segons els serveis d'emergències, el foc no ha causat danys personals.
0: I Manresa vol ampliar els efectius de la Guàrdia Urbana fins a 120 en els propers dos anys. L'Ajuntament ha demanat la incorporació immediata d'una quinzena d'agents de la Borsa d'Interior. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
1: Amb una plantilla actual d'un centenar d'agents, la intenció de l'Ajuntament és incrementar-la en 20 efectius. L'objectiu, reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement de la ciutat a nivell de població, que en dues dècades ha guanyat uns 12.000 habitants.

0: tota aquesta feina amb la màxima plenitud possible.
1: Per tot plegat, Eloi ha anunciat dues convocatòries de 10 places previstes per principis del 2027 i del 2028. Mentre no arriben aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 agents de la Borsa Comuna, una petició però que encara està pendent de resposta.
2: Passem ara a altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Cambrils, avui sobre les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren arreu del territori.
3: A Mollet del Vallès, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, aquesta tarda tindrà lloc una visita guiada al Centre Cultural La Marineta. La Marineta és un edifici renaixentista que ha viscut la història de la ciutat i coneix molts dels seus secrets. És per aquest motiu que la jornada porta per títol La Marineta, l'hostal que guarda secrets, i els assistents descobriran què amaga aquest edifici tan emblemàtic de la ciutat.
4: A Cambrils, per les Jornades Europees del Patrimoni, hi haurà una jornada de portes obertes als tres principals centres patrimonials del Museu d'Història de Cambrils: el Molí de les Treseres, la Torre del Port i la Vila Romana de la Llosa. A més, les persones que s'agostin a la Torre del Port podran veure l'exposició que es va inaugurar dimecres, El preu d'un somni, dels artistes Mariano Martínez, Luis Romero i Joan Vilar de Bo. L'objectiu és donar a conèixer la riquesa i la diversitat cultural d'Europa, conscienciar el ciutadà i les administracions sobre la necessitat de protegir aquest patrimoni comú.

0: d'octubre, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Jan de Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
1: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.
0: I Agramunt celebra aquest cap de setmana la 37a Fira del Torró i la Xocolata de Pedra. El tret de sortida ha estat la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que ha obert portes aquest matí. Ràdio Sió, Txell Barnaus.
2: L'Acadèmia del Torró és l'activitat dirigida a estudiants d'escoles d'hostaleria i turisme i aquest any la novetat és l'obertura d'aquest espai a alumnes de fora de les Terres de Lleida, tal com indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
3: Per primera vegada obrim l'Acadèmia fora de les Terres de Lleida i enguany ens acompanyen també alumnes de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona i superarem els 140 estudiants que avui es formaran amb nosaltres en una jornada on parlem de tradició, parlem de qualitat i parlem d'innovació i de l'aplicació a la cuina del torró.
2: La fira s'obrirà des de demà fins dilluns al públic amb les últimes novetats en el món del torró i també la gamma més tradicional de producte. Hi haurà més de 150 expositors entre torronaires i productors gastronòmics que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades entre tastos, tallers i presentacions de productes. A dia d'avui, algunes de les sessions, com la que compta amb els tres jurats de Masterchef, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja i Jordi Cruz, ja tenen les entrades esgotades i com a novetat es dedicarà tot un dia, el dilluns, a la gastronomia lleidatana, amb una programació especial que es fa en col·laboració amb la Diputació de Lleida.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. L'Espanyol juga, reinicia aquesta nit la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda davant el Màlaga a partir de les 9 de la nit. La gran novetat a la convocatòria és la presència de Javi Puado i de Roberto Banja i Javi Hernández després de passar per les seves seleccions. El tècnic Manolo González avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i de retrobar-se amb els 3 punts.
3: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit i intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
2: El Barça jugarà demà i ho farà contra el Getafe al Camp Nou, un partit que no disputarà Rafinha. El jugador brasiler descansarà tant demà com dimarts, el dia del partit de la Champions davant el Galatasaray. Escoltem el tècnic Hansi Flick.
4: The picture shows something and it's not big injury, but
5: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important. Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, 3 lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
2: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrat.

0: i el Catalunya. La sabadellenca juguen des de les 7 amb el Dong i a partir de 3 quarts de 9 del vespre les agarenques s'enfrontaran a l'Illa Francès. Miqui Romagosa, Ràdio Municipal de Terrassa.
1: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 3 quarts de 9 davant a l'Illa Francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Dong de Països Baixos a 3 quarts de 2 i a 3 quarts de 1 el diumenge tancarà amb el plat fort, el Derbi Vallesà, davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
2: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
1: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
0: Per cert que el Sabadell està guanyant el segon quart per 12-0 al conjunt neerlandès. A l'Eurocamp masculina, Terrassa i Barcelona busquen el bitllet per a la fase de grups principal. Els agarencs disputen la prèvia a Podgorica i aquesta tarda ja s'han estrenat victòria davant el Primorje per 17-12. Demà s'enfrontaran els anfitrions a 17:45 i diumenge a 21:45 del matí contra el Magna hongarès. De la seva banda, els senavistes es juguen al passi a Nàpols, s'acaben d'enfrontar al Bully Akmeni i també han guanyat per 11-15. Demà a les 6 de la tarda s'enfrontaran al Posilipo i diumenge a les 10 tancaran la fase amb el Dinamo de Bucarest. I el Barça de bàsquet juga aquest vespre la quarta jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana amb l'objectiu de mantenir-se amb un balanç positiu a la classificació. Els blaugrana reben els Argiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre amb la intenció de sumar el tercer triomf a la competició europea.
3: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Meditat.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres. Una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
7: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
8: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
9: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country.
10: Bona tarda, són 8:15.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
10: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de Mari Carmen Abascal i l'Olga, símbols de la lluita pel dret a l'habitatge. Jordi Fortià.
12: La dona també ha protagonitzat un nou enfrontament polític de precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
13: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
14: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas.
10: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
12: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia i Arnau Vives, regidor de Junts.
15: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, llicències d'activitat, etc.
16: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
10: Més de 190.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
12: El Servei Català de Trànsit preveu que en surtin fins a 570.000. De moment, dos accidents han provocat llargues cues a l'AP7 al Vallès i a les rondes a Barcelona.
10: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
12: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller.
10: I en esports, Jordi Cervantes, l'espanyol, reprèn la competició.
17: Els blanquiblaus reinicien la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga a partir de les 9 de la nit. L'objectiu perico és tornar al camí de les victòries després de sumar dues derrotes seguides. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep al Palau Blaugrana els Žalgiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre. Els blaugranes busquen el triomf per mantenir el balanç positiu a la competició.
18: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. S'han acabat les pluges, però ens ha quedat l'ambient contrastat de temperatura. El matí ha despertat més fred que no pas ahir i la tarda ha acabat sent agradable, per bé que ja amb bones temperatures com toquen per les dates. Sempre acompanyant el dia amb pocs núvols. Alguns de prims es van passejant pel cel i també destacar que el vent no se'n va d'alguns racons de Girona, sobretot de l'Alt Empordà, el vent que hi bufava cap a les Terres de l'Ebre ha anat a menys. De fet, el cap de setmana, també el dilluns, festiu per a molta gent, vindran amb molta calma i molta tranquil·litat al nostre país. De fet, el que hem de destacar sobretot és que ja no tindrem pluges, que els núvols han de ser molt escassos, començant per demà, i que la temperatura tornarà a ser dual. Matins ben frescos. Les primeres hores del dissabte tornaran a ser de força fred i, en canvi, les tardes s'aniran fent molt suaus, començant per la de demà mateix. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, avui marcat per l'operació sortida amb motiu del 12 d'octubre. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Sembla que vol millorar de mica en mica el trànsit en aquesta xarxa viària, però encara, per exemple, parlem de dues rondes de Barcelona molt carregades i en totes dues direccions, o aquesta àrea metropolitana també continuen les aturades. De fet, tant d'entrada com de sortida, sembla que es fan escurçant aquestes cues en aquesta àrea metropolitana, però encara hi trobaríem algunes aturades. Repassem la P7, que també millora en general. En sentit nord, parlaríem d'uns 5-6 quilòmetres de lentitud, aturades entre Mollet i Granollers, això la P7, sentit nord, sentit Girona, i en direcció sud, sentit Tarragona, també uns 5-6 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. De la resta de vies, ens quedem amb les obres de Jorba, que no fan net, ben al contrari, encara presenten aturades de 4-5 quilòmetres. Autovia 2, Jorba, sentit Lleida, o aquestes vies ens porten cap al Pirineu, que també ja es comencen a carregar. Aquest eix del Llobregat, amb retencions de 3-4 quilòmetres, primer al tram de Berga i més endavant a l'altura de Cercs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
4: Mari Carmen Abascal, de 87 anys, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'estat espanyol en record de les dues dones. Tot plegat coincideix el dia que el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada per l'11 de novembre.
0: Anem cap allà, cap a la manifestació a plaça Universitat. Esplugues Televisió, Pau Pascual, bona tarda.
5: Bona tarda. Milers de persones clamen ara mateix a la plaça Universitat amb el lema per l'Olga i la Mari Carmen al negoci de l'habitatge. Una manifestació que, com deien, connecta les diferents protestes d'habitatge que hi ha hagut a les diferents places del país amb la vaga de l'11 de novembre, però avui amb un missatge clar per aquestes dues dones que han sigut un símbol de la lluita per l'habitatge digne. Sentim Adèlia Cefera, la portaveu de la PA a Barcelona.
6: Que hoy vivimos con tristeza, es un día muy triste porque estamos viviendo la pérdida de Mari Carmen, pero no solamente de Mari Carmen, sino también recordando a Olga, a Javier, personas que han sido desahuciadas de sus viviendas. Yo creo que esto es un asesinato, consideramos que no es problema de ellos ni de salud ni de nada, simplemente han sido personas afectadas por un desahucio y que han sido asesinadas por la violencia institucional como tal.
5: Les diferents mobilitzacions s'han saldat amb tres cites importants. Primer, els decrets Mari Carmen, després les eleccions generals i, per últim, la gran fita, que és l'11 de novembre, una vaga general on han donat la mà també als sindicats majoritaris, ajuntant el problema de l'habitatge també amb els problemes laborals per apujar el sou i millorar contractes.
0: Gràcies, Pau. La manifestació, com dèiem, és un més dels actes que ha motivat la mort de Mari Carmen Abascal. Aquest matí, treballadors i treballadores de tot l'estat han fet un minut de silenci a les 12 del migdia.
4: La crida l'ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
7: la SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
8: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
7: Un minut de silenci per la Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: I un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. El PP, en canvi, considera que és el PSOE qui ho està fent. Mont Carvajal.
9: En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust, i ha assegurat que no se n'ha de fer política.
10: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
9: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
11: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupció.
9: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
4: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, prevista pel 2028.
0: Esther Minguell.
12: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic, que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
14: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
12: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de 220.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, un 40% del previst.
4: El Servei Català de Trànsit preveu que surtin fins a 570.000 vehicles. Aquesta tarda, dos accidents han provocat llargues cues a la P7 al Vallès i a les rondes de Barcelona. Des de les 12 del migdia ja ha activat el dispositiu especial de mobilitat que preveu 1.086 controls a la xarxa viària catalana. Trànsit calcula que el retorn es concentri dilluns i que retornin a l'àrea metropolitana 270.000 vehicles.
0: I encara parlant de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
4: A més, ha confirmat que l'R11, una de les vies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat ho ha explicat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
15: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures n'obstaculitzin el cabal. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont situat a l'avinguda de S'Agaró, a prop de la desembocadura del riu, començaran la tardor de l'any vinent. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
15: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
0: I qui també ha notat les conseqüències dels aiguats són les empreses. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
4: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
17: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo.
18: La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
19: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la sobredat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
18: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: I un apunt més en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
4: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge, integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment, Pillay és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
3: Notícies en xarxa.
0: Extingit l'incendi que ha cremat una empresa química de Santa Coloma de Queralt. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals.
4: L'incendi ha començat a quarts de 4 de la tarda i ha provocat l'esfondrament del sostre de la nau. No ha afectat les oficines ni un edifici pròxim amb productes inflamables.
0: I Manresa vol ampliar els efectius de la Guàrdia Urbana fins als 120 en els propers dos anys. L'Ajuntament ha demanat l'incorporació immediata d'una quinzena d'agents de la Borsa d'Interior. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
20: Amb una plantilla actual d'un centenar d'agents, la intenció de l'Ajuntament és incrementar-la en 20 efectius. L'objectiu, reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement de la ciutat a nivell de població, que en dues dècades ha guanyat uns 12.000 habitants. N'ha parlat l'alcalde de Manresa, Marc Aloi.
21: Aquí tenim un problema. Quan els serveis públics que formen els pilars de l'estat del benestar no s'incrementen de la mateixa manera en què s'ha incrementat la població, les costures estan tenses. I això acaba generant una frustració a la població. Per tant, necessitem tenir un cos musculat que permeti que puguem fer tota aquesta feina amb la màxima plenitud possible.
20: Per tot plegat, Aloi ha anunciat dues convocatòries de 10 places previstes per principis del 2027 i del 2028. Mentre no arriben aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 agents de la Borsa Comuna, una petició però que encara està pendent de resposta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Un centenar de tractors convocats per JARC han sortit avui al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoll agrícola i els ajuts de la PAC i han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització a tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinant la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
23: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
22: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
0: I a hores d'ara, la Ràpita dona el tret de sortida a la desena edició d'Orígens, la gran cita de recreació històrica que durant tot el cap de setmana transforma el barri del Chicago en una vila de principis del segle XX.
4: Els actes han començat ara, a 6:45, amb la tradicional arribada dels carros. La seguiran la inauguració oficial a càrrec de la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, i un ampli ventall d'espectacles que inclouen el ball de la companyia Jazz Dansa, el monòleg d'Esperanceta, el ball del Fanalet i la processó marinera des del Pantalà de Rem.
0: Els actes del Festival Origen s'allargaran durant tot el cap de setmana. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
24: Durant dissabte i diumenge els carrers s'ompliran ja amb activitats tradicionals com la pesca al rosegall, a la platja del Pipí, la venda i demostració del peix al Museu de la Mar de l'Ebre, el concurs de suquet de peix, la recuperació de l'espai del Cafè del Russo i la música de Quico el Celi, el Noi i el Munt de Ferreries. A més, la festa manté el seu caràcter solidari i sostenible amb un pinxo a benefici de la Fundació Ricky Rubio contra el càncer de pulmó i uns gots col·leccionables que enguany han elaborat artistes locals de la Casa del Mar. L'alcalde de la Ràpita, Xavier Reverte, remarca que Orígens és el moment culminant per reivindicar l'arrelament i la projecció del poble.
25: Celebrem els 10 anys d'Orígens, tornem a identificar-nos buscant el que som, d'on venim, on volem anar, recordant tot el que hem sigut, pagesos, mariners.
24: El plat fort d'este cap de setmana arribarà el diumenge a les 11 del matí i a la plaça 1 d'octubre, que és quan s'intentarà batre el rècord Guinness reunint 500 parelles ballant simultàniament la Jota Vella.
0: Silvia Pérez Cruz, l'escriptor Paul Guasch, els artistes Cabo San Roque i Jean de Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
4: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.
0: I els castellers de Vilafranca celebren aquest vespre la victòria al 30è concurs de castells de Tarragona, una diada històrica on van descarregar el primer 9 de 9 en folre de la història. La celebració compta amb diverses activitats a la plaça Jaume I, al bell mig de la ciutat. Anem cap allà, Ràdio Vilafranca. Enric Vidal, bona tarda.
26: Què tal? Molt bona tarda, doncs. A la plaça de Jaume I de Vilafranca ara mateix s'apleguen desenes de persones per començar a celebrar aquest triomf dels castellers de Vilafranca el passat diumenge a Tarragona, on van guanyar el seu 14è concurs de castells de la seva història. Com dèiem, altres diverses activitats, tenim un taller de pintacares, tenim un taller de teles, i ara mateix la gent també es pot fer fotografies amb el trofeu d'aquest 14è concurs de castells. Carles Gallart és el president dels castellers de Vilafranca.
1: Les circumstàncies d'aquest últim concurs no van permetre doncs, fer la celebració típica, no? El dinar, allargar-se una mica i poder doncs, que la gent de Vilafranca també pogués entrar al nostre local, a Cal Figuerot, i una mica l'objectiu d'aquesta festa del concurs, com sempre que el guanyem, és obrir doncs, aquest èxit a tota la vila, que com sabem doncs, el concurs és limitat a nivell d'entrades, no pot participar-hi tot Vilafranca com voldria, i per tant doncs, això, obrir-ho tota la vila, fer una mica de doncs, una part més familiar, com la que veieu ara, no? Així, amb unes teles acrobàtiques, amb el pintacares, i després, doncs, a mesura que avanci la tarda i la nit, doncs, hi ha gent més jove, gent més gran que pugui gaudir de la festa.
26: Com deia el president, a partir de les 10 de la nit en aquesta mateixa plaça de Jaume I, just davant de la Basílica de Santa Maria, hi haurà una sessió de DJ fins a la 1 de la matinada. Com a curiositat, avui Vilafranca pot gaudir de la pancarta vertical que doncs, va doncs, fer que els castellers de Vilafranca intentessin el Pilar de Nou amb forra, manillers i puntals a la tarda corona plaça. Per tant, doncs, desenes de persones ara mateix a la plaça de Jaume I de Vilafranca celebrant aquest concurs de castells.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar a l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Ja es coneix l'11 en el qual sortirà l'Espanyol a Màlaga per disputar la 8a jornada de Lliga a partir de les 9 de la nit. Manolo González disposa aquest 11 amb Ángel Fortuño a la porteria i els altres 10 homes de camp: Colinchi, Riedel, Cabrera, El Hilali, Pol Lozano, Edu Expósito, Javi Hernández, Brian, Dolan i Roberto. Un tècnic, Manolo González, que avisa que l'equip té ganes de tornar a competir, de retrobar-se amb els 3 punts.
3: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que, bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar, bueno, bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
2: El Barça no jugarà fins demà, ho farà contra el Getafe al Camp Nou a partir de 6:45 de la tarda i ho farà sense Rafinha, que descansarà durant una setmana. En Waterpolo aquest divendres comença la fase de prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Les sabadellenques juguen des de les 7 de la tarda i estan guanyant 21-3 en els darrers últims 5 minuts de partit. En canvi, el Terrassa s'enfrontarà a... el Sabadell ja està guanyant el Dong i el Terrassa s'enfrontarà a l'Illa francès. El Catalunya disputa la fase de grups de Glifada a Grècia i s'enfrontarà a partir d'un 15:45 de la nit a l'equip anfitrió. A l'Eurocup masculina, Terrassa i Barcelona busquen el bitllet per a la fase de grups. Els agrencs disputen la prèvia a Podgorica. Aquesta tarda s'han estrenat amb victòria davant el Primorje per 11-15 i els cenevistes juguen el passi a Nàpols i han jugat aquesta tarda davant el Bullianmen i també han guanyat per 17-12. El Barça juga aquest vespre a la 4ª jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana. Kevin Panther és el capità del conjunt del Barça.
4: Tenen un bon equip. Al llarg dels anys he jugat molts cops contra ells. Sempre han estat un equip sòlid, derrotables, clar, però sempre tenen el talent per acabar entre els 8 primers. Hem d'estar preparats, com qualsevol altre partit, i intentar fer-nos forts a casa.
2: I és que el Barça busca la tercera victòria a Europa. Rebrà al Palau Blaugrana el Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser una fira de cotxes?
2: Expocasió, home.
1: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
5: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
6: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops,
2: torna
1: a Sounda i torna a la secció del convidat sonor, la primera de la temporada. Ens agrada rebre convidats a l'estudi. Avui us presentem en Pol Prats, saxofonista multidisciplinar, eclèctic, pedagog i animador de projectes musicals i vinculat a diverses tendències que van des del jazz més variat fins als registres d'arrel jamaicana. Amb ell parlarem de saxofons, escenes, anecdotari personal, acció sonora i comunitat musical. Amb tots vosaltres, en Pol i el seu univers bufador. Som-hi, Pops.

0: Sistema Edició 910, un programa de Premier Media per a la xarxa de comunicació local, avui amb una única secció i una única direcció. Ens anem cap al convidat sonor amb en Pol Prats.
1: El convidat sonor, la visita més esperada.

0: Doncs tal com hem anunciat, avui tenim en Pol Prats entre nosaltres. Ens agrada tenir convidats, ja feia temps que no teníem convidats, a part d'aquell l'estiu pel mig, però la gràcia dels convidats és de poder parlar no només del convidat, sinó del seu univers musical, i evidentment en una hora aquest univers queda molt limitat, però farem el possible per parlar del convidat i de la seva obra, però també per parlar dels seus gustos musicals.
1: Hola, Pol, què tal?
2: Bon vespre, molt bé, molt content d'estar aquí. Sí.
1: No, ja saps, has fet els deures?
2: He fet els deures que em vau demanar.
1: Perfecte.
2: En el seu moment.
1: Quan ve un convidat el fem treballar. Doncs anem per feina, perquè això és directe, rigorós, i en Pol ha fet una tria de 8 temes, allò, les cançons de la seva vida, però no hi caben. Ens ha dit de tot, amb 8 temes, què faig? Bueno, doncs has fet, però tot no hi cap. No sé si vols que anem parlant de cada tema que sonarà amb l'ordre que has triat, i comencem per Ray Charles i l'orquestra de Quincy Jones amb el tema Did I Do. Per què?
2: Per què vaig triar aquest tema? Bueno, hagués triat qualsevol altre tema de Ray Charles, qualsevol altre tema, perquè l'admiro, és un dels artistes que més he admirat, perquè crec que és un artista que està precisament entre èpoques i és a cavall entre moltes èpoques i toca molts pals diferents, però vaig pensar que era una bona manera d'entrar al programa, perquè si escoltem els primers 3 segons de la cançó jo crec que ens despertarem tots de cop. I després, investigant una mica, evidentment, que és el que val la pena quan descobreixes coses, vaig descobrir que en aquest disco d'aquí els arranjaments són de Quincy Jones, que és un dels més grans de la història, i llavors, clar, és com una fusió bastant important, i a més, és de l'any 59, que és quan comença a passar tot el que ha de passar.
0: Exacte, entre altres coses.
1: De fet, nosaltres vam néixer el 59.
2: No és peloteo.
0: I fins i tot el públic avui també és del 59.
1: Sí, ja, clar que no els considerem tots perquè no tenim temps.
0: Però és l'any del Kind of Blue, així, d'entrada.
1: Clar, el Kind of Blue, con la mort en los talones de Hitchcock, és un any, o sigui, és irrepetible. No, Enric, que està a la llunyania, em diu que sí. Doncs no farem l'alineació de tota la gent que toca, perquè és una bestiesa, però déu-n'hi-do ell, i com que hi ha acompanyant-lo, que és la big band de Quincy Jones. Si sembla, ho escoltem i continuem xerrant.

0: Perfecte, quina introducció, Rachel, i com que estem entre saxofonistes, doncs clar, que aquí hi havia Frank West, que a més a més és un gran flautista, Marshall Royal, Zoot Sims, el David Capgros Newman, ara així, David, has de fer conya.
1: Que és el del menques, solo, és el que fa el solo.
0: Etcètera, etcètera. No, bé, abans hem començat, com aquell que diu, per la tria musical, però hem de començar per el convidat, perquè en Pol Prats és un dels saxofonistes més sòlids, versàtils i amb més personalitat de l'escena musical actual. Amb una trajectòria professional de més de 20 anys, Prats ha aconseguit el que molts músics busquen al llarg de tota una vida: una veu pròpia, un so inconfusible i un respecte absolut per les arrels de la música negra. Més enllà d'adoptar els llenguatges del jazz modern o d'un discurs purament acadèmic, el seu enfocament neix d'una voluntat expressiva molt clara, ara recuperar la visceralitat i la connexió directa amb l'oient. Des de la seva òptica, la música s'entén principalment com un vehicle per commoure i fer ballar, aglutinant en una mateixa proposta l'elegància ballotada del swing dels 30 i la potència salvatge del rhythm and blues clàssic. Diguem-ne que, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: No ho hem llegit, això, eh?
2: Tot això és veritat, no?
1: Algun dia, suposo que és veritat, sí.
2: Escolta, hem començat, com deia l'Àngel, amb Ray Charles, a tota castanya, amb una big band, i ara anem a, potser, una part de saxofonistes. Comencem amb el grandíssim Cannon Bala Adderley, amb el seu quintet, i és aquest High Flight. Tu, tot i que ell tocava l'alt, et sents influenciat per la sonoritat, sí, sí, i la manera de tocar de Cannonball?
1: Sí, moltíssim, moltíssim. Tot i que no toco el saxo alto en ningun projecte professional, he tocat des que tinc 9 anys, i és un dels meus llenguatges a nivell, a l'hora d'agafar el saxo, que em queda més a prop. El que passa és que estic ficadíssim en projectes amb el tenor, i no em dona temps de fer... En alguna vegada tinc algun cameo amb l'alto i m'encanta. Perquè és un dels referents, sens dubte.
2: De saxos, tu, bàsicament, toques el tenor, ho dic bàsicament,
1: sí, sobretot
2: amb actuacions que t'hem vist i tal, però diríem que també l'alt i soprano, potser?
1: El soprano molt, molt, molt poc. El vaig saber de tocar amb una cosa que es deia Django Orquestra fa uns anys, que era un projecte molt xulo, d'Albert Bello, Sergi Vergés, de música de Django Reinhardt amb Big Band. Era una història molt bèstia, escrita pel Sergi Vergés. I allà vaig fer
2: sí, ho van veure, això, la premiada d'Alt, eh?
1: Això ho vau veure, sí, ah, exacte, sí. Fa cosa de 6 anys o 7,
2: no,
1: potser?
2: No, tant no.
1: No tant?
2: Uns 3 anys.
1: Just després del Covid, potser.
2: 3-4 anys.
1: És que això ja comença a ser,
2: sí,
1: difícil.
2: Sí, molt xulo.
1: I allà hi havia un pinito amb el soprano, que és el que menys he tocat. Amb Rambalaya, grup principal, que estic, de música original, grup propi, allà toco el baríton. Allà sí que em van dir, Pol, com t'hi veus per agafar baríton? I vaig dir que sí, i aquí estem. Llavors, i l'alto no, i l'alto és el que deixo com a l'Aznar amb el català, saps? Vull dir, amb les meves coses privades.
0: La intimitat. Quan,
1: sí, és realment molt intimitat, però m'encantaria, jo crec que en breu algun dia el trauré a la llum. I sí, ella, el Cannonball és un dels grans referents, juntament amb, evidentment, Hodges, Cannonball, i a mi el Pepper m'agrada molt, però bueno, de moment Cannonball seria com el tòtem.
2: Doncs seguim a l'any 1959, una gran anyada, com tots sabeu, i ens anem a San Francisco a escoltar el Cannonball Adderley Quintet amb aquest High Flyer.

0: Mamba, les mamba.
1: No, no, digues, digues. Molt bé,
2: és en Terry Como.
1: És això que està sonant, aquest llit sonor de, que comentàvem, de la pel·li Ocean's Eleven, doncs, que és fantàstica i anirem sentint durant el programa.
3: Exacte, perquè per això tenim els llits sonors i ara hem escoltat el Cano Man Adderley, justament també del Sagrat 1959, La cosa de moment continua en aquest any. També, bueno, continuant amb el Pol, direm que la seva identitat sonora i estil, la crítica i el públic coincideixen definint Pol Prats com un saxofonista de so i caràcter. Posseix una firma sonora instantàniament reconeixible, recolzada en el que en l'argotge cífic s'anomena so de fusta i aire. Un timbre gruixut i càlid en els temps lents, influenciat per per temps com Ben Webster o Lester Young, que sap transformar mestratge en un fasseig agressiu, rítmic i ple de groove quan la intensitat de la banda ho demana. És un músic ideal per a la catarsi col·lectiva i el ball, que construeix els seus sonos en un sentit narratiu impecable, amb un inici, un nus i un clímax, pensat sempre per moure emocionalment i física a qui l'escolta.
1: Doncs, després de Cannonball, un altre mestre, en cas tenor, que és el Dexter Gordon.
4: Home, és que...
1: Dexter Gordon, any 1961, el disc Dexter Calling, i tu què hi dius, Paul?
4: Sobre la persona de Dexter Gordon, el personatge, sí, o sobre el tema, després.
1: I la cançó que es tria.
4: Bueno, la cançó Smile és un dels seus temes, com, és un tema molt, molt, molt divertit, com si diguéssim, no és l'Smile de Chaplin. La cançó és de Chaplin, de, no sé quina pel·lícula surt. I Dexter per mi és el tòtem del saxo tenor, vull dir, més fins i tot que Coltrane o que Rollins, o que per mi és el tòtem Dexter Gordon. És una persona que va ser capaç de, al llarg de la història de l'instrument, tot i que va tenir també fases una mica així com més obscures, com Rollins, de no tocar, o el seu viatge a Europa, bueno, més obscures també productives, però d'un altre vessant, de treure discos cada, no? És aquesta gent en aquest seu moment treia discos cada, potser cada any tenia tres discos al seu nom.
1: Hi ha una colla de,
4: és una barbaritat,
1: aquella època de músics a finals dels 50, músics nord-americans, sobretot afroamericans, que van haver de marxar dels Estats Units pel tema racial.
4: Per tema racial.
1: I van aterrar a...
2: Sobretot a Dinamarca.
1: Europa. A Dinamarca.
4: A França també.
1: Curiosament, Dinamarca, que ara diries, ostres, com estan amb els Jocs del Món, però els van acollir i alguns van acabar quedant-se a viure allà.
4: Sí, sí, sí.
1: Val? Però que aquest viatge que fan, o sigui, que han de marxar dels seus països, de les seves arrels, continuen fent-ho fora.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Això és...
4: Home, això jo crec que és, ja que estàs aquí, jo crec que és el fet que haguem arribat a tenir aquesta música aquí, no? Vull dir, que hi hagin hagut, o sigui, evidentment hagués arribat d'una altra manera, però haver tingut alguns artistes que visitaven, l'exemple de Barcelona és claríssim, quan ve Sonistit a tocar amb Tete Miosmol, que ve el Sonistit, quin altre saxofonista no va venir, ara no me'n recordo, però clar, vull dir, que una persona així arribi aquí a través d'aquest contacte. París va passar el mateix i al nord d'Europa va passar el mateix. Jo crec que són la primera font d'entrada, a part dels discos, evidentment.
1: Sí, sí.
4: A part de que vingui a la quinta flota americana i arribi pel, no? I arribi aquí el barco i baixin els mariners, clar, i regalin discos. És això,
1: com és venen, no venien de gira, venien perquè havien de marxar del seu lloc. Doncs posem un somriure i escoltem Dexter Gordon.

0: Doncs hem escoltat a Dexter Gordon, i com el recordem el Dexter Gordon i el Chet Baker junts en el Festival de Jazz de Terrassa als anys 80. Mitologia pura. Bé, doncs continuem amb el convidat, evidentment, i amb els seus gustos, i parlar dels seus projectes i la seva trajectòria. Rambalaya, que és un dels membres claus d'aquesta banda referent de rhythm and blues amb la Barcelona Big Blues Band, i també amb la Big Easy Crew i amb en Don Cosmic. Estem fent aquí ara allò del currículum, però per raons de temps no ens estendrem massa, no? I aquest és el context en el qual es desenvolupa l'obra creativa del convidat d'avui.
1: I ara saltem, anem cap a de Dexter Gordon a Coleman Hawkins. I
2: hem anat una mica anem endavant en el temps per l'any que s'ha dit aquesta, però Coleman potser seria un referent una mica anterior a Dexter. És dels primers grans tòtems del saxo. I jo he triat aquesta cançó, aquesta de tota la llista. Bueno, potser Smile també és una cançó que jo m'identifico molt, o m'agrada molt, l'he transcrit i m'agrada molt tocar-la, però aquesta, Coleman Hawkins, hauríem pogut posar el Fly, discos que té mítics, però aquest disco és un disco menys conegut, que la gràcia és que jo va ser el primer disco que vaig escoltar de jazz pràcticament a la meva història. O sigui, en plan, ha dit un disc triat, en plan, estic en un supermercat a punt de trobada d'Andorra i em diuen, compra't dos discos, i un és de Nirvana, en Playa de New York, i l'altre disco és aquest senyor amb el saxo. Jo no sabia qui era en aquest moment, era molt petit, però em va agradar molt. Llavors és una, jo crec que el meu hipotàlem és el disco que tinc més ficat al fons del cervell. Ell aquí ja és més madur, evidentment, no? I estareu escoltant una cosa que potser és com un pas enrere, diguéssim, venint de Canon Ballo de Dexter, a nivell d'època i d'estètica. Però a mi és que em toca molt la patata, aquest home.
1: Doncs escoltem del 1965 aquest Rapid Tide.

0: sí.
1: Coleman Hopkins, ni més ni menys. Ens ha agradat molt això d'anar a Andorra i portar un dinar de Joan i un del Coleman Hopkins. Perquè saltant amb el temps són aquelles coses que feien quan portàvem discos de la ECM, discos de rock alemany i discos de rock and roll, no?
2: Això, jo encara ho feia.
3: Però això vas estar influenciat per algú que compressis el disc de Coleman Hopkins, o és que tu vas veure, no el coneixies i ja t'agradava el saxo i vas agafar aquest?
2: Era aquell estadi primogènit de no tenir cap tipus de coneixement sobre el gènere, més que qui és Louis Armstrong, qui és Sinatra, tal, algun disco per casa, i això va ser una tria com inconscient, que algú ha significat.
1: Mira, vas entrar per la banda més canònica del tenor.
3: Doncs ara continuem escoltant la maleta sonora que ens ha portat en Pol, l'anem desplegant i ara fem un canvi. Fins aquesta primera part ha sigut més jazzística, però en Pol és divers, és eclèctic, i ara cap a un dels predicadors del soul, el senyor Al Green,
2: amb el seu hit Let's Stay Together, no?
3: Clar, això és un...
2: Sí, és que a part de que el tema sigui un tema boníssim, només com està gravat i com sona, no? la producció que està fet, no? Jo crec que és una època del soul molt, molt, molt, molt bèstia. Memphis, no? Pues, vam trobar aquí que està fet a Memphis, i jo crec que sí, és que és un tòtem això també de la música.
3: Un dels tresors.
2: Dels tresors, sí, sí. I era molt difícil triar un tema del Green, però vaig dir, podia anar per un altre racó, algú menys conegut o algú més mainstream. Bueno, això és molt mainstream, però aquest té una profunditat important, aquest tema, no?

0: Let's Stay Together de l'Al Green, i és que això molts ho van conèixer a nivell d'una audiència de masses gràcies a les pel·lícules del Tarantino amb les seves meravelloses bandes sonores. Això estava a Pulp Fiction, però és que la que ve ara venia estava a Jackie Brown, gràcies a potser la peli més explícita amb el tema del sol i del Black Exploitation i tota aquesta escena.
1: I a més forma part d'una banda sonora, no de Jackie Brown, sinó d'una pel·lícula que és...
0: Banda sonora de la banda sonora.
1: Correcte, que és Across 110 Street.
2: Sí, clar, 110, aquesta 110. És la pel·lícula original.
1: És la pel·lícula
2: original. Encara, no l'he vist encara. Ah,
1: que això és Black Exploitation total,
2: total,
1: segurament.
2: Sí.
1: Bobby Womack.
2: Bobby Womack, que per mi va ser la segona veu d'En el món del sol que vaig descobrir que em va com arribar més. Hi ha Sam Cooke, evidentment, ja no us dic els que tiren més cap al funk més endavant, però Bobby Womack jo crec que, i a més, sobretot a mi el que em flipa més d'aquestes èpoques és com escrivien les cançons. O sigui, i ara estàvem escoltant Let's Stay Together i dic, la persona que va produir això, no sé si va ser un o una revista i tal, però quan se'n va anar a dormir i se'n va llevar l'endemà matí, sabia el que acabava de fer o no? O sigui, era conscient que allò seria com icònic, perquè després evidentment tu pots fer temes molt bons, però a més estan superben produïts, ja, són molt rics en idees. Llavors a mi a l'Across 103 quan vaig... Vaig estar avançant, perdó. Jo quan vaig sentir per primer cop vaig dir, però què està aquí gravat? O sigui, què està passant perquè això soni així, no? Una mica el que passa també amb la introducció al Let's Stay Together, no? Que només amb 5 segons et situa en un marc sonor que dius, vale, ja...
1: Però això és a part de la veu de Balkan, és un treball de producció brutal.
2: Sí, sí.
1: Aconseguir fer això, i són hits, a més, vull dir, és música popular.
2: Clar, clar, clar.
1: Això té molt de mèrit.
2: Clar, clar, molt, molt. A més, jo crec que hi passa una cosa en aquesta època, és que els hits en aquell... O sigui, els primers anys dels 40-50 eren hits de consum. O sigui, eren hits que havien d'estar per la pista de ball, s'havien de consumir i havien de passar ràpid, perquè la següent setmana s'havia de ballar un altre hit, o el següent mes. I en canvi, aquesta època d'aquí, jo crec que porta un temps ja en cultura soul i això, i ja comencen a dir, ei, volem deixar una mica una empremta, no? I per això Stacks o la Motown, no? Tenen els seus propis músics, els seus propis productors. Aquesta d'aquí, a més, es relaciona amb J.J. Johnson, que és un dels trombonistes més bèsties de la història, i que li van encarregar fer la banda sonora d'això. I, clar, és una cosa pendent. Jo la tinc pendent, aquesta pel·lícula. Vaig a veure.
0: Doncs, a vegades hem parlat que una de les coses que determinen això és allò que aquestes músiques són el signe dels temps. Les coses que envoltaven l'entorn d'aquestes músiques eren les que configuraven que això sonés així. Perquè ara és impensable fer això, perquè estem en una altra època i hi ha moltes coses que incideixen en com, amb el resultat musical, no?

0: un programa d'aquests que hauria de durar hores, perquè hem començat amb els grans tenors, els clàssics, hem passat aquí directament a grans figures del soul, de l'Al Green, amb Bobby Womack. O sigui que... Però clar, ell, un nata dels registres que té, és el que està vinculat a la música jamaicana, i amb això podem dir que un dels trets més singulars de la carrera de Paul Prats és la seva reputació d'elit dins de la música d'arrel jamaicana, havent acompanyat en directe autèntics mites històrics de l'ska, del rockstar i del reggae, com Derrick Morgan, Strange Cole, The Heptones, Alton Ellis o el llegendari trombonista dels escatalans Rico Rodríguez. Bueno, poca broma. Aquesta sòlida trajectòria en la música jamaicana continua plenament activa en l'actualitat a través de dos projectes de gran rellevància, Freedom Street Band i The Jiggies. A l'escena local és un habitual dels escenaris de referència com el Jambori, el Harlem Jazz Club, el Jazzy o la nova Jazz Cava de Terrassa, compartint també projectes amb el quintet de Anna Stostak o col·laborant amb vocalistes com Meita Iguafil, Gemma Brie i el seu inseparable company de ruta, Jonathan Herrero.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí.
1: I el que et queda encara, eh?
2: Ah, jo estava per la part final aquesta, vols dir-ho de la trajectòria aquesta, no?
1: Sí.
2: Un tio amb sort, un tio amb sort.
1: Home, parlàvem de Freedom Street Band, portes dos anys acompanyant el cantant de reggae britànic, Bitty McLean.
2: Bitty McLean,
1: això,
2: sí.
1: Hòstia, és molt xulo, no? Perquè
2: sí, sí, sí, sí.
1: Que aneu músics, perquè bàsicament sou músics d'aquí.
2: Sí, sí, és la backing band d'aquí, la Freedom Street Band, que fa molts anys que treballa i que es va vincular amb ell ja fa ara més de 10 anys, però a nivell així més regular farà 3 o 4. I jo, a través d'un company d'ofici, un crac, és el Genís Bou, que és el que mou la Gramophone All Stars, ell no podia fer-ho i em va passar la feina i l'estic cobrint. De moment l'estic cobrint, però quan no pot ell, que vaig jo i això. I és una experiència molt xula amb bons companys i amb gent que estima molt aquest estil i que el treballa i el fa sonar.
1: Doncs mira, això ens va perfecte, perquè el següent tema que has triat, i ara sí que ens anem cap a l'Illa del Tresor, és Toots and the Maytals.
2: El Tootsie, no?
1: Sí.
2: Gran. Sí, em passa, és que ho haig de dir ja, és molt difícil fer una tria de cançons, ja ho he dit. Llavors em passava que deia, doncs, dintre de tota la cultura americana, per on tires? Doncs per la part més però les formacions instrumentals com Jazz Jamaica o els Catalites o això, que evidentment tothom té, sap i està en boca, són els referents. Llavors Toots a mi em va agafar molta connexió també, evidentment, amb la sort de tocar amb gent com Alton Ellis o Toots, també vaig entrar, no, en aquest puntillo més a profunditat, però Toots des de molt jove ja, i a mi em sembla que Toots té, a part de les seves grans cançons mainstream com el 5446 i això, té temes que són perles, com el Pressure Drop, la Lidaina o aquest, el One Eye, no? Que a mi, no sé, trobo que és, quasi sembla una cançó com espiritual, més que estrictament reggae o tal, a nivell de com està cantada i com està, no sé, una manera d'afrontar-ho molt, molt xula.
1: Això pertany al disc In the Dark del 1974, Toots and the Maytals, el sound de 910 amb en Paul Prats.

0: mantindria a Jamaica, no? Ja que estem en aquesta fase del programa, i això ho podem fer a través del Jazz Jamaica amb el Rico Rodríguez. No? Vull dir que seria una bona manera de seguir completant aquesta, la proposta que avui ens fa el Pol.
1: Home, aquí hi ha molta tela. Jazz Jamaica els hem fet sonar aquí, és una super mega banda. M'agrada, els jamaicans tenen una cosa, que ells, si els agrada una cançó i no és seva, i està rient ja Pol, què fan? Ni demanen permís, res, l'agafen. I exemples, n'hi ha molts, com per exemple el Make It Funky del James Brown, l'agafen, la passen amb el to jamaicà i li diuen Make It Reggae i es queden tan amples, i no li demanen permís, i el senyor Brown tal, però ja Jamaica per mi és una de les institucions a... Parlo des del punt de vista més musical, val? Perquè és una big band i fan uns arranjaments... un directe no els he vist, aquí tenim clar que la Judit sí, tu no sé si els has vist en directe, però és bastant...
2: Vaig veure Jamaica All Stars, que és un projecte més modern, però aquest no. Mira, és l'any 93, jo aquí tenia 10 anys, o sigui que m'agafa una mica jovenet.
1: Clar, aquí anem directament cap a l'esca.
2: Sí, exacte. Sí.
1: De fet, el disc es diu Escaravan, del 1993. Fes una de 5 cèntims.
2: El disco és un disc que val molt la pena. És aquest pas més enllà una mica de... Jo crec que tots fem... Jo vaig a dir vosaltres, no? Tots fem una investigació. Al final estem fent una investigació sonora. I quan descobreixes un músic o un grup com és Catalans, que després ha col·laborat amb un Dramo, en Rico Rodríguez, llavors dius, aviam què més té. I descobreixes que aquesta gent s'ajuntava com per passar el rato i fer aquests discassos. No, evidentment no s'ajuntava per passar el rato, però eren tots músics molt reconeguts dintre l'escena del reggae, que jo crec que això ho van fer com un divertimento, sincerament. O sigui, en plan dir, vale, doncs... És veritat que en aquesta època d'aquí hi ha alguns músics que toquen una mica també de jazz, o venen de tocar jazz, com per exemple Tommy McCook, el saxofonista, es dedicava a tocar amb els Skatalites, però a més, durant la setmana tocava als hotels de luxe de Jamaica, i diuen que és el Dexter Gordon jamaicà, no? Bueno, per la manera de tocar i per la manera... No? Doncs aquest enfoc, jo crec que el que recull és uns músics que estan com estan amb inquietuds diferents. O sigui, estan tocant amb, segurament, la majoria d'ells estan tocant amb bandes de, fins i tot de reggae, perquè l'època ja, això és, que sonarà ja és modern, bueno, és de fa 20 i pocs anys, és bastant modern, i segurament molts d'ells són músics de sessió de discos i d'artistes jamaicans de roots reggae o de, fins i tot, jo què sé, de rabadab o això, però aquí estan tirant enrere, estan dient, ei, venim de l'esca, venim de l'esca, recordem que l'any 50-60 hi ha temes d'esca.
1: Què escoltarem de...
2: Això és el You're So Delightful, que és un tema que a mi em toca també molt la patata des de fa molts anys, que és un dels primers descobriments en aquesta exploració

0: anem acabant el programa. Gràcies per haver vingut, una selecció fantàstica. Però quan ve algú li volem fer un petit obsequi, un regal.
1: Ai.
0: Tu has estat a Finlàndia?
1: No.
0: No? Pues mira, ara agafarem l'avioneta dels vols regulars que tenim al Sounda.
1: Ostres.
0: I ens anem a Helsinki.
1: Vale.
0: Vale? I l'Àngel després explicarà alguna coseta, però anem a escoltar un grup que es diuen The Five Corners Quintet, amb una gravació del 2008, Hot Corner, que segur que t'agradarà.
1: Vale. Maravillós.

0: Doncs aquí ha estat el programa número 910, o sigui que acabant davant cap al 1000. Ens hem oblidat algunes coses relatives a la formació i tasca docent, però això va bé que deixar coses al calaix perquè ja tornarem a trobar-nos per aquí, no?
1: Perfecte.
0: Avui ha estat un programa, doncs, això, convidat sonor amb Pol Prats, fantàstic, i ens hem quedat molt curts.
2: Jo crec que hi haurà una segona part. Gràcies, Pol, per venir, i a tota la claca que tenim aquí. El som de que l'hem fet sempre, o com sempre, des del Falcó Mil·lenari, amb l'Àngel Solbizarre en un costat, el gran Xavier Traill pilotant el sistema sonor, i qui us parla, Ramonet 77. Fins al proper som de Pops!

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, oh, yeah, bebé.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Yo solo intento decir por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Bla, bla, bla.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.